tapes, però és difícil saber quina nova sortiràs. No me'n facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si d'un altre també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció en segons ja pas.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: It is true that man has no control, even over his own will.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó 14 ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat. A l'exterior, a través de les pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
6: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60 d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de llengua catalana i literatura, i just abans del

0: condicions, jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
1: Examen que, per lo que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
2: A esports, el San Antonio Spurs s'estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de l'NBA. Els Spurs guanyen a aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, els de San Antonio igualaran la final a dues victòries i recuperaran el factor pista.
3: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per primera vegada i participaran 48 seleccions.
2: I el Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per un ajustat 118-119 i, a més, després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga avui el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment, victòria parcial per 1-0.
4: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 11 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plugins matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Vicent de Torelló el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15:12.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita d'una de les persones més optimistes de Catalunya i que, a més, avui fa anys. I diu així: estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Per la plena veig jo. Moltes gràcies.
2: Per molts anys,
0: Xavi. Home, que bé, moltes gràcies, Mariol, Roger. Gràcies, també, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
3: Pitjor que tu avui.
0: Pitjor.
3: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
3: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Vaig néixer a 3:45 del vespre, oficialment.
3: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parleu amb la Tere, que us ho acabi d'arreglar, això.
3: Tere, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica. Va arribar el terratrèmol a Can Canalies.
3: No, home.
0: Encara ho recorden, a casa.
3: Sí, 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, portava molt bé, i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
3: Feia de com que el primer ha sortit tranquil·let, no, i va sortir tu.
0: Anaven molt confiats a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny, és el dia

0: Conegudíssima cançó Dinner Circle titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parlen persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i alhora estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquest dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests
0: no
2: dies. Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Si ho han portat molt en privat.
2: Ah, sí, no s'ha parlat.
3: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per ser l'espectacle de la Sagrada Família.
2: Meravellós.
0: Va ser espectacular, sí. Més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica, el que va fer TV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
2: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè entre el que li van fer allà i el que se li ha fet aquí, crec que amic Robert...
0: I perdó, ja va passar també quan va visitar Montserrat, que és que va ser tot...
2: Bueno, tenim uns símbols. Tenim uns símbols bonics per exhibir i està bé. Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa 8:45.
0: El vaig veure molt cansat,
2: Home,
0: déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
2: Si tu a les 7 de la tarda estàs com estàs amb la teva edat, imagina't ella amb tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gens senzill,
2: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ell al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig, o aquesta persona a qui van matar amb un tret al cap, enmig del carrer, al centre de Barcelona, a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4 sobre 5 i amb un desplegament com el que hi havia ahir i davant d'una comissaria. En parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, i si la torre del Papa us ha sigut massa, no sabreu la torre del Mundial.
3: El que estaves esperant, Canalies,
0: Vaja, el que em dóna vida.
2: Aquí vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
0: Totes.
2: Avui hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant.
0: Sud-Àfrica no guanyarà.
2: Espero que demà, espero que els partits que toquin a l'hora de matiners els narris en directe, perquè això és el que
0: està bé. I tant. A mi que em posin aquí a la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
3: Ai, seria divertidíssim.
2: Una bona esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
0: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa, perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu.
2: Ah, sí.
0: Va explicar coses interessants. No us perdeu el programa matiners, perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a 6:15 del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex
4: Bosch. I també et parlaré de coses del Mundial avui.
0: A veure, què m'expliques, Àlex? Ja ha passat mentre dormia.
4: Saps que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte, perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut. És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la paleta plena de likes. M'ha agradat bé això,
0: Que doncs, cap poètic estàs aquestes hores.
4: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
0: Puc creure't. Et cobraran impostos?
4: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne.
0: Sí, home,
4: amic.
0: Tim Payne, forever and ever.
4: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats del país.
3: Mare meva.
4: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame,
0: sí,
4: líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
0: Com estan les coses, de veritat, per favor? És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
4: El que no pots fer és fer diners dins els Estats Units.
0: Però si és la terra de la llibertat i de...
4: Home, de la terra dels diners. Pensa
0: no,
4: que és més
0: el somni americà, no?
4: Exacte.
0: El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Pregant-se un quart de 6 del matí. Aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
3: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que,
0: no,
3: drets... sí, després que Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a la Vanguardia.
0: Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí, i d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
3: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica. Mira. Una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el per què continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Sílvia López, ho fa a la revista Lectures en un article en què explica que l'amor del que parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega, la feina ben feta, i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és, evidentment, la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
0: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3CAT, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
3: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
0: A veure.
3: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes, tot i així el consistori. Diu que és insuficient, que realment falten places i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'Escola de Música.
0: Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. A aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
0: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí.
3: I
0: que això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor. Toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
3: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el xino Darín.
6: Yo estuve cuando él nació aquí, claro, en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
7: Porque está ya...
6: Está robusto, está muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
7: Sí.
6: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
7: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. El campamento base lo tenéis en Buenos Aires.
0: Ai, quina meravella, Ricardo, darint tota la família, i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho?
3: Sí, i amb la nova música que ha fet.

0: Ai, ai, ai.
1: Bueno, ja l'hem sentit, a Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
0: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat. Té bona veu.
2: Com a músic. Dius?
1: Només cride. Té bona veu. S'ha estrenat com a músic amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
0: Què?
1: I l'altre volum, que en té 30, en total 59 cançons, en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no canta en totes. De fet, només hi ha tres cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
0: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera, Juan Magán, Pitbull.
0: Déu-n'hi-do.
2: És que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí. Aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar.
0: Vamos Celebrar.
1: Vamos Celebrar.
0: Mare meva, de veritat.
1: He intentat, de veritat, buscar la lletra. Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
0: Què dius, Sara? Bon dia, què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona.
2: Què dius? Que tinc la roba estesa.
0: Si ho hem explicat al principi. Espera, fem una cosa, canviem aquesta sintonia, que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la Ràdio Inquieta, que té una selecció musical molt millor que el que ens ha presentat Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi dels matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona. Almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
2: Quina mandra.
0: Després ja hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalma ens va explicar anècdotes de la seva trajectòria l'endemà d'haver cantat davant del Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
0: Sí.
3: Jo anava als Maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa, i havíem fet coses als baristes, i ahir se'm passava tot això pel cap, de dir, ostres, de cantar allà a l'església, i ara davant del Sant Pare, no.
0: I quan falten 8 minuts per arribar a 6:15 del matí, avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. I alerta, perquè m'han explicat la gent d'astrocat.cat que avui és un dia especial. Veurem per què. I ens ho explica a aquestes hores del matí en Sergi Tous. Sergi, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui és un dia especial. Per molts anys, Xavi. Com que fas anys, m'he mirat la teva revolució solar, que és com el clima astrològic del teu nou any. I t'ho diré amb carinyo. No t'ha tocat un any de migdiada i manteta. Amb ascendent escorpí i sol a casa 8, aquest any ve a remoure, transformar i fer neteja emocional de la bona. Els vincles també es mouran, així que poden venir converses importants. Però tranquil, amb la lluna a Taure, el teu salvavides serà anar a poc, tocar de peus a terra i no oblidar el plaer. Xavi, felicitats. Any intenset, però potent.
0: Ja em van dir la gent d'astrocat.cat quan vam fer l'últim programa de l'any, que a mi m'esperava un any mogudet, eh? I m'ho tornen a confirmar avui, mare meva.
1: Bueno, pues paciència, agafa't-ho...
0: Hauré de prendre les decisions a poc a poc.
1: Sí, amb amor i després la tècnica.
0: Jo que ara. Ara! És el que em falta polir, la tècnica és l'únic que em falta polir.
1: Amor n'hi ha molt.
0: Exactament. En tot cas, Lara, aquí bufaràs espelmes aquest dijous, 11 de juny.
1: Doncs mira, tu mateix bufaràs espelmes, perquè l'11 de juny és un bon dia per néixer. Avui tenim un bon quartet d'estrelles, també, a banda de Xavi Canalías. Per això felicitem l'actriu Maria Barranco, que avui celebra els 65 anys. D'actriu, la meravellosa Núria Espert, també bufaràs espelmes, concretament 95. I acabem amb un parell d'actors. El primer és Francesc Orella, que en fa 69, i acabem felicitant l'actor Hugh Laurie, que arriba als 67. Moltes felicitats a tots i a totes, i que l'energia de bessons us il·lumini.
0: Ara!
1: Molt bé!
5: A Catalunya Ràdio comença el dia amb els matiners.
0: Aquest matí, als matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys. És una d'aquelles cançons que ens empenya a arribar ja pràcticament fins a 6:45 del matí. Aquesta és It's a Sin.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui, a la sessió golfa, amb Àlex Gorina, recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
3: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
3: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire a 3cat.info.
8: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
3: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estaven pendents de la final de l'NBA.
3: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa, falta un segon, però estem davant d'un fet històric, perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira.
3: Han arribat a perdre de 29 punts, i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
3: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugarà a Sant Antonio.
2: Com sempre, un final de pel·li, aquests americans.
3: A veure.
2: Si és que res nou. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Vinga, arrenquem a aquestes hores del matí. Arrenquem el que fem habitualment, que és donar un cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Doncs avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó 14 en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora tres quarts de portada. A El Periódico, foto a tota portada també d'aquest moment.
12: A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
11: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El Periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14, beneix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
12: A Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo. Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia de Espanya. ABC, Lleó 14, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
12: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó 14 i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
11: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que, en el futur, els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
12: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle, XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
11: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
12: El Periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
11: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
12: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
11: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
12: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
11: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem a 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
13: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe, mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
13: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
13: Sí, la duana centenària de l'Estació de França de Barcelona, llegim al Top Barcelona, que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circunvalació, davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
13: El Gran Depart del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el Gran Depart, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu plou a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
11: Sí, de moment aquests plogims matinals en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: En només 6 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
14: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que vam fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre Black and Cat. És un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor, Jordi Novell, ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
15: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976. Arrelat de què va passar abans, què va passar durant i, sobretot, també, què va passar després d'aquest històric concert.
14: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte, 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals. Vinga. La primera amb Pablo López. I sí.

0: veu que té Pablo López, sí. Per favor, que és una meravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 9:15 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Apolo de Barcelona.

0: l'Anzuelo. Avui, concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una estoneta abans, perquè no és fins 3 quarts de 9 del vespre. I també l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui hi ha l'estrena del musical Tarzan, el musical, i a la Paloma passarà això.
1: Molt recomanable veure'ls algun cop a la vida en directe perquè són meravellosos.
0: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
1: I amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu, és l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
2: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
3: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queden en peus una de les dues.
1: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Brasil falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
4: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el Dia dels Enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny, en el Dia dos Namorados. Sonho você vem provocante. Me deu beijo doce, me abraçou. Una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer com gran part de Sud-amèrica és que aquell mateix dia celebren el carnaval i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Doncs vinga, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs mira, avui marxa el papa després de 2 dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir, amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria, matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
1: I tant.
5: I a les 11, Àgora Esportiva Especial, inici del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
1: Molt.
5: Amb qui vas aquesta nit?
1: Amb Sud-àfrica.
5: Amb Sud-àfrica, molt
1: bé.
5: I
1: què vols? Guanyarà?
5: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números. de guanyar, però ja ho veurem, ja ho veurem. Tot això, això no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes. Exacte. A partir de les 11, si tens interès. Agora Esportiva, ves a planxar Barcelona, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
1: Déu-n'hi-do.
5: I ja ho tenim.
1: Gràcies, Mayol. No marxis.
5: Anava a dir-te, no vols res més?
1: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara García, Marta Viana, vinga, també els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada, Mayol.
5: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
1: Molt bé, Mayol. No m'hi sento representat.
5: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
1: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
0: Podem treure la calculadora?
1: No.
0: I tu què estàs buscant?
1: No, coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
0: No sé. T'estic veient.
5: Aviam, si em dieu, si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho accepto.
1: Que sé, Mayol, és que són els números.
5: Bueno, aviam, si, la dada, Mayol, es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una aproximació.
1: Has dit segons, eh?
5: Has dit segons.
1: Clar, milions, milions.
5: Va, voleu fer dies? Va, dies, va, dies, va. Us ho deixo a dies. Quants dies? Va, quants dies?
0: Molts dies.
1: Molts.
0: És que s'acabarà la cançó?
1: Jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
0: Hem de multiplicar.
5: 2.000,
0: va, 2.000. Tota la vida.
5: 2.000 dies són 6 anys, que no dies.
1: Ah,
5: més o menys. Bueno, 7 i mig.
1: Buf. Doncs 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
0: Molt més.
5: Bueno, voleu que us ho digui o no?
1: 70.000.
5: Una persona que ha viscut 45 anys ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons.
1: Mare de Déu.
5: Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
1: Segons tirats al llit dormint.
0: Molt bé.
1: Déu-n'hi-do, Mayol, però... És que hauríem d'obrir línies a la dada, Mayol, eh? Jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic que moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
5: I gaudeix de tots els segons d'aquesta vida.
1: Gràcies, Mayol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
6: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: ¿Qué quiere esta gallo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
6: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
9: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
6: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
9: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
6: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
10: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
6: Lorena Ros, cineasta.
11: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Vides als marges.
7: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
7: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
15: Cada matí a Catalunya Ràdio.
16: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva Llòster. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
16: Exactament.
1: Molt bé.
16: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, molt bé, Òscar. On us vau conèixer?
16: Doncs ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro, avui a debat.
17: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
18: Fixa't.
17: Amb això t'ho dic tot.
18: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
17: Parella no. Lío a fer... Però parella no, ja. Què dius ara? Només faltaria.
1: Apa!
0: Molt bé. Quanta sinceritat.
1: Està molt bé.
0: Clar que sí.
19: Sí.
1: Hauríem de trucar... És que clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant sí. Això, però...
0: No dirà res, la Maica.
1: No dirà res.
0: Ja
1: no,
0: ho ha
1: no
0: dit.
1: No revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapse. I també alerta, el Tot es mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com el Patufet o el Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis i el TikToker de Vinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
20: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
21: Totes aquestes cançons tenen un refons. Tu com has percebut el racisme?
20: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten o et diuen això, tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors a aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
21: El desarmes, el desactives.
20: Sí. I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes que venia gent, sí. I sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els costava...
21: Hola, buenos días!
20: Sí, el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant amb...
21: En castellà?
20: Sí, dic, perquè jo sé parlar català i tal, soc nascut clar. Aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure, de fet, és que penso i en català i a casa és que parlem barreja amb el català, el castellà, el marroquí, o sigui...
21: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
20: Moltíssima gent, també.
21: Qui, per exemple?
20: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
1: Bueno, és reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el Tot es mou de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3CAT. Escolteu què deia la còmica i actriu.
22: Has pogut imaginar-te l'avi? Perquè, clar, no el vas conèixer.
23: No, per fotos, evidentment, un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, intento imaginar-me'l. Clar, és que de cop i volta li poses un... Veus una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com... Va creuar el riu? En sèrio, el meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties. Fortíssima. Anava amb la saca de cartes amunt i avall i... En aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Pff, quin terror.
22: Gràcies a ell, milers d'històries...
23: Van arribar.
1: Ai, quin programa és que fa l'Eloi Vila a TV3, sí. El Quanta Guerra, per favor, és que és una meravella. És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 932017474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
24: Molt bon dia, com
1: Ui,
24: estem?
1: Manel, ja fas veu optimista, tu.
24: Sí, i tant, mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
1: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
24: Pues sí, però has cansat quan arriba el divendres, dissabte per la meva feina ja més cansadet, amb no tants ànims, i més magullat, però bé, bé, sempre amb ànim, perquè, bueno, matinar cansa, i, bueno, però, bueno, content sempre.
1: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
24: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia, sobretot divendres i dissabte, matino alguna cosa més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, soc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
1: Sí.
24: Sí, sí, em dedico al peix. Soc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
1: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
24: Com?
1: Quan fa que t'hi dediques?
24: Bueno, doncs, pues, pel meu compte, ja fa 38 anys, sí, sí.
1: No.
24: Des que vaig tindre, abans d'anar a la mili, era camàric, i quan vaig tindre la mili ja m'estirava
1: amb el compte. Déu-n'hi-do, sí.
0: Hi ha bon ambient al mercat?
24: Hi ha molt bon ambient. I tots els mercats hi ha bon ambient, eh? Sempre amb el públic, amb els companys, fem molta pinya. I, bueno, sí, evidentment, sempre hi ha bon ambient amb el públic, sí, sí, amb tots fem les bromes, amb els carnissers, amb els xocoters...
0: Tu t'ho passes bé.
24: Sí, tu passes bé, i passa ràpid, passa per ràpid el dia.
1: Això és el més important.
0: Sí.
24: Sí, tant.
1: Manel, estem pensant en la jubilació o encara no?
24: Bueno, hi penso, perquè, bueno, he pensat, mesos endarrere, un parell d'anys endarrere, pel meu estat físic, però, bueno, m'he refet, estic molt content.
1: Sí.
24: I ara estic animat per a seguir per 65, 67 anys, quan encara... toqui, o el que duri el mercat. Perquè els mercats estem passant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la Salut de Badalona, tot el mercat, que vinguin, que comprin al mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic, i un ambientasso i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita.
1: Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, eh? Que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, que també hi has d'anar, evidentment.
24: Públic, exacte, els donem receptes, els donem... som testits de moltes coses... som una mica psicòlegs,
1: demanadors... Sí.
24: De tot. Fem de tot una mica, eh?
1: Doncs escolta...
24: Vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys... però tot és escoltar la gent, ja que tingui una mica de carisma amb la gent, i això ho tenim molt al mercat.
1: I això és el més important, i nosaltres sí, que ho celebrem. Manel, sí. Molts records al Mercat de la Salut de Badalona, i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu, sí, que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
24: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa, pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
1: Ens quedarem amb aquesta...
24: Que vingui al mercat.
1: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel, que tinguis un bon dijous.
24: Igualment, vosaltres.
1: Que vagi bé. Adéu. Noies, no marxeu, perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín, una de les seves històries.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, Cordomí, bon dia, què m'expliques?
3: Bon dia. Mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra, sí, que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
1: Sorprèn-me.
3: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. No fresca, ni calor moderada, ni res. Va fer fred. Ahir va arribar 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
1: Sí. Home,
3: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh. Ahir quin dia era... Ahir quin dia era? 10 de juny.
1: 10 de juny, que
3: curiós. Avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba,
1: doncs vinga, a despullar-nos. Marta Viana, Lara García, fins demà, noies, adeu, moltes gràcies. Adeu. Eloi, vinga,
3: va. I per molts avui, anys, Xavi.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
3: No, avui encara començarà a sortir el sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant, i a poc s'obriran clarianes. I la resta de Catalunya ja farà més sol i lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
1: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
3: Adéu.
1: Adéu, Francesc Soler, molt bon dia.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 9. Paranys.
1: A Mallorca, d'això de posar paranys, en diuen parar garbellets. Sobretot si és a l'hora de caçar petits ocells. No et sembla que és molt bonic, això?
2: El que em sembla molt bonic és que sempre que tenim guàrdies et dediquis a manir l'espera amb històries, llegendes o curiositats lingüístiques. Deu ser el mosso d'esquadra més raro de tot el país.
1: Oh, no creguis. N'hi ha uns quants de ben estranys, eh? Alguns fins i tot es dediquen a escriure novel·les negres. Que ja són ganes d'emportar-se la feina a casa, aviam si ens entenem. D'altres, encara pitjor, que tenen un club de lectura de novel·la negra i que, segons m'han dit, són lectors d'allò més fins. Uns altres que s'emporten la feina a casa. En conec uns quants que es dediquen a fer d'entrenadors de futbol de xavals. Que això està molt bé. Però n'hi ha un altre, que és àrbitre de bàsquet. I això sí que és viure al límit. I fins i tot n'hi ha un que a les hores lliures fa la torre i fel amb escuradents. I diu que això li va bé com a exercici mental per desconnectar i prendre més perspectiva per resoldre els casos que té entre mans.
2: Cadascú s'entreté com pot. O sigui, que a Mallorca en diuen parar garbellets i se suposa que això és el que estem fent nosaltres?
1: Correcte. A mi això de l'afició per la llengua em ve dels avis. Em sembla que aquesta no te l'he explicada mai, d'història.
2: Aviam, sóc tot a orelles. Tanmateix, no ens queda més remei que esperar. Sort que aquí al cotxe tenim aire condicionat, que si ho haguéssim de fer fora ja ens hauríem mort deshidratats.
1: Doncs espera't, que avui al matí he sentit a la ràdio en Tomàs Molina i n'ha deixat anar una de bona amb aquell optimisme que sempre el caracteritza.
2: Què ha dit?
1: Que tenia una bona notícia. Que estàvem vivint l'estiu més fresc de la resta de la nostra vida.
2: Prefereixo que m'expliquis qualsevol història dels teus avis que no pas que em parlis del temps, que això sí que em posa de mala hòstia.
1: Doncs els avis, veient que els franquistes havien entrat a Barcelona i que ja no hi havia res a fer, varen marxar cap a la frontera i varen passar cap a França, on hi tenien parents que hi havien anat i s'hi havien establert molts anys enrere amb la crisi de la filoxera i tot això. Van decidir que hi anirien un temps i que ja tornarien. Van agafar les claus de casa, els diners que varen poder replegar i les coses mínimes de roba i el que tenien, perquè sabien que haurien de marxar a peu. No és que sigui lluny, però millor viatjar lleugers. I saps quina és la cosa més preuada que es varen endur i que no varen voler deixar enrere?
2: No en tinc ni idea, però així com ho expliques, segur que ha de ser una sorpresa de les grosses.
1: Es varen endur un sol llibre, que per ells era el tresor més important que tenien a casa. El Diccionari de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Un dia, llegia les memòries de l'Antoni Rovira i Virgili i explicava que en plena retirada, al mig de la muntanya, hi havia molta altra gent que es va emportar el diccionari.

0: Si encerteu la hipòtesi, no em quedarà més remei que arribar a la conclusió que els homes penseu només amb la polla.
1: El refranyer popular és ben savi. Quan el cap de baix s'engalaverna, el de dalt no governa. I em sembla que això ha passat tota la vida i continuarà passant tota la vida. La qual cosa demostra que la lletra ferida és algú molt intel·ligent, que sap emprar totes les armes al seu abast, fins i tot també les de la seducció.
0: Jo espero que us equivoqueu.
1: I jo que l'ego pugui amb ella i la nostra trampa acabi de funcionar. Si tot va com toca, avui podrem identificar la lletra ferida i llavors ja només l'haurem de seguir nit i dia. D'aquí a 2 dies comença la Vila del Llibre de la Rambla i allà la podrem detenir.
0: D'acord. Repassem les dades. Gràcies als companys de la científica aconseguim descobrir una empremta a la casa de Fogueroles i es descobreix que és una talla anormalment petita per a una persona de l'alçada que el forense indica que ha de tenir el nostre assassí, en funció de la informació que ha pogut obtenir dels 2 primers cadàvers, que és algú de més de 1,80 m. Això et fa sospitar que l'assassí no és un assassí, sinó una assassina.
1: Exactament. No quadra gaire la mida del peu i això fa sospitar que és una dona i és llavors quan l'inspector Serra comença a veure la possibilitat no només que sigui una dona, sinó que a més tingui relació amb algú de la nostra comissaria i que segurament aquest algú no sap que la seva parella és l'assassina ni en té cap sospita. Això pot explicar que tingui alguna informació privilegiada.
0: I és quan decideix esbrinar quina gent pot estar sortint amb una dona al voltant de 1,80 m, que té un 42 de peu. I per això decideix muntar la festa.
1: Exacte. Jo li vaig demanar com podríem trobar aquesta gent en una comissaria tan gran on no tothom coneix a tothom i no podíem dir que estàvem buscant una dona amb aquestes característiques. Així que l'inspector decideix organitzar una festa informal per homenatjar les parelles dels agents. Té la gran idea de dir que ha arribat el moment de fer un reconeixement a les persones que hi ha darrere dels agents, a les famílies, i fa una recomanació que tothom de la comissaria hi vagi amb la seva parella, perquè els vol donar un objecte i un reconeixement i que després hi haurà un sopar.
0: I això ens permet observar una per una les parelles de tots els nostres companys. I és quan només trobem una candidata, la parella del Raymond Borny, caporal dels antiavalots, de qui no sabem absolutament res, però que coincideix amb alçada i segurament amb peu amb la nostra sospitosa. I aquí comença l'operació Garballet.
1: Que ara veurem si surt bé. L'inspector li ha demanat al nostre agent que faci una feina especial com a suport al nostre grup d'investigació. Que retorni als companys de la científica de Barcelona i al jutjat l'original de Flors del Calvari, el que vàrem trobar al pis de Folgueroles des d'on es va disparar contra Jaume Coll Mariner.
0: I aquí és on jo em perdo, no entenc res.
1: La idea és que ell li comuniqui a la dona que té aquest encàrrec especial i que, a més, li expliqui que hem trobat l'empremta de la sabata i que ben aviat es publicarà als mitjans, que encara no ho hem fet per no posar l'assassina en alerta. També li comunicarà que hem descobert que és una dona. Vaja, li ho garlarà tot, perquè, per descomptat, ell haurà anat demostrant l'interès en el cas fins ara i ell es podrà vantar de tenir informació reservada.
0: O sigui, l'estem emprant una mica per fer-se el xulet.
1: Exacte, una mica no, totalment. Això hauria de fer que l'assassina es posi nerviosa i que quan en Raymond marxi cap a Barcelona, ella surti de casa i aquí és on entrem nosaltres.
0: Que l'anirem seguint discretament. La pararem en un control casual que ens permetrà saber-ne el nom i marcar el seu vehicle i tenir-la controlada en tot moment. És cert que la podríem haver seguit des del primer dia, però en Raymond no és imbècil i s'hauria adonat que la seguíem, sobretot quan estiguessin junts. I per això tota aquesta parafernàlia.
1: Que pot ser que se'n vagi a la merda i tot sigui només un cúmul de casualitats i ella no sigui la lletra ferida i estiguem equivocats del tot. Però això només ho podrem saber d'aquí a uns quants dies. De moment és l'única pista que tenim i l'hem d'aprofitar al màxim. Així que hauríem d'intentar saber qui és aquesta dona.
0: Fet.
2: He de reconèixer que les informacions que he aconseguit saber m'han trasbalsat una mica. Mai no se m'hauria ocorregut que ja sabessin ells que sóc una dona. Pensava explicar-ho jo mateixa després del meu proper assassinat i que per primera vegada m'hagin passat la mà per la cara. No m'ha fet gota de gràcia. Això vol dir

0: que aquests de la científica... Ai, fan bé la seva feina. I tant que sí, I de reconèixer que sempre els havia subestimat i que sempre havia cregut que tot era pura feixenderia motivada per l'èxit insultant del CSI, que ja podeu dir el que vulgueu, que és una sèrie que va estar bé la primera temporada, però que després han estirat com un xiclet. Sembla que els guionistes hagin anat a un campus d'estiu amb en Benet i Jornet. Home, no fotem! Amb tots els respectes per en Benet i Jornet, que jo, amb les seves sèries, hi he passat moltes estones memorables. Mira, fins i tot recordo alguns claus memorables de tarda amb un xicot que tenia aleshores i que es posava calent cardant mentre de fons teníem el cor de la ciutat. Ja ho veus, cadascú s'excita com pot. Doncs això, que el tema del CSI els ha donat un poder a aquests nois que ara es creuen els reis del mambo. Però els nostres deuen ser bons. Perquè, segons que m'han explicat en Raymond, no és fàcil treure una empremta. També he de reconèixer que m'ha fet gràcia saber que la sergent Siquier i el caporal Vaireda han tornat al cas. Ai, al final han vist que no tenen ningú millor que ells dos per intentar atrapar-me. I si abans hi tenien interès, ara s'esforçaran més, perquè hi deu haver alguna cosa personal. També, i això vulguis o no, a mi això em motiva. Un bon enemic, sempre ho he dit, i si algun dia m'atrapen, cosa que dubto, se'm faran creus d'haver-me tingut a tocar i que l'inspector Serra em regalés aquella insígnia. Va ser tot un detall per seva organitzar una festeta, per fer un reconeixement a les parelles dels agents de la comissaria. I tot va estar molt ben organitzat, amb molt bon gust. I em va encantar que en Raymond m'hi portés. Va ser com un reconeixement implícit en societat de la nostra relació. Oh, pobre. Quan s'assabenti que només ha estat una excel·lent font primària, se'n ressentirà. No ha tingut gaire sort amb les noies, el pobre. Sempre buscant un amor romàntic. I, en canvi, amb aquest cossarro que passeja, abonat a les relacions efímeres... No és que em faci escarafalls, aviam. Sempre ha tingut clar que són preferibles uns quants claus que unes quantes palles. Però, en el fons, és un romàntic que busca crear una família i una estabilitat. I crec que pensa que a mi ho podrà aconseguir. Ai, ves per on. El més a prop de crear una família que haurà estat és en la seva relació amb una de les assassines en sèrie més mortíferes del país. Veure-ho per creure-ho.
1: Atenció a totes les unitats. El paquet es posa en marxa. Si segueix la rutina de cada dia, es dirigirà cap a la feina a la biblioteca. Podríem improvisar un control a Can Duran i allà procedir-ne a la identificació.
2: Rebut. Totes les unitats en posició.
3: Creus que funcionarà?
1: És la millor manera de fer-ho. Un control rutinari que ens permeti comprovar l'afiliació i acabar amb èxit el seguiment d'aquests dies i poder marcar el cotxe. Un cop que tinguem això, ja citarem la directora de la biblioteca perquè ens ajudi i ens doni clarícies.
3: Doncs vinga.
4: Aquí unitat 4. Dispositiu muntat. Ja veiem el cotxe. Procedim a identificació. Passem filiació en haver acabat el servei. Procedirem al registre rutinari del vehicle per poder col·locar la balisa de seguiment.
3: Rebut. Bona feina i màxima precaució. Si és la nostra sospitosa, és molt perillosa.
4: Rebut. Fem trobada a comissaria per retre comptes després del servei.
3: Rebut. Ens veiem ara. Aneu amb compte.
0: He de reconèixer que m'ha pujat l'adrenalina quan he vist que em paraven i em demanaven la documentació. Però no m'hi podia negar. Just davant de Can Duran hi havia un operatiu muntat i ens anaven parant a tots. Si hagués fet qualsevol maniobra estranya, hauria aixecat sospites. I a més, estic tranquil·la, perquè no crec que els Mossos estiguin buscant ningú a Figueres. Però tot i així, he sentit aquesta emoció, aquesta acceleració dels batecs del cor, aquesta intensitat màxima. I al final, tot ha quedat en no res. Un simple control rutinari. Havien rebut un avís que hi havia hagut un trasllat de gossos criats il·legalment i estaven revisant els cotxes, i per això ens han anat fent baixant i ens han fet obrir el maleter. Una simple identificació rutinària, i després de cap a l'aparcament, arribar un quart d'hora tard a la feina. Però no m'ha calgut justificar res, perquè la directora anava tres cotxes darrere meu i també l'han parada, o sigui, que estàvem igual. Al final es veu que tot ha quedat amb no res, que han trobat el cotxe amb els gossos en un altre control i han disparat el dispositiu en el qual m'havien parat a mi. O sigui que tot ha quedat a no res. I sort que ha estat així, i que jo, el cotxe, només el faig servir per desplaçar-me, però mai no hi he posat cap cadàver. Que ja conec prou els procediments i sé quantes vegades la gent cau perquè acaben trobant rastres de sang al seu cotxe. A mi no m'enxamparan per això. I si ho puc evitar, no tornaran a trobar cap empremta meva. Això va ser una bona cagada, ho he de reconèixer. També ha estat bonic notar aquesta pulsió, aquesta sensació d'estar viva. Sobretot perquè avui a la tarda inauguren la Vila del Llibre a la Rambla i demà hi baixaré. Tinc ganes de sang. En Raimon està controlat perquè té guàrdia. Es veu que hi ha un partit de rugbi d'aquests de màxima rivalitat i ha d'estar preparat per poder intervenir si cal. I això no serà un problema. Li he dit que passaré tot el dia amb les meves amigues a Barcelona, que anirem a dinar i al teatre i que ja tornaré demà, que no es preocupi. I ell ha estat content que tingui plans, que així no es mortifica per no poder estar amb mi els dies lliures si ell ha de treballar, que això es veu que li fot molta ràbia. O sigui que havia lliure per demà. I, a més, ja ho tinc tot planificat. Ja sé qui serà la meva propera víctima. I això em fa estar especialment contenta, atenta i predisposada a continuar amb el meu pla.
5: Bona feina, nois. Ja tenim el cotxe localitzat, un bon dispositiu per la Vila del Llibre de demà, i si no ens hem equivocat, ja sabem a qui estem perseguint. Carme Navarro Vázquez, nascuda a Girona el 23 d'abril del 1981, així doncs, 43 anys. Bibliotecària de professió, però llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona. Màster en Literatura Comparada. Un doctorat en curs matriculat a la Universitat de Perpinyà. Va estar fent de lectora a la Universitat de Zagreb i va estar un any més a Montpellier com a lectora. Però la van expulsar després d'una discussió amb uns quants companys de departament. En tornar a casa, va treure les oposicions com a auxiliar de Biblioteca Figueres, on es va instal·lar el pis que una tieta seva tenia aquí, i on està empadronada. Però, des de fa uns quants mesos, té una relació i comparteix habitatge amb el caporal dels grups antiavalots, Raymond Borny. Ella fa 1,80 m d'alçada, i no sabem el peu que calça. Va jugar bàsquet en la seva etapa universitària a Girona i no se li donava malament. Era una bona alè, amb un bon tir exterior. I si els nostres càlculs no fallen, és la responsable de 3 assassinats fins al moment. I és a les nostres mans evitar que la xifra augmenti.
3: De totes maneres, el que continuo sense entendre és per què ha començat ara a matar i quina finalitat tenen els seus assassinats. No ho puc entendre.
1: Moltes vegades no en tenen de finalitat. No cal anar a buscar sempre 3 peus al gat, que no sé per què se'n diu així. Perquè ja em diràs que és fàcil trobar 3 peus amb un animal que té 4 potes. Però ara no entrarem en disquisicions lingüístiques. El cas és que la Carme arriba un dia que se li gira el cervell i comença a pelar escriptors. Vés a saber per què. I demà, quan la detinguem, potser ens ho explica i llestos. No cal menjar-se més el cap.
3: Podria ser que no sigui així.
1: El què?
3: Que no sigui buscar 3 peus al gat, sinó 3 pèls al gat. I això ja tindria un sentit.
1: Ara no t'entenc. Els gats en tenen un fotimi de pèls.
3: Sí, però no hi ha cap gat que tingui més de 2 colors diferents. I potser d'aquí això dels 3 pèls. Sigui com sigui, hauríem de citar la Nati i parlar un moment amb ella.
1: Amb qui?
3: Amb la Nativitat Vilanova, la directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent i, segons sembla, la cap de la nostra sospitosa.
1: La coneixes bé?
3: Som amigues de la colla de quan estudiàvem a Girona. Li podem explicar amb tota tranquil·litat el cas i ella no dirà res. I, en canvi, ens ajudarà en tot el que pugui.
1: Doncs ja fem tard a demanar-li que vingui. Si apareixem nosaltres per la biblioteca i la Carme ens veu, ho haurem esgarrat tot.
3: Tens tota la raó. Li demanaré d'anar a fer un cafè a Roses, assegurem-nos la discreció. Si hi ha un lloc que està petat per aquí a la vora a començaments de juliol, és Roses. Allà segur que passarem desapercebuts.
6: Jo sóc músic de carrer.
1: Una de les coses bones d'aquest local és que sempre intenten posar música en català. Així, si entra qualsevol guiri, potser li ve la curiositat i vol descobrir quin grup canta i aprèn alguna cosa interessant del país que ha visitat, més enllà d'haver-se tajat a base de sangries i d'haver menjat alguna que altra paella infame per la qual li han arrencat el cap i ni tan sols se n'ha adonat. I a més, els del país tenim un refugi on sempre som benvinguts. És trist que sigui així, però sort que aquí com a mínim en tenim un. A molts pobles ni això.
3: Doncs mira, ja t'agraeixo la descoberta. Jo no hi havia estat mai aquí. No sé per què, però sempre tinc més tendència cap a Sant Martí d'Empúries, l'Escala o cap a Llançà. Però suposo que m'hauré d'acostumar a venir amb la nena aquí. Les criatures adoren la sorra. Mira, per allà ve la Nati.
7: Bon dia, Antònia, com estàs?
3: Molt bé, i tu, com va tot? Et presento el caporal Estanislau Baireda.
1: Tot un plaer.
7: Igualment, em teniu molt intrigada. No sé en què us puc ajudar.
3: Mira, el primer que t'hem de demanar és la màxima confidencialitat. De la teva col·laboració en pot dependre la vida d'alguna persona. I per això t'hem de demanar la màxima discreció. Podem comptar amb tu?
7: Per descomptat.
1: Doncs mira, perdona que et tutegi, però l'Antònia m'ha dit que sou amigues i m'he pres aquesta confiança.
7: No hi ha cap problema. Ja podeu explicar-me el que vulgueu.
3: Tenim importants sospites que apunten que la Carme Navarro, que treballa a les teves ordres a la biblioteca, pugui ser el lletre ferit. Abans que puguis dir res, totes les proves i les nostres investigacions apunten que l'assassina és una dona de més de 1,80 m d'alçada i que té un 42 de peu. Vam aconseguir allà una empremta en el pis de Fogueroles, que va ser el que ens va posar sobre la pista bona, i a partir d'aquí hem començat una investigació que ens ha portat fins a ella.
7: Mare de Déu! Això sí que no m'ho esperava de cap de les maneres.
1: Necessitem que ens diguis tot el que saps d'ella i si creus que pot haver-hi algun motiu que pugui explicar aquests assassinats.
7: La Carme té unes idees una mica estrambòtiques pel que fa a la literatura del país, això sí que és veritat. Va treure l'oposició fa uns 7 o 8 anys. Sé que havia fet estades a l'estranger, a diferents universitats, on hi havia estat com a lectora primer i després com a contractada, però no havia acabat de triomfar, i tampoc aquí, a casa nostra. Sé que escriu. Ha guanyat algun premi local de relat en diferents ajuntaments, en aquests concursos petits, municipals, que es fan a tot arreu, però també sé que mai no ha passat d'aquí. Vull dir, sé que té com a mínim 2 novel·les que ha anat presentant a concursos i a diferents editorials, grans i petites. Però mai ningú no li ha fet cas. I el dia que es van encarregar amb Bessonov, va dir quelcom molt cruel, però que es va complir a la perfecció. Ja veuràs com avui tindrem un munt de gent que vindrà a treure els seus llibres i ja veuràs com la seva darrera novel·la es vendrà molt les properes setmanes.
3: I va tenir raó?
7: Absolutament. Aquella mateixa tarda no ens va quedar cap llibre seu i es van filar les llistes de vendes com a mínim fins al segon assassinat. La Carme sempre ha defensat que quan més s'interessa la gent per un escriptor són els primers 15 dies després de la seva mort. I en això no li falta gens de raó.
1: I és cert, això?
7: Sí. Pot semblar un mite, però és absolutament cert. Quan mort un autor, sigui quin sigui, els préstecs es disparen i les vendes també. Pel que fa a la Carme, sempre ha estat una noia discreta, complidora, però cada vegada que apareixia una nota sobre un debut prometedor, s'emprenyava bastant, sobretot perquè suposo que pensava en les seves novel·les i en què ella no havia aconseguit fer el salt encara. Però vaja, no sé si tot això pot ser el motiu per voler matar algú, perquè si és així, aquest país és ple de possibles assassins. Hi ha una quantitat immensa de gent que escriu o que vol escriure. Les escoles d'escriptura són plenes i cada vegada n'hi ha més, però hi ha ben poca gent que se'n surti. Si tothom que ha estat refusat per un editorial ha d'anar apel·lant la competència o els editors, és que en dos dies no ens quedarà sistema editorial perquè seran tots morts. Potser la Carme és molt diferent i realment sí que ha comès aquests assassinats, però hi deu haver una altra motivació.
3: O potser no, Nati, o potser només és una dona que està veient que no es compleixen els seus somnis i que ha decidit posar-hi remei pel seu compte i a la seva manera. Una fórmula bestial, és cert, però no podem saber què passa pel cap de la gent. Això només ho podrem saber quan li ho preguntem a ella, si és que realment ella és la dona que estem buscant. De moment, demanarem que guardis la màxima discreció.
7: No patiu per això.
1: Disculpeu un moment. He d'agafar aquesta trucada. És de la comissaria.
3: Sí, fes, no pateixis.
1: Esteu totalment segurs del que m'esteu dient? Perfecte. Moltes gràcies i molt bona feina, ho tindrem en compte. I tant que sí. Ara és molt important que algú pugui comprar les mateixes places al seu costat o al més a prop possible. És imprescindible poder tenir-la controlada en tot moment. Compreu ja els bitllets. Si necessiteu qualsevol justificació o autorització, la demaneu a l'inspector Ares Serra, que no hi posarà cap entrebanc. Que assigni ell els membres del dispositiu.
8: Ha passat res greu?
1: No res, que sembla confirmat que demà ens n'anem d'excursió cap a Barcelona. Espero que t'agradi tant l'atenció com l'aixafogor.
3: No m'agrada ni una cosa ni l'altra. Però si no ens queda més remei que ballar, doncs ballarem.
1: Doncs ja ens podem preparar. Nosaltres hi anirem en cotxe. Però fa una estona la Carmen Navarro ha comprat un bitllet per demà a l'AVE que surt de Figueres-Vilafant a les 8 del matí i arriba a Sants a les 9.
3: Doncs ja ho tenim. Demà, Vila del Llibre de la Rambla i tota la carn a la graella.
9: Heu escoltat Parar per anys, capítol 9 de Mar Negra, de Sebastià Benassar, una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Juanjo Alfonso, Ildefons Clos, Enric Frigola i Nativitat Vilanova. I al capítol següent i final, la ciutat de Barcelona es vesteix de gala per acollir la Vila del Llibre de la Rambla. Aconseguiran la nostra parella de Mossos aturar la lletra ferida abans que el sector del llibre pateixi una nova sotragada?

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Lev Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit, per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del servent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les mines i els pous, i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià, i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Pere Sant Romà, saurí.
1: Una deu és un naixement d'aigua a la superfície terrestre provinent d'una capa aqüífera. Mina, del llatí mina, procedent del grec antic mena. Una mina és una excavació subterrània que serveix per recollir i conduir l'aigua. Solen construir-se en terrenys permeables on no hi ha deus i on cal aprofitar l'aigua superficial. Pou, del llatí puteus. Un pou és una excavació vertical i profunda, generalment circular, amb una boca protegida que es fa al sòl per tal d'arribar a una capa aqüífera.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La terra amaga molts tresors. Nosaltres avui en destaquem l'aigua que brolla de forma natural de les deus. Però quan això no succeeix, les mines són una solució que ha permès extreure aigua per al seu aprofitament. Els pous són excavacions més profundes, però la seva finalitat és la mateixa. En un temps de sequera, qui troba aigua, troba or. I en Joan Carles Blanc ens dona a conèixer com la sequera del segle XIX va afavorir els projectes per pal·liar-la.
3: De fet, antigament, sota el segle XIX, a la Riera i als voltants, hi ha diversos projectes de fer mines per captar aigües subterrànies per pal·liar el problema que hi havia de sequera, no?, o de manca d'aigua, no? Perquè al segle XIX els pobles del voltant del Baix Gaià doncs, creixen molt demogràficament, hi ha molt necessitat de conreu i hi ha poca aigua. Llavors hi ha baralles per l'aigua i llavors necessitats des de les institucions, els ajuntaments, de trobar altres cabals d'aigua, no?, a part del riu, que és el fàcil, no?, com si diguéssim, buscar altres tipus de cabals, no? I que la Riera en va dur projectes sobre mines i minetes per poder buscar aquesta aigua subterrània per poder pal·liar aquest dèficit.
2: Ramó de pedra.
0: En Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca del Baix Gaià, regadiu, molins i conflicte, publicat per Cossetània, ens explica amb més detall aquests intents de fer mines.
4: Un altre element, o una infraestructura hidràulica subterrània, i diguem-ne més o menys relacionades, com he comentat abans, és les mines, que en algunes zones del Camp de Tarragona són molt importants. De fet, com més anem cap al sud del Camp de Tarragona, doncs cap a la Canonja, Reus, i cap al sud del Camp de Tarragona, són molt importants les mines, que de fet eren pous, no? Eren pous que, on l'aigua, doncs, continuava canalitzada de manera subterrània, no? I llavors s'elaborava, doncs, un desnivell a sota terra. En aquesta zona nostra de mines d'aquest tipus, mines, diguem-ne, el model aquest característic més, doncs, de la part més occidental del Camp de Tarragona, aquí no n'hi havia, però hi va haver intents. I, de fet, en el meu llibre ho explico, hi va haver diversos intents aquí a la Riera, als segles XVIII i XIX, de fer mines, i mines, estem parlant de mines molt llargues, estem parlant d'un i dos quilòmetres, de canalitzar aigües per sota terra, bàsicament per poder moure les aigües d'una banda cap a l'altra. Aquí va haver projectes, però els únics que es van arribar a fer va ser el de la mineta d'Altafulla, que és el que ja vaig explicar en el llibre, una mina petita que hi ha aquí a la Riera, a la part inferior del poble, i llavors hi ha aquestes tres mines que hi ha a Ferran. A Ferran n'hi ha una, que jo crec que és un cas molt interessant, que ara ja no existeix, perquè queda sota, doncs, l'autovia, no? Però és un cas molt interessant, que era l'ús d'aigües del Gaià, és a dir, no estem parlant d'aigua subterrània, estem parlant d'aigua del riu Gaià, però que arribava a un rec, el rec de Puigjover, sota Ferran, però llavors aquest rec, a un determinat moment, anava sota terra i feia 800 metres sota terra per arribar a la Mora, per superar l'alçada, doncs, que hi havia fins a arribar a Mas de Marquès. Hi havia 800 metres d'aigua sota terra, no? I aquesta és una infraestructura que jo crec que avui ja està, doncs. De fet, hi ha l'autovia, hi havia aquesta infraestructura, però convé tenir present que hi havia aquest mecanisme per poder fer arribar insisteixo, l'aigua del Gaià fins al que avui és la Mora. I això és una cosa, una obra que es va fer al segle XVIII. Una obra, estic parlant de fer 800 metres, de fer un túnel subterrani de 800 metres per canalitzar l'aigua per regar unes finques. Jo crec que aquest seria l'altre element característic, tot i que, com he dit, les mines aquí, en aquesta zona nostra, dels Baix Gaià, no van arribar a ser tan importants.
0: En Ricard Ramon ens exposa que parlar d'aigües subterrànies és també parlar de pous.
4: D'aigües subterrànies també podríem parlar de pous. De fet, estem parlant de pous. La sínia és la maquinària per elevar l'aigua, per aixecar l'aigua. Doncs, bueno, és el mecanisme ja des de l'època antiga, doncs, per cobrir un desnivell. No? Cobrir un desnivell. Podríem parlar de pous, podríem, en general, i d'altres mecanismes, diguem-ne, doncs, de bombes hidràuliques, que han servit també en els últims segles per elevar l'aigua.
0: I en Jordi Sunyer ens mostra com les sínies també són pous.
5: És que les sínies, en el fons, són pous. El problema és com extreus aquella aigua que no sigui a galletes, no? I llavors, per això, aquest sistema... Estava l'aigua en una tal profunditat que permetia, amb una estructura de cordes, de llivans, que n'hi deien, extreure l'aigua de manera senzilla. Podia estar a 8-10 metres l'aigua del subsol. O sigui, no estem parlant de pous de 70 metres de profunditat. Avui en dia es poden fer pous, quan ja va arribar l'electricitat, la benzina, els motors elèctrics, es van fer pous a qualsevol profunditat. Per què? Perquè amb un motor pots extreure aigua. Però fins que no hi va haver els motors, els pous eren, en aquest cas, aquí, amb poca profunditat i amb un sistema de tracció, diguem-ne, molt, molt senzill, a través d'animals.
0: I el saurí Pere Sant Romà, com en Jordi Sunyer, ens explica l'evolució del sistema d'extracció d'aigua.
6: El sistema d'abans, doncs ja sabem que era una corriola, una galleta, no? Després van venir les bombes que n'hi havia de pistó o n'hi havia d'això, i actualment es fa amb bombes submergibles i inclús amb plaques solars, l'energia. O sigui, tot anem canviant.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Tornem a posar la mirada al segle XVIII amb en Ricard Ramon a la conca del Baix Gaià i concretament a la pagesia.
4: I estem parlant d'aigua de boca per un ús agrari. Per un ús agrari ens hem de fer la idea de veure que els últims dos segles el nivell dels aqüífers era molt més alt, hi havia moltes més fonts, hi havia molta més aigua, i sobretot en aquesta conca baixa, i com més t'acostes al mar, doncs cada cop és més fàcil trobar aigua a menys metres. De fet, a la plana de Tamarit i la zona del que en diem la plana del Vinyet, l'aigua doncs es trobava a 2-3 metres de profunditat. No? I d'aquí la importància, a partir del segle XVIII, quan hi ha el creixement i el desenvolupament agrari, de que la pagesia va intentar doncs fer pous per intentar aprofitar aquestes aigües subterrànies per un ús agrari.
0: Comentava en Ricard Ramon que els últims dos segles hi havia molta més aigua i, com molt bé resumeix el saurí Pere Sant Romà, els pous tenen com a objectiu trobar aigua, especialment davant de la situació actual.
6: Bueno, el que anem buscant en un pou bàsicament és l'aigua, perquè la missió d'un pou no és fer més metres, ni fer menys metres, ni fer més fons. Bàsicament, la funció és trobar aigua. No sempre es troba, perquè ho dic, hi ha un tant % dels casos que se m'escapat i s'escaparan. Però bàsicament és trobar aigua. Llavors, és la missió d'un pou. I de pous n'hi ha de moltes maneres. És igual que cotxes, no? Que hi ha diferents models i diferents funcions de cotxe, i tot té el mateix nom, cotxe. Pou també, pou. N'hi ha més amples, més estrets, més... Tens la millor és trobar aigua. I actualment, doncs, la veritat, també se'n troba, però és més difícil. Perquè és un problema, no allò que diuen preocupant, com se'n diu. Dramàtic. I anem a més, La situació anem a més, Mentalitzem-se tots,
2: Remor de pedra.
0: Construir un pou no és tan senzill com sembla. S'han de tenir en compte diverses variables. El saurí Pere Sant Romà ens n'explica alguns detalls, exemples i característiques.
6: Les actuacions de tot el que és la vida en si. Abans llauraven amb un matxo, una mula, i ara lloguen tractors i uns grans tractors que porten uns aperos de 3 metres d'amplada, per dir alguna cosa. Ha canviat tot. Tots han canviat. Les persones, el mode d'actuar, han canviat. Per bé o per mal, això està per veure.
7: És a dir, abans pic i pala, entenc?
6: Sí, i tant. Encara en faig fer alguna, Sí, encara en faig fer alguna, encara. Bueno, o amb una rata, encara en faig fer algun. Si veig que és poc afundada, doncs vinga, va, provem-ho així. I llavors has d'anar molt fi, Perquè si ho fas amb una màquina, hi han d'anar 30 metres més avall. Doncs mira si van. Ara, manualment, si has d'anar, no 30, 3 metres més avall, ja és... Avui se'n fan de 200 i 300 metres. Però la previsió eren de 250-300. O sigui, la previsió ja era aquesta. En canvi, a prop de Mart, doncs la veritat, has d'anar amb molta cautela, perquè fent por no és fent forat, i has de viar que no et vingui la salada. Perquè si et ve la salada ja l'han fotut. Teòricament, si el terreno no s'esllavissa, se fa un forat i després s'entuba, perquè no caigui al terreno. És que, esclar, cada pou té el seu tarannà. És un món a part, això dels pous i l'aigua. És que, com que no és palpable, que evidentment no és palpable, no ho veiem, ja ho dic jo, hi ha un 15% dels casos que s'ha escapat.
0: Actualment, la construcció de pous continua tant a petició de particulars com de l'administració local. En Pere Sant Romà ens comenta quants pous ha construït fins al dia d'avui.
6: Perquè n'he fet tant durant 50 anys que en porto 185. I ara n'hi tinc a fer dos més. Vull dir, no faig res, jo els faig fer. Ojo, que jo dissenyo, aquí va, aquí, punt.
7: Vostè diu que la conca del Gaià és molt, molt bona, rica en aigua subterrània, sí. Tot i que el Gaià, evidentment...
6: Evidentment el Gaià no, però la conca sí. Està demostrat, I, ojo, tenim aquesta zona d'aquí, del que és Solomó, Vespella, la Nou i aquí, que hi ha pous molt bons. Per exemple, el pou del meu poble hi ha 150 mil·litros, el de Solomó també, els d'aquí de Torrembarra també, el Tafull també. Per què? La conca del Gaià. La conca del Gaià. I, en canvi, el Gaià és un riu de poc pobre. A més, actualment hi ha molts trams del Gaià que no baixen ni... no es veu gens l'aigua, no es veu. No la veuràs, sec. I em porto més de 60 per ajuntament,
2: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els saurins o saurines són aquelles persones que tenen l'aptitud de descobrir aigües subterrànies amb un pèndol o una vareta. Però com saber si es té aquesta capacitat? Aquesta és la pregunta que li van fer a en Pere Sant Romà i com s'hi va iniciar.
6: Jo no hi creia, era Sant Romà, incrèdul total. Llavors, justament, amb un senyor, que ara viu a Altafulla, però aquí a Torrembarra, que tenia molta amistat, jo tenia molta amistat amb molts joves d'aquí a Torrembarra a la meva època, doncs van fent por a la finca i allí, l'altre dia, amb un dinar, ho miràvem, dic, jo també tinc curiositat de mirar-ho, dic, però no hi crec. I llavors aquest amic me va agafar una barra, me la va portar, i va veure que allò tenia unes sensacions que no eren les normals. I a partir d'aquí que em va picar el coquet, llavors hi he anat perfeccionant, i bueno, s'ha de perfeccionar tot que la vida. Vull dir, jo dic una cosa, el pèndol m'ho diu. Ara jo hem d'interpretar el que em diu el pèndol. I no sempre ho interpretes bé. S'ha de tenir en compte això, Com tota la vida.
0: Pèndol o vareta? O les dues opcions?
6: El puc fer en diferents maneres, però bàsicament vaig amb el pèndol. I sóc l'home del pèndol.
0: Com treballa un saurí?
7: Llavors, què fa vostè, senyor Sant Romà? Li truquen? Vostè va sobre el terreny?
6: Sí.
7: Comença
6: sí.
7: A caminar?
6: Sempre, sí.
7: A esbrinar allò amb el pèndol?
6: Normalment faig un recorregut per tot el perímetre. Per què? Perquè parteixo de la base, i és una base real, demostrat, que l'aigua té en curs. I el tenir en curs, si la tinc allà, em sortirà per aquí. Llavors, per qui he trobat a fora, diré, ep, a dins ho tenim bé. És així, sempre he actuat igual. I el que dic jo, és que em pregunten un munt de preguntes, perquè cada dia hi ha preguntes de tot. I què et sembla? Escolta, jo sé que hi ha zones del país que són més bones, zones que no. Per exemple, tenim el Tarragonès, que és molt bo per aigües subterrànies. La conca que hi ha, principalment. Tenim el Baix Penedès, que... però en canvi l'Alt Penedès ja no és igual. La conca de Barberà no és igual. A les Garrigues ja no et dic, no és igual. I llavors jo què dic? Home, jo he d'haver el pacient per fer un diagnòstic. Si no veig el pacient, no puc. Podem parlar tant com vulguis, però no puc fer un diagnòstic.
0: Vara o pèndol? Quina és la diferència? En Pere Sant Romà ens explica la seva experiència i també ens parla de les possibles aptituds dels més joves.
6: La vara, si hi ha una aigua que estigui entollada, allò que diem, me detecta que hi ha una cosa molt fora de ser, i és mentira, m'enganya. M'hi he trobat i ho dic. A part, jo he fet conferències en col·legis. I la canalla, queden parats perquè no tothom li marca. No sóc sol, eh? Hi ha un 8 o 10 persones que els hi marca. Jo tinc ma filla que li marca molt. Llavors s'ha d'admetre que no sóc sol. I el que li marca queda parat al principi. Clar, és una cosa innovadora, eh? Per exemple, una vegada hi tinc fotografies amb un nen que devia tenir 10 o 12 anys, 10 o 11 anys no tenia més. I li vaig dir, pare nen, tu tens aptituds? I les mares, que sempre estan per allà a la vora, diu, el meu nen és molt raro en moltes coses. Mestressa, aquest serà bo. Ha de ser raro, has d'estar tocat de l'ala.
0: Quan li hem preguntat a en Pere Sant Romà com es va iniciar com a saurí, parlava de sensacions.
6: Dóna sensacions. Això és igual, com te dic, que hi ha un 5 o 10% de persones que tenen aquesta aptitud i la millor no ho han detectat mai. I quan ho detecten, com aquell criu que té pocs anys i li dona aquesta sensació, aquell nen quan arriba a casa ho explica. A casa seva. A mi em marca, aquell senyor que va venir a prendre, em va posar a prendre i a mi anava. I li va. A part, a dir una altra cosa. Una persona que sigui neutra total, jo li agafaré el canell i el pèndol se li mourà si hi ha aigua davant d'aquestes demostracions. El que ja no ho sé, però hi ha alguna cosa. És igual que això dels omnis. Algú pot afirmar que els ha vist veritablement com actuen els homes? No. Però n'hi ha qui creuen. I potser sí que hi ha alguna
7: cosa. I com va ser l'aspecte?
6: És posar-se en un terreny molt, molt, molt pantanós o molt...
7: Però com van ser les primeres?
6: El déu dels déus, el déu dels cristians, l'ha vist mai algú? I s'hi creu, no?
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Anteriorment, hem definit el concepte de saurí i hem escoltat de la veu del Pere Sant Romà les sensacions que ells tenen. El fet d'utilitzar la vareta i o el pèndol també es coneix com a radioestèsia. Aquestes aptituds, o do, com alguns l'anomenen, no sempre s'accepta per part dels científics i té molts descreguts. Un dels motius és el fet que els encerts no són del 100%. Escoltem què ens diu el saurí a propòsit d'aquest debat.
6: Hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapen, s'escapen i s'escaparan. Sí, jo tinc normalment un 15% de fallos, 80% d'encerts i un 15 o 18% que no, eh? I ho he tingut sempre. L'estadísticament és aquesta. No puc fallar dos de seguits i puc fer 15 no fallant de cap. Però l'estadística total, global, és aquesta. Ho dic a tot. A més, me'n recordo més de les que fallo que dels que encerto. Actualment, quan ja em fallo, no dormo, tinc el cap que dono 40 voltes. Perquè, i per què he fallat? Doncs perquè es falla. Perquè el 100% no existeix. I l'han d'admetre. L'han d'admetre. El pare de nen, tot bon carreter, boc un dia. I no falla.
7: Per viure, el que és imprescindible és l'aigua. Podem viure sense moltes coses, però sense l'aigua, no.
6: Hi ha una cosa que és essencial, que és que podem passar molt de temps més sense menjar que sense beure. Fa molts anys que estic al Candelero, que diuen. I per tot el món, eh? L'estranger també, eh? Això com digui un científic.
0: Fem un canvi de registre per posar la mirada a Torredembarra amb en Jordi Sunyer, a l'aigua de la pluja i com se la podia emmagatzemar.
5: La pluja baixava per reguers i llavors es filtrava i entrava cap a dintre. El tema de les mines n'hi ha, evidentment, sobretot al voltant del riu Gaià, però en el nostre cas doncs no n'hi ha de documentades. Més aviat era aigua de pluja, per tant podem dividir el terme, molts termes municipals que tindreu tots al cap, fins i tot el vostre, doncs podríem dividir el terme en dues parts, una de secà, a partir d'aquí doncs cisterna, i una altra doncs de regadiu, a partir d'aquí doncs pous, sínies, en el nostre cas, o si tens el riu a prop, doncs a partir d'aquí doncs les séquies, les mines per aprofitar doncs aquesta aigua, també és caducera, no? També s'ha de dir perquè són rius mediterranis i molta part de l'any baixen secs.
0: En Pep Saragossa també ens en fa esment.
8: Bàsicament, l'aigua per consum humà eren o de pous i fonts o cisternes també. Moltes cases tenien arreplegaven l'aigua de pluja, doncs diguéssim, no? Hi havia una cisterna, tenien cisterna i replegaven.
0: En Pere Sant Romà ens deixa també el seu testimoni.
6: Jo he begut moltíssimes vegades aigua quan surt del pou, que no s'ha analitzat mai. I encara sóc viu, eh? Ojo, parlem, no sempre s'analitza. S'ha d'analitzar. perquè per diverses coses, però se'n fan gramassa. Per exemple, en tema nitrats. En tema nitrats, abans el top era 100, ara són 50. Si tu veus aigua de 60 de nitrats, no et passarà res.
7: I se'n troben molt de nitrats, o es troben molts
6: cada
7: contaminants?
6: Cada dia més. Home, clar, l'evolució de la vida, el progrés. El progrés ens porta tot això, Se contaminen més els... Home, clar, és el progrés. És el tribut del progrés. Aquest tribut s'ha de pagar, I a més, aquest senyor li vaig dir al darrere, dic, mira, i el progrés no anem mai enrere, Mentalitzem-se tots,
2: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La cerca de l'aigua ha estat sempre de vital importància i actualment és un dels punts calents davant la sequera que ens amenaça. Avui hem compartit amb vosaltres testimonis per parlar de mines i pous i ens ha acompanyat un saurí, una figura que desperta fascinació i alhora és qüestionada. Sense aigua no hi ha vida. I si parlem de vida, us hem de recordar els ocells que avui ens han acompanyat. Sabeu quins són?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Tallarol de casquet. Sílvia atricapil·la.
2: Au que habita tot l'any.

0: Mallarenga carbonera. Parus major.
1: Ocell que habita els boscos totes les estacions de l'any.
0: Pardal xerrec. Passer montanus.
1: Ocell que trobem al curs mig i al curs baix del riu, especialment a les zones del camp obert i de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
2: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ofegaments en nens i adults. Mesures per prevenir-los.
5: La supervisió constant és clau, especialment amb els nens, per evitar un greu ensurt en una piscina o al mar. Cal assegurar que tothom sap nedar i que coneixen les normes de seguretat a l'aigua. Utilitzar flotadors adequats i evitar l'ús d'objectes inflables no homologats com a dispositiu de seguretat és una peça clau. En piscines, instal·leu barreres de seguretat i tingueu sempre a prop un dispositiu de flotació. En cas d'emergència, saber realitzar maniobres de reanimació pot salvar vides.
3: Salut Activa.
6: Anna Sabat, infermera d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Primer de tot, el que recomanem des del CAP és tancar les piscines, posar una tanca que els nens no puguin arribar-hi sense la nostra supervisió. És molt important que si un cop entrem a la piscina, doncs hi hagi sempre, sempre un adult al seu costat. Si és un infant molt petit, l'hem de tenir en braços. A menors de 7 anys es recomana tenir, com a molt, el nen a un braç de distància. A majors de 7 anys, doncs sempre que hi puguis arribar-hi amb 10-20 segons com a molt que estiguis allà. En el cas dels més petits, heu de recordar que es pot produir un ofegament en poques quantitats d'aigua i vigilar sempre que no es quedi mai sol l'infant. A nivell dels infants, els dispositius de flotació es recomana que no siguin inflables perquè es poden punxar. Segons l'Associació Espanyola de Pediatria, el millor és l'armilla salvavides. Sobretot ha de complir amb els estàndards de qualitat. A més, tot i que els nens sàpiguen nedar, si es fa alguna activitat aquàtica o es puja en una barca, es recomana que també utilitzin aquesta armilla salvavides. I a més, es recomana que els nens portin banyadors amb colors llampants, que així és més fàcil de visualitzar-los.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Tot i la fascinació que ens causen els diferents colors dels ulls humans, en realitat l'explicació subjacent és bastant simple. El color dels ulls es deu a dos tipus de pigments: eumelanina, el color marró i negre, i fenomelanina, el color vermell. Així, en els ulls foscos hi ha molta eumelanina, i en els clars, poca. És a dir, que si els ulls es veuen blaus, és per les fibres de col·lagen blanc en el teixit connectiu de l'iris que dispersen la llum i fan que l'iris es vegi blau. Alhora, les diferents tonalitats de marró, blau i verd són determinades pel gruix i la densitat de l'iris i el grau d'acumulació de les fibres de col·lagen blanc.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C-58, retencions ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació per la A2 i la B23, amb 4,5 km de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dijous.

0: en aquestes comarques barcelonines, sobretot, on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
3: Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
2: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
5: Le gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. Otro. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
2: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
6: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
7: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
6: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
2: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar...

0: persones recluses com la Montse.
1: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
0: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
3: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
2: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
5: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
4: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
2: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
6: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves altres de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
7: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material.
8: el resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central, de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
9: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
8: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
0: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana, a Camp de Bànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begú, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Parareda, de TV Costa Brava.
10: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begú s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
11: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club. Ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
12: Por lo menos fa declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
10: Els fets van succeir el maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les bolles del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETB.
13: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels 2 municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho expliquen l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
14: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi ha hagut durant al llarg dels anys.
15: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot, a Sant Feliu, i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
13: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
0: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
16: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, i intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
17: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que, més enllà de l'ascens, situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC12, el Jordi Pazos.
18: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
19: Vinc a treballar, a escoltar, a prendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara, que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament, si poden quedar entre els sis primers millor.
18: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
19: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
18: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
0: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
20: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
21: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
20: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
22: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
23: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
22: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
24: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
25: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
26: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
27: Vols anunciar el teu establiment o servei?
26: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
27: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
26: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
28: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
29: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
30: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
29: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
30: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
31: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que el papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
24: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Acaba la visita del papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del papa un cop acabi l'acte de comiat.
1: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del papa a Barcelona. Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó 14, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
2: De cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
3: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
4: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
5: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
2: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas l'esperança i la pau.
5: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
6: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
0: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia.
0: Lleó XIV no és un papa, ens diuen que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica... Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
7: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó... mucho más hierático, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, es un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
0: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dir en els polítics al Congrés, però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
7: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
0: Quin papa hem vist aquests dos dies, especialment a Catalunya, per acotar una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del papa Francesc?
7: Yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto. Ha modificado algunos de esos cambios que introdujo, que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un papa alejado, un papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
0: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Can Brians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to, que li sembli especialment significatiu?
7: Yo creo que Es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
7: Un placer, gràcies per invitar-me.
31: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el Papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
9: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
10: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
8: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
11: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
10: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
8: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
12: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat el Papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Deu minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou, a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
13: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
14: El equip llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'en Bol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i, en cas de victòria, disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador, Carlos Ortega, veu el vestidor carregat de motivació.
15: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
0: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
16: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
17: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
16: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
18: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
19: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
18: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
5: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, són ja presents en aquesta comitiva institucional per acomiadar Lleó XIV. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
7: Bon dia, Helena. Es pot dir que han tornat les retencions habituals en plena hora punta en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Així, avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella, i en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, a zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada també, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
8: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat al Vallès Occidental, en algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, al Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí.

0: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres personalitats, acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat i el Papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
1: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el Papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el Papa Lleó XIV, que ha d'arribar aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el Papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del Papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada de Família, també l'abadia de Montserrat, després del seu pas per Madrid. Ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat a la comitiva del Papa. Lleó XIV sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i en destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
0: Doncs, Siana, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el Papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el Papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà el seu, on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista, amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni, hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments el Papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament doncs, valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de Lleó XIV aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments doncs, passa d'alguna manera revista el Papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada doncs, per diferents joves militars que fan d'alguna manera doncs, això, la custòdia al Papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió on el portarà a Gran Canària. Aquest Papa Lleó XIV que continua aquest viatge on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic.

0: De la seva agenda, la immigració en concret, és el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones, doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també, doncs, li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos, doncs, això, que Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar, quan arribi a Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia, doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lluat, un espectacle visual impressionant, amb jocs de llums, drons dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí, i que això va ser acabat, va acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull, abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita, que entenem que ha estat satisfactòria i del qual ens sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç, l'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya. Recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió, en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries, ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims, doncs, últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de masses, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del papa a Catalunya, que en uns minuts com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, i de l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música. I tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
1: De cor agraït, jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
2: Amb aquestes paraules, el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
3: ¿Le gusta el fútbol? De pequeño quería ser papá. Otro. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
4: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
1: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
4: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que, amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: Nou minuts, els que falten per arribar a dos quarts de nou. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó 14, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
6: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop s'hagin acabat. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani i Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han, al final ja, va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
7: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
8: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Band, els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Exercici a casa per a gent gran.
3: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rum a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final. Ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic, en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60a d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya roda ja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de 2 dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests 2 dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests 2 dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a 2 dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista, insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç, una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe. Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
3: De cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV, que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
6: Serena, però també m'ho acabaré amb explícit de missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Pues acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no? En el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Por tanto, una elaboración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà, segurament, per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps, una mica, la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina, García, bon dia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
7: Molt bon dia.
1: Disculpa una mica aquest entrebanc, sí, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen, eh? Com va anar la reunió amb el papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El van veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
7: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un papa, doncs, molt proper, molt interessat en el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs, perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell, ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar, què us va dir, què és el que vas veure que a ell li preocupa realment?
7: Sí, arrel de la carta que li va llegir el nen, el Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen, i després, quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I sí, va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al papa, i com ell, de forma molt natural, li va anar responent, també va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
7: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat, no? Ahir el papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? Quan responia el Kenzo al Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar, parlant del futbol, la importància del treball en equip, no? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones se senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes com l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes, doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són 3 de cada 4
7: 3
1: famílies,
7: de cada 4, sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme, no? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta era una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
7: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt, i si està encallada, estan fent diferents...
1: Què s'està fent?
7: Sí, s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Ho teniu clar, per què no?
7: Doncs perquè, bueno, creiem que falta aquest consens polític, com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política, doncs, per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula, no? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern, o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
7: Concretament... és en general és dels partits, els parlaments, que hauria de tirar endavant i no ens estem sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres reals s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
7: Doncs algunes, per exemple, no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, doncs estan costant en arribar aquests papers, no? I també, doncs, altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi ha dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar, i després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis, és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre aquestes dues qüestions.
7: Sí. El tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants, perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
7: Clar, nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, moltes persones, ja per l'angoixa de no poder tirar endavant de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? Doncs per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: altres... Amb alguna gestoria?
7: Sí. I realment... sap greu, perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui. T'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu, i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
8: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts, acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que ho hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
9: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho vam solucionar ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningun tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
8: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
10: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
11: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
10: Periodisme.
11: Jo, si tot va bé, pedagogia.
10: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
12: Molt bé, menys mates del científic. Mates del científic va ser molt malament.
13: Bueno, una mica tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
12: Fisioteràpia.
13: I jo pedagogia.
8: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
1: 5 minuts només, els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de dos dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic, després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar a bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, que en compareixença de balanç d'aquesta visita, un cop s'ha enlairat l'avió del Pontífex, ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha remarcat que gràcies a això Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
2: Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya, etapa a les Illes Canàries, i havia agraït la visita, havia agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i havia agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món, no?
1: El punt àlgid de la visita està la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món. L'acte, marcat en la missa pel centenari també de la mort d'Antoni Gaudí, va acabar amb un espectacle de llum, música i drons que va dibuixar el rostre de l'arquitecte i la paraula gràcies al cel. Cap a les 11 del matí és previst que el Papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo. També hi haurà els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torre, entre altres autoritats. I quatre persones han estat detingudes en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra van dissenyar arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. I tret de sortida en aquests moments al darrer dia de la selectivitat. Durant tres dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics. Avui s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar provoca lentitud en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la B20, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una avaria a la C25 a Gurb deixa un altre carril tallat direcció Lleida i provoca retencions en aquest punt. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Com esteu? Només breument, per fer un link amb el que acabem d'escoltar amb la darrera notícia de l'informatiu de la xarxa, que és aquest que parla de futbol i del Mundial. Pels seguidors del futbol femení, que és un esport, que és una activitat de futbol menys competitiva en el sentit d'agressivitat, no que no sigui tan competitiva com els homes, però molt menys agressiva, molt més noble, amb moltes menys faltes, amb moltes menys cuentos, de jugadors que es tiren per terra i diguéssim com molt més anant de cara. Aneu a buscar el partit de seleccions que va jugar la selecció femenina del Brasil contra, no sé qui eren les altres. Aneu a buscar aquest partit. 8 targetes vermelles els hi van fotre a les brasileres. 4 les jugadores de camp i 4 que hi havia a la banqueta. Busqueu, que va ser ahir o abans ahir, fa 3 o 4 dies d'aquest partit, i veureu com amb Islàndia. Doncs a les brasileres amb Islàndia, 8 targetes vermelles li van cascar l'àrbitre perquè anaven fotent unes castanyes, les brasileres, que dius, home, és molt més noble, molt menys... Bueno, doncs mira, no, ja ho estem espatllant, això també, que ja és el que toca. Bé, un cop dit això, bon dia a tots i benvinguts. Fa sol, llueix amb força avui el sol, vull dir que cosa que està molt bé. Aquest matí ha plogut res, 4 gotes, molt, un ruixadet absurd. Cap a quarts de vuit del matí, dos quarts, aproximadament dos quarts de vuit del matí, anava plovent i realment els petits detalls marquen les relacions humanes. Al final, no, per què ho heu deixat? No, perquè més que no recull els mitjons de terra. Sempre són petites tonteries. Al final, el que acaba acabant una separació, un trencament d'una amistat, un el que siguis, sempre és probablement la cosa més ridícula que et puguis tirar. Sempre no. Sovint és la cosa més ridícula que et puguis tirar a la cara. El problema és que darrere hi ha moltes altres coses que han anat omplint el got i al final la gota que cau és la que cau i

0: els petits detalls. Per exemple, comprar un paraigües. Un detall que diu, oh, compro un paraigües. No, perquè si aquest paraigües després l'has de compartir amb el teu amic o la teva amiga, és important. Pot ser el trencament d'una relació, el trencament d'una amistat, o com a mínim el desgast d'una amistat. Que no us ho creieu? Pugeu el volum. Vale. Mireu què passava aquest matí pel carrer.
1: Bueno, total, que llavors, com que jo et deia ara i perdona'm més, i tu estàs, no sé què, i jo m'estava mullant, al final no em vas deixar. Mira, tu sabies que està inclinat, i si tu no et mulles, i m'estic mullant.
2: No, sí, jo també m'estic mullant.
1: Què t'has de mullar tu?
2: Ai, m'estic mullant. M'estic mullant, bueno, a veure, són minigotes, però m'estic mullant, jope.
1: En sèrio m'estàs mullant?
2: Sí.
1: Sí, mira, posa't al meu cantó.
2: Que no?
1: Ara l'aguanto jo durant un moment.
2: Vale, però és que no, primer no tenia així, la tenia així. Estava així.
1: Vale, doncs jo m'estic mullant, jo m'estava mullant. No, però és que per què no em creia
2: jo? Jo sé que m'estic mullant.
1: Per què no?
2: Oh, que mullada.
1: Igual que tu, gilipolla.
2: Pues per això, perquè estan veient gotes de merda.
0: Doncs és que comprar un paraigües no és una activitat qualsevol. D'aquí em pot perillar l'amistat. Si no sabem portar el paraigües o el paraigües no es programa perquè ens puguem tapar tots, la veritat és que d'aquí em pot perillar una amistat. Per tant, no banalitzem cap de les activitats que fem al dia i en tot cas, donem importància, fixem-nos en tots els detalls de totes les coses, també a l'hora de comprar un paraigües.
1: M'estic mullant. M'estic mullant. M'estic mullant. Bueno, ara són minigotes,
0: però m'estic mullant. Ara són minigotes. És bona o no? Són meravelloses. Jo els hi compraria un paraigües i els hi regalaria. Els hi diria, va... O no els hi compraria perquè se segueixin discutint sense que s'enfadessin, només que per poder-ho escoltar, perquè és d'aquelles coses... La vida, de vegades, et dona, porta coses meravelloses. Bé, bueno, en tot cas, tingueu present, i des d'aquí, doncs això, si algú vol comprar un paraigües una mica més gran, els nanos ho agrairan. Anaven cap a l'institut, anaven a estudiar. Què ahir la Sagrada Família? Ho vau veure tots, eh? Quin espectacle, aquella cosa, amb els drons fent la cara de Gaudí... Aquella cosa de llums i tal. La bona notícia del dia és que ja ha fotut el camp i per tant ja no tallaran més carrers, ja no pujaran més contradirecció per Pau Claris, ja no tindrem més barris sitiats. Per cert, gran feina la de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, que van impedir que 600 persones cantessin els Segadors en l'acte de consagració de la Sagrada Família. No es pot cantar els Segadors en l'acte de consagració. Està prohibit. La població, la ciutadania, per les nostres autoritats i sobretot per les nostres forces policials, no té dret a expressar-se. Bé, tenen dret a expressar-se allà, però aquí, on passen les coses, no fos el cas de que algú s'incomodés. Doncs, va... Petit recordatori, només un petit recordatori. I ho dic ara, que és el dia, i sobretot avui sabent que la gent de l'Ateneu Aranyenc, que avui se'n va cap a la Sagrada Família, en Joan Miquel Llodrà, avui els farà la visita turística, ens ho explicava ahir la Mireia Saurí, i se'n van avui a visitar el temple, aprofitant que havien buidat l'agenda perquè estava el papa, i quan la van... Bueno, quan van dir, no, és que el papa se'n va a la nit, va dir, bueno, doncs, escolta'm, omplim. I mira, aquí l'Ateneu va trobar un forat per poder-hi encabir un grup, que certament és complicat, tenint en compte la de gent que la va veure cada dia. Però, un petit recordatori. La Sagrada Família mai serà una catedral, mai, perquè la catedral sovint les fan les elites, la gent rica, els bisbats, els reis, els prínceps, la cort, els grans empresaris. I la Sagrada Família no és una església, no és un edifici, una construcció religiosa feta ni des de les elites ni des del bisbat. És un edifici, és un temple construït des de la societat civil, des de la població, des del veïnatge. Jo vull dir, home, veïnatge, bueno, la petita burgesia, si voleu, també, però no des de les elites, no des dels bisbats. perquè és un temple expiatori. De fet, la Sagrada Família és un cas únic

0: al món. No rep cap diner públic, ni del govern d'Espanya, ni del govern de la Generalitat, ni de l'Ajuntament de Barcelona. De fet, la Sagrada Família fins fa 10-15 anys no tenia ni permís d'obres. Es va començar a fer l'any 1882 sense cap mena de permís d'obres per poder tirar endavant. De fet, va ser la de Colau que se'n va adonar, que digui, hòstia, això no té permís d'obres, l'hauran de demanar. I el van demanar i van pagar els impostos que els hi corresponien i ho van haver de, tirar tot, tot endavant. La basílica es finança, bàsicament, amb donatius, per això era un temple expiatori fins a la visita de l'anterior papa, amb donatius de gent per expiar les seves culpes i amb la venda de les entrades, que paga la gent quan va veure el temple. El model és un model d'autofinançament que implica que només es pot finançar amb donatius i amb els ingressos de les visites. La propietària de l'edifici és la fundació privada creada l'any 1882 i que reinverteix tots els ingressos a la construcció del temple. Quants ingressos es recullen amb visites i amb donatius? Doncs el seu pressupost, abans de la pandèmia, superava els 100 milions d'euros anuals. 100 milions d'euros anuals. No hi, per tant, què hi ha portat el govern espanyol? Res. De fet, la Sagrada Família és un model que es construeix sense ajudes públiques. Què més? La propietària i qui gestiona les obres és la Fundació Canònica Privada. La finalització del temple, de la construcció, s'espera que sigui l'any 2034. S'ha endarrerit per, precisament, l'augment de preus arrel de la darrera crisi produïda per la guerra d'Ucraïna, per la guerra d'Iran, etcètera, etcètera. Per tant, s'espera que l'any 2034... el temple estigui acabat. Ja veurem què passa, perquè tot el que vam viure ahir i vam veure ahir es va fer en les façanes laterals. És a dir, la imatge de Gaudí i tal, i no sé què, es fa des de la façana del Naixement, que és la que dona a la Sagrada Família, a la plaça Gaudí, perdó, a la del Llac, la que reflecteix. Per on entren és per la façana de la Passió, que la va fent Subirats, recordeu, Subirats anys final dels 80, principis dels 90, amb molta polèmica i amb molt rebuig social i cultural de per què va fer una relectura dels esbossos originals d'Antoni Gaudí. Finalment han quedat allà, els soldats romans semblen les xemeneies de la Pedrera, però bueno, és el que hi ha. Per tant, són dues façanes laterals. La façana posterior és un absis i, per tant, bueno, és el que és el que dona el carrer Provença, i la façana principal és tot aquest merder que hi ha amb el tema de l'edifici de Núñez i Navarro, els veïns que s'han de desallotjar, el pas per sobre el carrer Mallorca, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, no importa. Però hi ha un detall important, i és la Sagrada Família es comença a construir fora de Barcelona. No es fa a Barcelona. Es comença a construir en una zona que se'n deia el Poblet. Cap a l'any 1850, un grup de veïns del poble de Sant Martí de Provençals, que era un poble, decideixen sortir d'aquesta població i instal·lar-se en una petita zona agrícola per poder cuidar camps, per poder cuidar cabres i bens, i poder sobreviure en el món bàsicament agrícola, agrícola i productiu del sector primari. I és aquí on Gaudí, fugint, evidentment, de totes les aportacions econòmiques dels Güell i tal, i no sé què, i dels Mirall, i tot, en el mig d'aquests camps, fora de la ciutat, decideix començar la Sagrada Família sobre una parròquia que ja hi havia en aquesta zona. I la Sagrada Família creix sobre una parròquia ja existent. I és l'eclosió de l'Eixample. En aquella època el Passeig de Gràcia era una zona de cases amb jardí, hi havia un petit parc, d'atraccions, a el que ara coneixem com el Passeig de Gràcia, de les primeres famílies nobles i indianes que havien decidit sortir dels murs de la ciutat, que estaven treballant per llançar-los a terra. Doncs és allà, pocs anys més tard, que Gaudí decideix començar la construcció de la Sagrada Família, bàsicament per allunyar-la del que seria una catedral, allunyar-la del que seria el centre econòmic i de poder, i buscant espais que fossin econòmics i un sistema de finançament i de construcció que fos sostenible i d'alguna manera pogués pagar la ciutadania i el poble de Catalunya. Gaudí, que era un tio tremendament religiós, però també de ben senzill, molt arrelat a la societat civil, va ser president del Centre Excursionista de Catalunya durant un parell d'anys, i tremendament auster, quan l'atropella el tramvia, no l'identifiquen perquè semblava un indigent, de lo aparracat i brut que anava, decideix que sigui el poble, els ciutadans, els treballadors, els pagesos, els que construeixin aquest temple religiós amb els seus esforços i el seu treball. Per tant, tot això per dir que no sé què pinta ni el rei d'Espanya, ni el president del govern, ni tan sols el president de la Generalitat. No sé què pinta el papa, però entenc que d'un temple religiós el màxim responsable de l'Església Catòlica hi sigui present. Però, un cop dit això, no sé qui pinta en tota aquesta patuleia fent un acte i deixant fora 600 persones que l'únic que volia eren cantar l'himne del seu país, i no sé què pinten aquesta patuleia en un acte en el que d'un temple que ells no han construït i que, de fet, mai ningú els ha demanat ni ha volgut que ells construïssin. I el darrer terme és molt important. Ni ha demanat ni han volgut que ells construïssin. Crec que com a símbol del país, de la societat civil i del poble de Catalunya, la Sagrada Família, és quelcom més que un temple, tot i que alguns ho vegin només com una manera de fer diners i de fer turisme, i crec que hauríem de començar a explicar la història real d'aquesta construcció per adonar-nos de fins a quin punt Gaudí va dissenyar quelcom més que un gran edifici, que una gran construcció, sinó un element vertebrador, unificador i demostrador de la força social d'un país. No ho oblidem. Benvinguts.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: I dic d'un país, no només d'una ciutat. I dic d'un país perquè a l'època que es va fer ja hi havia colònies. La Punta d'Arenys a Barcelona era super demanada per les elites per les elites properes a la cort i també petits i grans burgeses. Les colònies fabrils del Llobregat ja existien, és a dir, ja hi havia mobilitat, ja la gent ja no era allò d'aquella cosa de poblacions separades. Per tant, molta relació amb Arenys i amb la seva capacitat productiva de vaixells i puntes. Un cop dit això, avui farà calor, i a més tindrem sol i veurem com acabarem el dia, en tot cas, que sigui en Quim Serra qui ens ho expliqui.
2: Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica que ve encapçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. A molt estirar, després ja no hi haurà més precipitacions i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuarem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir. Amb vents que bufaran molt fluixos, en general aquest matí més variables, aquesta tarda ha de predominar la component entre el sud i el sud-oest, i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants, i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol, a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descargaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i, sobretot, diumenge.
3: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: L'actualitat a la ràdio.

0: de 10 del matí. Som a Redirents. Per cert, l'actualitat del dia passa per moltes coses. Una d'elles, que milers de joves del país avui s'alliberaran d'aquesta cosa que en diuen selectivitat i que bueno, t'acaba traumant durant no sé quants anys. Gemma Roig, bon dia.
1: Molt bon dia, Josep Maria. I quina nit els espera i quina tarda,
0: home,
1: avui de celebració.
0: Bueno, aquest cap de setmana millor que no sortiu pel carrer, perquè...
1: Jo crec que avui mateix ja hi haurà celebració, els dijous i divendres. Jo faria el mateix.
0: Podeu acabar estirats a terra, pitjor que el del carrer Valmesa. Vull dir que sortiran per sobre ras, saps? Vull dir... podeu acabar trepitjat, saps? Una cosa...
1: En tot cas, esperem que no acabin.
0: No, home, no, no. No, no. Bueno, que ja està, que acaba. I ara veurem qui aprova i qui no aprova. I si poden anar a la uni o no poden anar a la uni o totes aquestes coses.
1: Segur que sí.
0: Sí, home, sí.
1: Escolta't que hi ha hagut alguna incidència en matemàtiques, que era molt difícil l'examen.
0: Bueno, i que es van acabar... Es veu que havia un enunciat que era poc clar el primer dia, no sé què...
1: En física.
0: En física,
1: que bé, sí. Els hi entrava un concepte que no estava inclòs en els criteris que ofereix les directrius d'aquests exàmens. Era un concepte de vida mitjana, si no m'equivoco. I bé, sí. Tot i així, van sortir la mateixa tarda, des d'universitat, dient que serien flexibles amb aquesta qüestió, perquè no s'incluïa i els hi havien posat l'enunciat.
0: Qui és l'incompetent que fa els exàmens? O qui són els incompetents? Posem els noms, perquè ja fa molts anys que estan aquests incompetents. I si anem a ensopegar-los, potser que mirem el procés selectiu. Aviam, han de fotre un examen. Un. Un. És a dir, tenen des de gener fins al juny per fer un examen. I la caguen. És a dir... Clar, no hi pot haver errors. No hi pot haver errors. El sistema ha de ser perfecte. Portem... Aquests tios, els alumnes, porten 2 anys estudiant, només que per passar aquest examen. I els hi va la vida. És a dir, els hi va poder entrar a una carrera o poder entrar a una altra, poder fer aquí, poder fer... Hòstia, de veritat, no som capaços de fer bé un examen? És tan, tan complicat... que agafin els criteris, que entrin els que toquen, que l'enunciat sigui clar. Que anem a putejar-los? Perquè és evident que l'enunciat ha de ser clar, a no ser que vulguis tocar-li els nassos, i que la prova no només no sigui per saber si ho saben, sinó que sigui per saber si cauen. Ho trobo indignant. O sigui, el que no se'ls hi permet amb ells, se'ls hi està permetent, i ja fa anys que passa... alguns d'aquests que fan exàmens i que realment se'ls s'hauria de... I desconec com funciona el sistema. Però funciona i com funciona, i funciona malament. I és una vergonya. Ja està. No, home, a veure, no fotem. Clar, tia, imagina't un metge.
1: En tot cas...
0: Ui, és que m'he equivocat a l'hora de tallar el budell. En comptes de tallar així, he tallat això i se m'ha mort. Hòstia, mira, seré flexible. Què vol dir seré flexible? Tio, que només has de fer una cosa en 6 mesos, eh? I es veu que hi ha 53 filtres, és a dir, passen per un, per l'altre, per l'altre. Vinga, hombre.
1: Això t'anava a comentar, que entenc que són exàmens que no passen només per una sola persona, sinó que hi ha revisions per diversos docents que segurament s'encarreguen de fer les revisions pertinents. En tot cas, esperem
0: que
1: avui els hi vagi tot bé, que no tinguin cap incidència, perquè pot ser més o menys difícil. Això serà també la percepció que tinguin els alumnes, els docents, a l'hora de percebre quines han estat les sensacions. Això no ho podrem discutir,
0: clar,
1: si està bé o no, però
0: no,
1: sí que podem discutir si han anat més a vigilar, clar, alguna de...
0: Si és que pots posar un examen difícil. No, hem posat un examen difícil. Bueno, és que es pot anar un examen difícil. Fins i tot podem anar un examen complicat. Ara, un examen mal plantejat, un criteri que no entra, un enunciat que no s'entén bé, va, posa el difícil, però que s'entengui el que estàs demanant. Ja està. No, no està, perquè podia, però ja ho tinc, però endavant.
1: Doncs mira, Josep Maria, avui parlem de qüestions també aranyenques, perquè aquesta setmana s'ha signat el conveni entre Arenys de Mar i Caldes d'Estrac per la delegació que fa la nostra vila, el municipi veí, per la gestió de residus a les seves zones més frontereres a tocar de Caldes d'Estrac en concret. És a 6 zones, que serà la Riera de Torrambó, l'urbanització Cònsul Andersen, el Passeig de la Musclera i també a sectors residencials com el Balneari Titus, el restaurant Hispània i l'espai Eurostage. L'objectiu en aquest cas és que sigui el municipi veí qui s'encarregui de la gestió de la brossa, per tal d'optimitzar recursos, tenint en compte doncs, que a l'hora d'accedir fins a aquestes zones més frontereres i més a tocar de Caldes d'Estrac, doncs, això doncs, resultava més complicat per la gestió aranyenca. En tot cas, és un acord que s'ha signat aquesta setmana i com deia l'Ajuntament d'Arenys de Mar, inicialment destinarà 32.000 euros anuals per finançar aquest servei, que la quantitat cobrirà les despeses derivades del personal, els vehicles, els contenidors, el combustible i el tractament de les diferents fraccions dels residus. Dir-te que és un conveni per 4 anys, tot i així hi haurà una comissió de seguiment i en aquest cas els veïns d'aquestes zones doncs podran en aquest cas accedir als serveis que presta Caldes d'Estrac en matèria de residus, incloent també la recollida selectiva, la utilització de la deixalleria fixa i mòbil, així com el servei de recollida de voluminosos, roba usada i oli de cuina del municipi veí. Mm-hmm. En aquest cas, doncs, en parlarem amb l'alcalde perquè ens amplia aquesta informació, si hi ha doncs, aquella lletra petita doncs, que no hem pogut revisar i veurem a veure com anirà tot plegat i quines són les sensacions que tenen. De fet, havien parlat ja en sessions plenàries i havia anunciat doncs, aquest conveni, ara finalment doncs, s'ha formalitzat l'acord.
0: Estic intentant veure a quin sistema de recollida tenen els de Caldes d'Estrac, que dilluns recullen orgànica. Però ho fan en unes hores molt, molt rares, no? Servei de recollida de residus a Caldes d'Estrac. De les 7 a les 10, orgànica. De les 10 a la 1, envasos. De les 8 a les 11, rebuig. El dimarts, rebuig i paper i cartró. Dimecres, orgànica. Bueno, o sigui que va totalment diferent. A més, va per mesos. No? És com peculiar. Ja mirarem aviam com funciona això. Servei de recollida de residus a Caldes d'Estrac, informem dels horaris i el calendari de recollida. Doncs, bueno, ja mirarem, aviam com funciona. Si fan porta a porta, fan contenidors, bueno, no sé.
1: Veurem.
0: Si també poden venir aquí els veïns a les àrees d'emergència. No, eh?
1: Sí. No, el que fan és, des d'Arenys, delegar a Caldes d'Estrac. Aquests veïns, doncs, el que faran és adherir-se al sistema de recollida que duen a terme des del Caldes d'Estrac, tenint en compte que ho tenen més proper. En tot cas, ho preguntarem,
0: si
1: tenen opció de fer ús dels contenidors d'Arenys de Mar. A priori, entenc que no. Haurien de... Però ho parlarem amb l'alcalde.
0: Déu-n'hi-do, curiós. Què més? Va,
1: doncs mira, Josep Maria, la comunitat energètica d'Arenys de Mar, aquest projecte de comunitat sostenible, és finalista als ajuts Pepa Maca 2026, que és una convocatòria que està impulsada pel COP Maresme per donar suport a projectes d'economia social i solidària amb l'impacte transformador al territori. Els guanyadors es donen a conèixer avui mateix, Josep Maria, en la cinquena nit del cooperativisme que es farà a Premià de Mar. Competeixen en aquest cas amb l'associació Fira Alternativa de Sant Pol de Mar i és en la categoria de consum col·lectiu. Veurem demà a veure doncs, si aquesta proposta de la comunitat energètica d'Arenys de Mar ha tingut sort i ha rebut 2.000 euros, que reben 2.000 euros de premi. Estarem atents a veure si demà doncs, són els guanyadors d'aquest projecte i d'aquesta doncs, iniciativa que du a terme com Maresme.
0: Doncs, escolta, bé, estarem atents i si ho són, evidentment ho celebrarem.
1: I dir-te també d'agenda per avui que continua el cicle Docs a prop amb la projecció de dos documentals que es farà al Teatre dels Seràfics. Avui i demà, serà 8:45 del vespre. El documental d'avui és Indòmita llum, de Luis Sampieri, i en aquest cas es tracta d'un viatge per l'Argentina rural marcat pel cinema, la família i la descoberta del món. Si et sembla, escoltem què en diu la cap de producció del Festival Docs Barcelona, que recordem que aquest festival es fa el mes de maig i que ha vingut fins a Arenys amb l'objectiu doncs, de sortir de la capital catalana i poder oferir aquest tipus de documentals a la ciutadania fora de la metròpoli. En tot cas, escoltem Maria Colomer que en parla.
2: Explica la història d'una nena que neix sense ulls i és una nena que els seus pares, la mare és catalana i el pare és argentí, i es passen la meitat de l'any per Argentina viatjant amb una caravana ensenyant cinema mut a infants. Llavors hi ha aquesta, bueno, aquesta relació de la seva filla, no hi pot veure i ells ensenyen cinema sense so i és una història molt bonica, jo crec que al final parla també de com ser pares i com enfrontar-te a la vida.
1: Aquest és el documental que es podrà veure avui i la proposta de demà és The Beauty of Errors, que en aquest cas és un film finlandès, que explora el vincle entre un pare i un fill a través de la masculinitat, Josep Maria, l'alcoholisme i la família. En tot cas, doncs, qui vulgui té l'oportunitat d'acostar-se al Teatre dels Seràfics a partir de 8:45 del vespre i el preu de l'entrada força assequible de 3 euros.
0: Doncs per només 3 euros podeu veure el Docs Barcelona i gaudir d'aquestes projeccions que, com molts documentals, acaben provocant reflexió i debat i, bueno, t'ajuda a tenir una mirada diferent al món. En tot cas, aquesta és l'activitat cultural que s'espera pel dia d'avui. Hem explicat aquests nous acords i, evidentment, amb clau esportiva, doncs, els equips ja van plegant i arriben els moments dels casals. Vull dir que tampoc no hi ha molt més. En tot cas, estigueu atents al que us explicaran a partir de l'1 en punt del migdia els serveis informatius de Ràdio Arenys.
1: Sí, de fet, ahir en parlaves, hi ha propostes a l'Ateneu per parlar de l'escolet. Sí, exacte, sí. Segurament en parlarem en els pròxims dies.
0: O tenis taula, espera't, que també quan dius ping-pong no els hi que et senta tan bé. No, és ping-pong, no, és tenis taula. Bueno, doncs tenis taula. Ai, que complicada és la vida. Gràcies, Gemma.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
3: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, Ràdio Arenys. Què tal, Montserrat? Bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Ja em feia aquí una mica de riu.
0: Un garbuix. Quin dia avui, eh? Bueno, ara mira, que parlàvem de que has anat al Papa, tu.
1: Sí, a dos quarts de nou, diu que ha agafat el cotxe. Sí. No hi ha hagut problemes amb... Mai me l'havia avui dit. No hi ha hagut problemes amb la catifa, la tenia ben posada, i per tant, doncs, tot ha anat bé.
0: Perdó, s'ha de ser molt curt, eh? És a dir, és molt més fàcil posar la catifa on para un avió que no para un avió on hi ha una catifa. Això... És de sentit comú.
1: Sí.
0: Però no.
1: No sé qui devia ser l'il·luminat.
0: Clar, però...
1: Que ho va fer d'aquesta manera.
0: D'aquesta visita n'hi ha grans moments. Aquest matí, el president de la Generalitat, sortint a la tele, ha dit: ja he acomiadat el Papa i li he desitjat un bon viatge. Dius, home, a veure, per fer això no cal que surtis a la tele, no cal fer roda
1: no,
0: de premsa.
1: No, clar.
0: És a dir, no...
1: Bé, però no tenen res més a dir... Doncs ho omplen amb banalitats.
0: Amb banalitats, exactament. I després ahir veia unes imatges de pel carrer Pau Claris, sí, pujant contra direcció, tota la comitiva, Pau Claris amunt, que deies, home, tu creus que cal? És a dir...
1: Mira, jo ahir vaig anar, és el dia que normalment baixo a Barcelona, i agafo un autobús, i el vaig agafar, i de cop i volta veig que en lloc d'anar-nos pel cantó normal... se'n va per l'altra banda, en lloc d'anar a dreta, a l'esquerra. Ara vaig anar a veure el conductor i dic, ep, diu, no, diu, ja tornem a agafar després la més amunt. Però ens van fer un tour per Barcelona, bueno, vaig tardar mitja hora més a arribar, no passava res, anava de casa a casa, per tant no passava res, però de totes maneres penses, bueno, sí, suposo que hi ha la seguretat, hi ha totes les coses aquestes, però bé, vull dir... Bueno, és una visita que jo crec que és important. És indiscutible
0: sí, que és important.
1: A veure, a part de que sigui el Papa pels catòlics, és un cap d'estat.
0: Sí.
1: I per tant, vull dir, té les dues vessants, per dir-ho d'una manera, no?
0: Ara entraríem en un debat i no d'allò, eh? Però jo això no ho discuteixo, evidentment. És a dir, és una visita important, com qualsevol cap d'estat o com qualsevol líder religiós. Miris per on tu miris. El que no sé és si cal tot això. És a dir, si cal aïllar un barri, si cal aïllar un estadi, si cal... Quan venen altres caps d'estat o altres líders religiosos, això no es fa. És a dir, si cal transformar fins a aquest punt, ja no parlo del que han fet les televisions públiques i les ràdios públiques, allà amb tot el dia, tot hora i tot, no? Jo és el que em qüestiono.
1: Jo m'imagino que deu dependre del caire de la visita. Si algun cap d'estat ve i va, diguem-ne, de l'aeroport al Palau de la Generalitat, per exemple, es queda allà, parla el tema i es mou en uns espais petits i no s'ha de fer veure a les masses, la seguretat és mínima. Bueno, hi existeix, però és mínima. En canvi, clar, si es passeja pel mig del pop de la ciutat, a més, és que a 2 metres, com aquell qui diu, d'on va passar, van assassinar aquell bon senyor al carrer Balmes.
0: Sí.
1: Vull dir que, clar, entén-me, llavors, doncs, ja ho sé que és un fet completament separat, però, clar, vull dir, ara imagina't tu que si no tens no hi ha un aparell de seguretat, passa per allà i s'escapa una bala i tenim un problema. Però, o sigui, que clar, depèn molt del tipus de visita que es fa, i aquest era un tipus de bany de masses.
0: Sí.
1: Per tant, com que era un tipus de bany de masses, doncs forçosament havien d'acotar i van perimetrar la ciutat. Hi havia un quadre que no podies dir ni fava.
0: No, entrava...
1: Aquesta és la realitat.
0: Com deia la meva àvia, no entrava ni la pols.
1: No entrava ni la pols. No, jo crec que va estar bé el del final de la
0: Sagrada Família.
1: Jo crec que va ser espectacular. Que passa que doncs va haver-hi els seus problemes.
0: Sí, hi havia 600 que no els van deixar entrar.
1: Estava pensat que ells havien de cantar i només va sortir l'escolania, no va sortir ningú més. Fins a quin punt... ja ho sé, que si haguessin cantat el Segador, suposant que ho haguessin cantat o que haguessin tret una senyera, una estelada o el que fos, hagués trencat completament el protocol. Però no feia mal a ningú. I d'aquesta manera, jo crec que fan els problemes, els fan més grossos que existeixen, però en fi.
0: I després, aquí, tothom acceptem tot el que s'ha d'acceptar. És a dir, ve aquí, ve tothom, i tothom té dret, i tothom se l'ha de respectar, i tothom, i en canvi els d'aquí no podem, tá, perquè els de fora, venga, hombre, de fora vingueren, que
1: no,
0: de casa els tragueren.
1: No, però el problema no era el de fora, eh?
0: No.
1: El problema no era el de fora, el teníem a dins, el problema, per això no els van deixar sortir.
0: Bueno, fora, bueno,
1: depèn, ja ens entenem.
0: Depèn d'on posis fora, sí, exacte, sí, sí, depèn d'on posis fora. Sí, sí, sí, és veritat. Escolta'm, això és de novel·la negra, el del carrer Balmes. Avui no parles de novel·la negra.
1: No. Avui parlo d'arquitectura, precisament.
0: Oh, quina meravella.
1: No, a veure, no, més que res, perquè, clar, tenim l'any Gaudí. A veure, que és, bueno, no fa gaire, sí, ja ho heu vist, hem celebrat el centenari de la seva mort. Ahir el Sant Pare va fer tot el que havia de fer, fins i tot ho va fer pràcticament tot en català, amb el qual suposo que hi devia haver-hi marrameus per moltes bandes, però com a mínim va fer el que havia de fer, diguem-ne.
0: Gaudí va anar a la presó per no voler parlar castellà. Jo només dic això. Gaudí va anar a la presó per no voler parlar castellà.
1: Clar.
0: Per tant, si algú sent algun marrameu, que se'n vagi a inaugurar l'Escorial.
1: És que, clar, era horrorós pensar que en un acte en commemoració del centenari de la mort de Gaudí, un home que, a part de ser realment molt religiós, doncs,
0: era molt catalanista
1: del moment, eh?
0: Sí, clar, sí.
1: No mai podem comparar, perquè no. En aquells moments era diferent. Segur que no era independentista, però era catalanista, sí. Doncs, que el senyor ens hagués parlat tot en castellà. Hagués sigut impensable. I, efectivament, es veu que en els programes que els hi van donar, era tot en castellà, perquè després de les pressions que hi van haver, doncs van fer que la cosa anés així. I com a mínim, els punts més forts, que és el començament i la benedicció pròpiament dita, es va fer en català.
0: Sí, sí.
1: Perquè és que si no hi hagués sigut, en fi. Bé, deixem-ho, perquè ara aquí entraríem en un ball que no és el nostre tema, però sí que Gaudí és el nostre tema.
0: I tant.
1: És el nostre tema, perquè la Sagrada Família és un temple, o sigui, que ens demostra que l'arquitectura, quan diu alguna cosa, pot arribar a persones de cultures diverses. Si és una cosa que no et diu res, però si la seva estructura t'està explicant alguna cosa, arriba. I Gaudí, que era, ja ho hem dit, que era molt profundament religiós, va voler transmetre la fe cristiana a través de la seva arquitectura, amb un gran simbolisme que responia a una visió d'una litúrgia que ell va estudiar en un llibre. I aquí vull venir a veure la connexió. És a dir, Gaudí es va empapar de l'any litúrgic de l'abat de Solesmes, el benedictí Dom Geranguer, en el que parlava, doncs, efectivament, de com s'havia de tot el que és la fe cristiana, bueno, catòlica, i la litúrgia i tal. I això ell s'ho va empapar i ho va voler transmetre en la seva, diguem-ne, arquitectura. Per tant, és molt interessant.
0: Sí, sí,
1: és interessant veure que el lligam que inconscientment, doncs, ell, a través de lo que ell va llegir, de lo que ell sabia, ens va fer aquesta la Sagrada Família. I és curiós que he anat buscant coses i m'he trobat amb edificis que s'han inspirat amb llibres per fer-se.
0: Molt bé.
1: Sí, per exemple, a Anglaterra, a Brighton, hi ha un hotel que recrea espais d'Alícia en el País de les Meravelles.
0: Ostres.
1: A Baden-Württemberg hi ha un castell que està inspirat en una novel·la de Wilhelm Hauff que es diu Liechtenstein. I s'inspira en el
0: en
1: que explica
0: castell.
1: La novel·la d'aquest castell, d'un castell. I un conte de Roald Dahl, que aquest és més pròxim, que ho coneixem, que es diu Mr. Fox, el conte, ha inspirat el menjador infantil d'una escola anglesa de Presswood. O sigui, que és curiós, i aquí podríem trobar altres exemples, però moltes vegades penses que un arquitecte, doncs, té la seva pròpia creació, i és veritat que té la seva pròpia creació, però moltes vegades fa servir llibres que, doncs, suposo que el devien impactar o que li devien agradar, i la solució ha sigut, doncs, crear un edifici en funció del llibre que ells coneixien.
0: Que xulo.
1: I crec que val la pena de saber-ho, no? És per això et dic que la importància del llibre moltes vegades és infinita. De la mateixa manera que diem que les lectures d'un llibre poden ser múltiples, doncs també la influència també pot ser molt gran, no? En molts aspectes, no? Moltes vegades l'autor es val de l'arquitectura per crear un ambient del seu llibre, o bé influir en el desenvolupament psicològic dels seus personatges. O, doncs, si hi ha, per exemple, un ambient dintre d'una societat, doncs fer-lo veure, i és això el que fa que tot aquest diem-ne, el que és l'entorn,
0: sí,
1: físic d'un lloc influeix en el seu llibre. I aquí podríem posar tres llibres d'autors espanyols, que són Nada, de la Carmen Laforet, Senyes d'identitat, de Juan Goytisolo, i El quarto de atrás, de Carmen Martín Gaite. En tots ells, els personatges queden realment completament, diem-ne, marcats pel lloc on viuen, per l'entorn on viuen, físic, sí, naturalment, i llavors això els influeix dintre de la seva, del seu desenvolupament psicològic, de com actuen, etcètera, etcètera. Si els heu llegit, doncs veieu que efectivament, doncs, per exemple, el Nada,
0: sí,
1: el pis on viu la protagonista, doncs la marca. En el cas de Senyes d'identitat és el poble, els carrers de la ciutat, amb un entorn d'opressió postfranquista, i això es veu. Per tant, doncs, és a dir, tota una sèrie de... I crec que també és interessant, doncs, veure que el que nosaltres trepitgem cada dia influeix per, moltes vegades, crear una obra literària.
0: Correcte, ens acaba provocant, no?, que algú pugui desenvolupar...
1: Sí, és una mica les dues vessants, no? Des de l'arquitectura ens podem fer un llibre, i moltes vegades l'arquitectura ve d'un llibre, vull dir, el tema és aquest. Bé, jo suposo que molts de vosaltres ja els heu llegit, per tant, no us en llegiré cap tros, perquè jo diria que d'aquests llibres, el Nada, quasi segur, i el Quarto de atrás, quasi segur que tothom el deu haver llegit, no? Però jo sí que us proposaria que els tornéssiu a llegir,
0: sí,
1: sota per aquesta perspectiva, de la influència de l'entorn
0: en
1: els seus llibres. I llavors segurament que s'entendrà molt més el nus de la història que ens proposa l'escriptor, i també potser entendreu millor les reaccions dels protagonistes. Sí, això ho deixo aquí, i a gust i a voluntat dels altres.
0: Vosaltres mateixos.
1: Exacte. Bé, però hi ha autors que sí que han creat d'un fet històric una novel·la on l'arquitectura és la protagonista. I aquí n'hi han molts, de llibres. Jo he triat, per exemple, és el cas de l'Ildefonso Falcones,
0: sí,
1: amb l'Església del Mar, que, clar, no és solament un llibre que ens explica el moment històric de Barcelona, sinó que és un compendi de com es construïen els grans edificis d'aquell moment. O sigui, sí, veiem com es construeix, el per què es construeix, tot el moviment que hi havia entorn de l'església de Santa Maria del Mar, però, en canvi, el que és interessant també és perquè ell ens explica com es fa. O sigui, vas veient com va pujant i com es va fent. I això crec que és el que és interessant, no? Naturalment, l'autor hi ha posat un embolcall d'intrigues, violència i passió i tot per fer-la més llegible, lògicament.
0: Clar,
1: vull dir, això seria tonto no pensar, doncs, que ell el que busca també és vendre i que la gent llegeixi el seu llibre, no? Però la base principal és l'edifici, és la seva construcció, és arquitectura pura. I jo crec que això val la pena. Per exemple, en el cas aquest que diem, ens diu davant seu s'alçava una església forta i resistent, seriosa, adusta, carrada, sense finestrals i amb uns murs d'un gruix excepcional. Al voltant del temple havien netejat i aplanat el terreny. Una infinitat d'estaques clavades a terra i ajuntades amb cordes formant figures geomètriques l'envoltaven. Circumdant l'absis de l'església petita, s'aixecaven 10 esbeltes columnes de 16 metres d'altura, d'una pedra blanca que resaltava a través de la vestimentada que les vestia, que les envoltava. Les bastides de fusta, recolzades a la part posterior de l'església, pujaven i pujaven com uns graons immensos. Fins i tot, en la distància que els separava de l'edifici, Arnau va haver d'aixecar la vista per albirar la fi de les bastides, molt per sobre de les columnes. «Anem», va dir Joanet, quan es va cansar de mirar el perillós tràfic dels treballadors per les bastides. «Segur que és una altra catedral». Això no és una catedral, va sentir al seu darrere. Arnau i Joanet es van mirar i van somriure. Es van girar i amb la mirada interrogaren un home fort, amarat de suor, que duia una enorme pedra a l'esquena. I què és? Semblava que li digués Joanet, somrient. La catedral la paguen els nobles i la ciutat. En canvi, aquesta església, que serà més important i més bonica que la catedral, la paga i la construeix el poble. És una mica el que fa, sí, realment sí. El que va ser, no?
0: Sí, sí.
1: Però sobretot fixeu-vos en la descripció que fa de les bastides, de com tenien, hi havia una església petita, de com la van envoltar, etcètera. Vull dir, tu vas veient i a mesura que vas llegint, i clar, et parla el mestre d'obres, veus que pugen, com ho fan, etcètera. O sigui que és interessant, a part de tota la novel·la, doncs,
0: veure com es va construir,
1: com es feia en aquell moment. Un altre llibre que també ens parla de, i és en un altre moment i una altra època, és Nostra Senyora de París, de Víctor Hugo. A veure, en aquesta novel·la, que també és una novel·la que jo diria que és una novel·la espectacle, per sí. dir-ho d'una manera, Víctor Hugo el que ens fa és una defensa de l'art gòtic. Naturalment que ens trobem davant d'una novel·la històrica, perquè són uns fets d'una època, que alguns crítics fins i tot l'han dit que pot ser quasi una novel·la negra, els personatges, però damunt de tot, torno i repeteixo, és una novel·la espectacle. Els personatges sí que són una mica, diem-ne, esquemàtics, és una mica el blanc i el negre, els matisos per Víctor Hugo no
0: els
1: veia gaire.
0: Els grisos no.
1: No, era el bé i el mal, són una mica davant de les mans de l'escriptor, són una mica titelles, però bé, té la qualitat de fer-nos veure la importància dels monuments històrics, que en aquest cas és la catedral de Notre Dame. De tal manera va ser important aquest llibre que va ser la base, aquesta novel·la, per a la reconstrucció i conservació del temple i d'altres edificis històrics parisencs.
0: Ah, sí?
1: I del país. Sí. O sigui, va donar una empenta,
0: clar,
1: sense ell voler-ho, però
0: sí, sí.
1: Ell defensava, li agradava, suposo, l'estil aquest, i per tant, doncs, ho defensava.
0: Tirar.
1: I va ser tan important que sembla ser que la van prendre com a base. O sigui, va ser el punt de partida per començar a restaurar edificis que si no se n'haguessin anat a passeig, no? D'altra banda, també és interessant perquè ens explica doncs, la vida de, no solament de París, sinó dels francesos durant l'edat mitja i a França. Doncs hi trobem la desigualtat social, la pobresa, les lluites que hi havia entre diferents classes socials,
0: sí, entre els pobres, etc.
1: Però també ens mostra l'amor, la lleialtat, bueno, en fi, i el sacrifici, que és el que hi ha, no? Aquí hi ha diferents exemples. Per exemple, ens diu, Nostra Senyora de París, per la resta, no és pas el que es pot anomenar un monument complet, definit i classificat. No és ni una església romana, ni és encara una església gòtica. Aquest edifici no és un tipus. Nostra Senyora de París no té, com l'abadia de Tournus, la massissa construcció, la rodona i ampla volta, la nuesa glacial, la majestuosa simplicitat dels edificis que tenen l'arc de mig punt per generador. No és com la catedral de Bourges, el producte magnífic, lleuger, multiforme, espès, eriçat, florent de l'ogiva. Impossible d'arrenglerar-la en aquesta antiga família d'esglésies fosques, misterioses, baixes i com esclafades per l'arc de mig punt. Quasi egípcies deixant el sostre, totes jeroglífiques, totes sacerdotals, totes simbòliques, més carregades en llurs guarnits de figures geomètriques i de zigzags que de flors que d'animals, d'animals que d'homes. Obra més de bisbes que d'arquitectes, d'animals que d'homes. Obra més de bisbes que d'arquitectes. Primera transformació de l'art, plena de disciplina teocràtica i militar, que pren les arrels en el Baix Imperi i s'atura en Guillem el Conqueridor. Impossible de posar la nostra catedral en aquella família d'esglésies altes, aèries, riques de vidrieres i escultures, agudes de formes, ardides d'actituds comunals i burgeses com símbols polítics, lliures, capritxoses, desenfrenades com a obra d'art. Segona transformació de l'arquitectura, ja no jeroglífica, immutable i sacerdotal, sinó artística, progressiva i popular, que comença el retorn de les croades i acaba amb Lluís XI. Nostra Senyora de París no és de pura raça romana com les primeres, ni de pura raça àrab com les segones. És un edifici de transició. L'arquitecte saxó acabava d'aixecar els primers pilars de la nau quan l'ogiva que arribava de les croades va arribar i es va posar com a conqueridora damunt dels amples capitells romans que havien d'aguantar arcs de mig punt. L'ogiva mestressa, des d'aleshores, ha construït la resta de l'església. No obstant, inexperimentada i tímida en els seus començos, s'eixampla, s'allarga, es conté i no gosa llançar-se en fletxes i en llances com va fer més tard amb tantes meravelloses catedrals. Es diria que es ressent del veïnatge dels pesats pilars romans. D'altra banda, aquests edificis de transició del romànic al gòtic són tan interessants per estudiar com el tipus purs. Expressen un caire de l'art que sense ells s'hauria perdut. És la unió de l'ogiva amb l'arc de mig punt. O sigui, a veure, això és un tractat d'arquitectura, quasi.
0: I tant que sí, i tant que sí.
1: Doncs bé, el que passa que dintre de tot ens surt l'Esmeralda i el Quasimodo.
0: I mira, ja ho tenim.
1: I ens surt, i bueno, clar, i realment la novel·la és trepidant, no? Vull dir, s'ha de llegir i, per tant, doncs és interessant. I finalment, perquè és el que realment...
0: Queda un minut i mig, ja...
1: No, doncs aquest l'hem d'allargar una miqueta perquè parlarem precisament d'un llibre que ens toca molt, que és La clau de Gaudí.
0: Ah, molt bé.
1: La clau de Gaudí d'Esteban Martín i Adreu Carranza. És un llibre que és una biografia novel·lada de Gaudí, no? I de la construcció de la Sagrada Família. El que passa que l'autor es mou en el segle XX, per exemple, quan Barcelona està vivint una eclosió social amb el modernisme, les lògies, l'esoterisme, les societats secretes, i enmig de tot això, Gaudí, un arquitecte doncs, senzill, religiós, humil, està creant una obra on quedarà reflectiva l'obra de Déu, la natura. És la seva idea, no? I després es passa la història en el segle XXI i és en aquest moment on hi trobem la part més inquietant de la novel·la, perquè quan el personatge de Maria ha de complir els designes de la profecia. I diem, bueno, i aquí on hi ha la profecia? I aquí hi ha una cosa que és molt, molt... que és interessant... Que...
0: Deixa'm un segon, que és que queden 20 segons per arribar a les 10 i el butlletí l'hem de fer.
1: Va, doncs
0: per tant, fem una cosa.
1: Feu, i els textos del llibre el parlarem després.
0: Clar que sí. Fem una cosa, ens aturem per escoltar les notícies de les 10 i tan bon punt acabin...
1: Acabarem de parlar
0: acabem
1: del llibre d'aquest.
0: De la clau de Gaudí i llegirem algun dels seus escrits.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la compareixença de balanç d'aquesta visita ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha reivindicat que també ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món.
4: Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
3: El punt àlgid de la visita ha estat la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Volíem dir que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món, que ha coincidit també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Cap a les 11 és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo, juntament amb altres autoritats. I els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels vols de 3:15 de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que continua aquest matí amb efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també la policia local de Roses juntament amb Salvament Marítim, que ha activat també un helicòpter i diverses embarcacions. I tret de sortida ja el darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de 3 de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús d'un dispositiu electrònic. Avui s'examinen de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit, a les 9, entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic.
2: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Vinga, va, que són les 10 i 3 minuts del matí, som a Radio Arenys.
1: Acabem perquè precisament el llibre és aquest de la clau de Gaudí, que és una ja torno a repetir, és una biografia novel·lada de Gaudí i de la construcció de la Sagrada Família. A veure, és indiscutible que els autors realment donen molta importància, sobretot, a el que és la segona part. És a dir, ells munten el tema amb el que Gaudí, amagat alguna cosa importantíssima, sí, com a símbol d'una profecia, i ningú sap on està amagat això. Llavors, la segona part, per dir-ho d'una manera, que és ja la part actual, on hi ha en Miquel i la Maria, doncs que ells busquen aquesta, que és una mica potser la cerca de l'infinit, no? Del que és més enllà, del més enllà, del missatge que ens porta d'aquesta religiositat. I, doncs, efectivament, el tema va per aquí, no? Fins que la Maria, doncs, ha de complir els designis de la profecia. O sigui, la segona part és més críptica, per dir-ho d'una manera, no? Però és interessantíssim i, a més, fa gràcia perquè, precisament, sí que és veritat, quan veus l'obra de la Sagrada Família, que Gaudí ens volia explicar el que ell, per ell, era la religió, i que els altres ho entenguessin. I per tant, doncs, aquesta qüestió és així. I ara que tenim una mica més de temps, us llegiré una part en la qual diu: tres dies després, això passa quan ja l'han atropellat, diu, tres dies després, a 6:15 de la tarda, el mestre va lliurar la seva ànima a Déu, envoltat pels amics que el van assistir en els seus últims moments. L'agonia del malalt va ser molt llarga. Es va iniciar a 4:00 de la matinada. Joan, Joanet, el meu nen, semblava dir repetidament, però ningú no entenia les paraules del mestre. A 5:00 de la tarda del dia 10 va entrar a la seva habitació un home estrany. Semblava un gegant. Vestia un hàbit que cap dels presents no va saber reconèixer. El mestre, que ja feia hores que estava inconscient, va recobrar la consciència breument. Va tornar d'un profund abisme i va aixecar el braç cap al desconegut amb una queixa que va emocionar tots els presents. El gegant es va agenollar a la capçalera del llit i va acostar els seus llavis a l'orella dreta del mestre. Ningú no va sentir el que va dir el gegant.

0: de milers de barcelonins que en silenci van manifestar el seu dolor davant les restes mortals del mestre. El dia 12 es va formar el seguici presidit per la Guàrdia Urbana a cavall. Una multitud enorme va seguir la comitiva pels carrers de la ciutat. Prop del mur, un nen esperava al costat de l'entrada del temple, envoltat per una enorme gentada que, en respectuós silenci, s'havia congregat per donar l'últim adéu a l'arquitecte de la Catedral dels Pobres. El nen esperava que el cotxe fúnebre fes la seva aparició. Sabia que podien descobrir-lo, però no li importava. Esperava el seu mestre. Va veure passar el cotxe fúnebre per davant d'ell tot just a un metre. Gairebé va poder tocar-lo allargant la mà. Ho he fet, mestre. El secret és el seu lloc, on vostè volia, va dir Joan molt fluixet, sense que ningú no el sentís. I el cotxe fúnebre amb les restes mortals va entrar a la Sagrada Família. Antoni Gaudí Cornet, el mestre, el genial arquitecte, va ser enterrat a la cripta del temple. I aquí veus que, efectivament, hi ha alguna cosa que realment és... Hi ha un misteri, per dir-ho d'una manera, no?
1: Sí.
0: Hi ha un misteri, no? Llavors, en un moment determinat, diuen... Fulcanelli va mantenir una estreta amistat amb ell i més tard amb en Gaudí. Aquest ell es refereix a Violet Leduc, l'arquitecte. No tinc el més mínim dubte que els tres eren mestres de l'Art Got. Art Got, va preguntar Miquel. Sí, ells l'anomenaven així, la llengua perduda. Fulcanelli va desxifrar les paraules esculpides a la pedra. Gaudí va voler arribar més lluny i això els va distanciar, just quan començava a dedicar la seva vida a la Sagrada Família. Miquel, abans que el seu amic continués, perquè tenia la sensació que s'embrancava amb altres històries paral·leles, li va preguntar directament i sense embuts. Tot això està molt bé, però què estem buscant?
1: Clar.
0: Què creus que va donar Gaudí al seu avi, a l'avi de la Maria? No tenim gaire temps. Àlvaro es va quedar en silenci. A poc, com si iniciés un ritual, es va aixecar. Va obrir el frigorífic, va contemplar el rostre del seu amic Miquel i de Maria, expectants, esperant una resposta. Cada vegada que el propietari de la llibreria obria la nevera per treure'n més cerveses, la resplendor de l'interior del frigorífic els enlluernava uns instants. Va agafar tres llaunes i es va girar de cop i volta. Ara somreia obertament. Els seus ulls resplendien. Va tancar la nevera, movent el cap, i quan el fugaç enlluernament va encegar els ulls de la parella, va dir amb cerimònia: l'Òmfalos, no en tinc cap dubte. El què? La pedra angular, el melic del món, el centre del món. Això era el que Gaudí li va lliurar al teu avi. Per què? Ho ignoro. Podria ser més divulgatiu, va preguntar Miquel. La pedra, en moltes cultures, és el símbol del poder diví. I aquí comença la part, podríem dir, més, diguem-ne...
1: espiritual.
0: Més estranya, menys realista, que comença a haver-hi doncs, aquesta mica d'esoterisme, etc, que hi ha dintre de, també d'aquest món gaudinià. No?
1: I
0: jo crec que és interessantíssim. L'he deixat per l'últim, primer, perquè és Gaudí.
1: Home, i tant.
0: I després perquè bueno, són autors de casa nostra i, per tant, doncs, valia la pena. I després de
1: tot el que hem viscut aquests dies
0: doncs, era una bona cloenda, per dir-ho d'una manera, no?
1: Doncs, escolta, Montserrat, ens hem quedat amb ganes de sentir-ne més i d'aprendre més i de llegir més, de conèixer més d'arquitectura, que és apassionant.
0: Jo diria que els que hem parlat són llibres coneguts, la majoria d'ells, però potser són poc llegits. Pot ser un llibre molt conegut, perquè l'has sentit a parlar, però potser no l'has llegit prou. No? I llavors val la pena moltes vegades de llegir-los, perquè ara potser tindreu una altra perspectiva, que abans no la veieu, i potser us donarà un al·licient més per poder-se endinsar. Perquè, a veure, Víctor Hugo no cal dir que és complicat.
1: Home,
0: és difícil. No, és una literatura d'una època amb la qual és feixuga. No? No estem, ara estem molt acostumats amb els diàlegs, amb la cosa fàcil, i t'hi has de posar, t'hi has d'endinsar. Però bé, tot i així... jo us encoratjo a que tireu endavant i que llegiu. I n'hi ha molts, molts. De tots aquests que hem dit avui, jo crec que podeu gaudir-ne i molt.
1: Montserrat, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. A reveure.
0: Fins la pròxima. Adéu-siau.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant

0: resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
0: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
7: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
8: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
7: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
8: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
11: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
12: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Les 10 i 17 minuts del matí, som a Ràdio Arenys. Estàvem aquí... Bueno, és que l'ha liat en Sebas, en Gorriz, l'ha liat. Sebas, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, Joan Major.
2: Bon dia, tinguem.
0: Bon dia, Carles Pérez.
3: Bon dia,
0: bon dia, Xavier Febrer.
1: Bon dia.
0: Perquè, clar, en Sebastià ens ha portat una cinta de casset, que és... un so que ens estra... Quan anaves així, la cinta de casset... I, bueno, hi ha hagut d'explicar a la Marina que era una cinta, que és una cinta de casset, perquè ja pertany a una generació on... No, no és veritat, sabia perfectament el que era una cinta de casset, però sí que és veritat que això ja... es veu antic, ja, això.
1: Sí, bueno, aquesta és del 91, clar.
0: Sí, és una... ho recuperarem, ho rescatarem. És del Premi Rosalía Rovira del 91, La Rierada, és
1: sí,
0: una...
1: Sí, sí, que hi ha gent que no sap el que era La Rierada. Sí, sí.
2: Ja tornarà, ja. Ja tornarà. Ara, amb
3: el canvi climàtic, la tenim aquí, ja.
1: Que passava a la nostra població, l'hem passat canutes. Bé, Carles ho sap.
3: Ui, tant.
1: Quants cotxes hem lligat a La Riera i quan... Quantes vegades hem tingut que córrer i quantes vegades hem tingut que jugar...
3: I mullar-nos moltes
1: sí,
3: vegades.
1: Sí, moltes.
0: Sí, sí.
3: Moltes vegades.
0: Però ens hem quedat, bueno, amb el sort que parlàvem, no?, de com han anat canviant les coses, de com, com ens hem anat adaptant, no?, de tots els avantatges i els riscos nous que ens han vingut, no?, el poder consultar qualsevol cosa a qualsevol lloc i el risc de que et puguin fotre els calés de la compte sense ni apropar-se. I deia en Joan Major, diu, home, però jo no m'acostumo. Jo amb això no estic d'acord amb tu.
2: Bueno, sí, home, algú sí, però vull dir que ja m'agradaria més. El que passa que em falten hores al dia.
0: Ah, no, jo poso l'exemple de les meves àvies, no? Però nosaltres mateixos, que hem nascut... Que, bueno, teníem cintes de caset com a molt.
3: El cotxe ple.
1: I laserdisc.
0: Bueno, clar, laserdisc. I que ara ens movem amb un telèfon mòbil com si ens hi haguéssim mogut tota la vida. És a dir, hem incorporat tots uns hàbits, tota una utilització d'aparells.
1: Nosaltres tenim avantatges. Moltes avantatges. Perquè a la nostra, bueno, a les nostres generacions ens hem adaptat a les noves tecnologies sense perdre de vista les antigues.
0: Sí, sí.
1: Si tenim el coneixement de l'edat... Sí, clar, al final, la gent gran tenim aquests avantatges perquè tenim memòria històrica de lo que ha evolucionat sense perdre lo nou.
0: Sí, sí.
1: Cosa de que les noves generacions sí que estan al dia de les noves tecnologies, potser millor que nosaltres perquè hi ha... bueno, són joves i s'adapten una mica millor, però han perdut el coneixement de les antigues.
0: Sí.
1: Ja te deia que el telèfon de roda,
0: sí,
1: dones un telèfon de roda al jovent i diu, i això com funciona, no?
0: No sé com va, no?
1: Llavors tenim avantatges.
0: Amb això sí. Amb això sí. Home, jo recordo, l'any 91 va ser quan a casa meva, que érem sent treballadora, va entrar el primer compactisc reproductor a casa, no? L'any 91, i fixeu-vos, 91, han passat 30 anys, no? 40 anys,
1: sí.
0: I ja està oblidat. Ja no existeix. El compact disc ja ha passat a millor vida. Bueno, encara en pots comprar, però
1: sí,
0: vull dir que...
1: Però,
0: és un element deixat. I després del compact disc va aparèixer el minidisc, i després el minidisc...
1: El laserdisc.
0: El laserdisc, i després... És a dir, sí que és veritat que hem evolucionat molt, molt, molt ràpidament i hem deixat enrere moltes coses d'una manera... potser poc meditada, ho dic perquè hem envellit moltes coses, no? Mm.
4: No, jo estava pensant que jo, per exemple, recordo que quan els meus fills eren petits, doncs tenia, jo no hi he entès mai massa, una càmera per filmar, i sí, filmava de quan eren petits, sobretot el primer, el segon sempre
0: ja saben, sí, sempre que
4: ja, més, ja no els tenen en consideració,
0: sí.
4: Però i esclar, ho tinc les cintes de vídeo, però, clar, no tinc res per mirar-ho. Vull dir, no sé, suposo que hauria d'anar a algun lloc, algú entès que m'ho convertís en algun altre sistema que jo pogués veure, perquè allà ha quedat. Vull dir, ho guardo, però no ho he vist mai més.
3: Ho fan,
1: però ara ja no està
2: així. Ho canvien.
3: La meva dona tenia també coses així, i sobretot de les, no sé, me'n recordo, l'altre dia vaig trobar amb uns USBs, perquè van passar amb USB,
0: sí,
3: les comunions dels nanos i coses d'aquestes que teníem filmat amb VHS, i sí, ara ho tenim molt malament, per exemple, perquè, clar, es perd moltíssim, però bueno, sí que...
1: Hi ha gent
3: sí que
1: està recuperant ara el vinil.
0: Sí, que es tornen a vendre comprant... discs en vinil.
1: Sí, sí, estan venent.
0: Sí, sí.
1: Tocadiscos sí, sí. A per posar vinilos. Hi ha gent que té col·leccions de vinilos i continua, perquè això és com a sobre de ser vintage, dona...
0: Sí, queda bé, és queda com bé, guai.
1: Sí.
0: és com
2: guai. T'estàs modernitzant una altra vegada.
0: és com...
4: Jo a casa tinc discs de vinil que encara no els he posat mai. Ara no tinc tocadisc, ara no puc posar. Però jo era molt m'empipava molt l'agulla, la remor de l'agulla. Aquest... Llavors em comprava un disc i pensava, ja el posaràs, a veure, potser hauries de canviar l'agulla que no el faci malbé. Doncs jo tinc per exemple, les 9 sinfonies de Beethoven.
0: Sí, home.
4: Les tinc, doncs, intactes. Estan encara precintades. Les tinc també amb CDs i això els he escoltat. Però en vinil les tinc i algun altre. Perquè tenia aquesta mania. Però, i a vegades penso, hauries de comprar un tocadisc, perquè n'hi ha... Tinc un àlbum de 3 o 4 discos de flauta, de diferents autors, de música clàssica i tot. Okay. I penso, m'agradaria poder-ho escoltar, però hauria de fer això, no?
3: Pensa que hi havia uns eren automàtics, apretaves un botó i posaven soles les agulles.
0: Sí, home, i tant.
3: Sí. I després els que carregaves...
4: Casi l'agulla, no sé què...
0: Fins a 6 discos sí. Podies posar...
3: 10!
0: Sí. Ah, no, la casa era 6, era un cosmos de 6.
2: Igual les màquines de cine, no? Que teníem, no?
1: Bueno, i el bar que tenia les màquines aquestes de tocadisco, que posaves la moneda i pataplam.
3: Aquests teníem la fila, però... Jo me'n recordo, fins 10 discos dels petits, eh?
0: Jo a casa en teníem fins a 6, era long play, i llavors... No,
3: però era long play, però...
0: Sí, era long play.
3: Llavors, si posaves dos petits, dic que havien fins a 10, em sembla. Sí, ara sí, no me'n recordo bé, però...
2: És igual, com tots recordem les Rierades, no?
3: Igual.
2: Rierades de Quireny, no? A veure...
1: Això és història.
2: Quan veiem aquí sobre tapat, diem, ai, a veure si quan la farà, a veure quan la farà, i un dia o altre durà fer, no?
0: També és veritat... Sí, digues.
2: Crec que no tardarem gaire i ho tornarem a veure, amb aquestes escalfors, que és el calentament de terra i això. Jo crec que és propici perquè torni a fer alguna tormenta d'aquelles que feien abans, eh?
0: Jo, és probable. El que passa que ho tenim tot com molt més, diguéssim, controlat, no? Mm. Tot urbanitzat.
1: Jo crec que, no? Sí. Que amb la natura, controlar, no controlar.
0: No, clar.
1: Perquè... La riera, sabem sempre que hem estat dient que la part de baix de la riera, quan s'omple de sorra, sí. Queda una... Bueno, queda res. Al principi, quan es va fer el primer projecte de la riera, havia uns forats que era per aïllar, perquè no agafés pressió a la riera, que tot això no s'ha fet. I llavors el problema és que un dia baixa tantíssima aigua i això no respira i no i la pressió mateixa pot aixecar la...
3: Sí, bueno, no,
1: de fet,
3: ho hem dit.
1: Una vegada s'ha aixecat la llosa.
3: Jo l'he vist,
1: jo he saltat amb la llosa de la
3: riera. En el projecte inicial em consta que hi havia dos possibles. Un, que encara hi és, de Santa Clara, i l'altre que estava aquí baix. I el d'aquí baix, per alguna raó, suposo que estètica... que en tornes de la rotonda podíem fer tot un fusible rodó i ja està, i no s'hagués estalviat tota la jardineria de sobre,
2: això, no?
3: Però és seria interessant tenir un fusible
0: aquí. Ja. No sé si volies fer...
4: No.
0: Les rotondes que tenim que en tenim vàries, sí que podrien ser fusibles, sí. És a dir, les rotondes perfectament podrien estar situades sobre elements que en cas de pressió poguessin alliberar. Clar,
1: jo he vist, jo no sé, bueno, no és que ho hagués vist, ho he viscut, tenir que tallar el trànsit aquí baix la riera, davant de l'Ajuntament, perquè la llosa que hi ha, amb la pressió de l'aigua, s'aixecava.
3: Rebentava la junta.
1: Aquesta llosa que tenim ara.
0: La mateixa.
1: Sí, he tingut que tallar el trànsit perquè la llosa feia bum, bum, anava saltant. Vol dir que amb el tema de la natura no el tenim tot controlat, i jo no sé si he vist algun estudi, alguna cosa que no parlàvem gairebé del tema de la riera, del perill que suposava aquesta riera encara.
0: Sí, bueno, recentment sí, fa un mes només es van presentar un estudi on es va fer un llistat de les 10 rieres més perilloses del Maresme, i crec que la d'Arenys, si no era la més perillosa, era la segona més perillosa, i va ser el director de l'ACA, i es va fer el Consell Comarcal.
1: Perquè la part de baix no està ben solucionada. Ja. I la prova la tenim que se tapa.
4: Clar.
1: Que no, o sigui, és una riera que té una fondària important i quan empalma amb el mar, tot això queda tapat.
2: Jo crec que rebentarà per un puesto o altre.
1: Sí, clar, perquè falta el respirador aquest d'aire.
3: Fusible.
1: Perquè ni té una versió surti.
4: És el que passa amb el Rial del Bereu, que fa anys i anys que se'n parla i no troben la solució.
1: Bueno, el Rial del Bereu és complicat. No,
4: perquè al final és que el nivell de la platja és més alt que el Rial.
1: Bueno, el Rial del Bereu tenia, a part d'aquest, tenia un altre problema. El problema del Rial del Bereu és que va haver una empresa que va estar a punt de començar les obres i va marxar perquè no...
0: Va fer les cates.
1: Sí, però va marxar perquè era inviable. Perquè allà fer pantalles per buida era carregar-se cases, perquè són cases antigues que sense fonament, i picar era agrietar les cases aquestes amb el petit que tenien. Clar, l'empresa també va valorar una mica de dir, si comencem a treballar i cau en una casa, tenim la liada. Perquè
4: jo no entenc, però jo penso que això sí que és un problema, ho recordo. Que vol dir més diners i més lentitud a l'hora de fer-ho. Però penso que és solucionable. Ara, la part de baix, la desembocadora, potser també és solucionable, perquè...
2: I ara que vol fer allò que entra del port també per allà...
1: La part aquesta de buidar la vida perquè passés... O sigui, el Bereu és molt estret, les cases, hi ha cases molt antigues i les modernes també, i picar allà suposava un perill per a passar els habitatges. O sigui, la gent... quan van començar a fer cates, o sigui, l'empresa se va retirar ràpidament, va dir... Nosaltres teníem reservat i fins i tot el lloc on se tenia que posar les màquines, on tenia que posar els materials, i estava a punt de començar. Uh-huh. Bueno, aquest i a millor algun altre problema va decidir l'empresa de... I a partir d'aquí, ara sí que s'està parlant una altra vegada, però ja diferent. Ja no se tracta de buidar, ja se tracta de agafar el problema per un altre lloc.
4: Em sembla que feien el caixó més petit o fer abans el Rial, vull dir, cap damunt de tot, doncs fer una no sé com en diuen...
3: Una baixa de laminació.
4: Exacte. Però per mi continuo pensant que el problema greu és que si tu vas allà on hi ha el final forat...
2: És molt estret.
4: Clar, és estret, però és que, a més, no pots baixar... No, perquè, clar...
3: Hi ha una solució, que és, si no pots tirar avall, tires a l'ample.
2: Sí, però
3: ja no... Tindries de... Com que no?
2: T'he de tocar tota la carretera general, eh?
3: Però clar. Però això d'una manera...
2: Perdó,
3: d'una manera o altra ho tindran de fer.
2: Sí,
3: La carretera es tindrà de tocar, tant per fer el pas soterrat com l'altre, es tindrà de tocar igual. Llavors... Pues aprofites i enxamples una mica i que tingui més capacitat d'absorció tot aquell tros. Clar, això afectarà, a lo millor, al restaurant de Can Dani, que està a l'altre costat del d'això, i el tindran de canviar de posto.
4: Però a més de nivell, clar. D'alçada, perquè és que
3: vaig, alçada,
4: és això... més baix.
2: Més
4: que ho eixampli, si és més baix, com vas a sortir? A no ser que t'ho carreguis tot, Can Dani i companyia, que t'ho carreguis tot.
3: Clar, tindran d'enxamplar-ho. Si no poden anar avall, tindran d'enxamplar. És així?
0: Aquí el curiós del cas és que és un problema, ho ha dit en Xavier, és un problema de diners. I tots els problemes que dius, bàsicament és un problema de pasta. És un problema de pasta. I el que a mi em deixa molt, em sorprèn molt, és que només és un problema de diners. És a dir, és que no estem... Que només és posar diners... Que si hem tunelat tota la ciutat de Barcelona per fotre metros i no sé què, i també està per sota el nivell del mar, o a Blanes hem fet un pàrquing soterrani allà sota del passeig marítim, o, és a dir, si tot això s'ha fet,
4: no, impossible segur que no.
0: Clar,
4: és
0: el d'aquí es pot fer és trobar els calés perquè es faci, i aquí és on jo crec que, bueno, les administracions locals històriques, l'actual i la que hi pugui venir després, haurien d'haver apretat, han d'apretar o hauran d'apretar. Perquè no estem parlant de posar una base de llançament de coets, que n'hi ha una al món o dos. No? Estem parlant de fer el que s'ha fet a Barcelona, Blanes, a Sant Feliu de Guíxols i tots aquests jocs.
1: Sí, sí, al final sóc calés. Sí.
0: Vull dir...
4: Jo em sembla que era, no sé si era el teu programa, que hi parlaven el grup municipal d'Esquerra Republicana, potser, parlaven sobre una mica les coses que s'haurien de fer. amb els diners dels romanents.
0: Sí.
4: Que em va semblar bé, però que, i per mi hi ha un tema que ens en oblidem, que és el clavegueram.
3: Bueno, parla,
4: el clavegueram, hi ha un pla director que va fer que la Diputació, que va encarregar, i és un estudi molt exhaustiu i que parla de cada pam d'Arenys.
0: Sí.
4: Hi ha zones perilloses que són d'actuació imminent. I val molts diners. Aquí sembla que sí que se'n parla, es diu, no sé què, però per mi és molt greu. Tenim un clavegueram que és un desastre, aquest poble. Un desastre. Mm. I pot passar... Bueno, això que dèiem de si haurien... Doncs, bueno, és que pot passar desgràcies. I aquí penso que no... que no s'arremanguen prou.
3: No, jo vaig... Avui he estat mirant notícies vostres,
0: sí,
3: i parlaven els d'Esquerra Republicana, almenys en el notícies, sí, de la ràdio, que ells, habitatge, clavegueram i...
4: No, clavegueram no ho diuen.
3: Sí. Jo...
0: No, habitatge, no, trànsit, no, circulació, no,
3: mobilitat.
0: Habitatge, mobilitat i mercat.
3: Però bueno, el clavegueram no, sí. Perdona, doncs el clavegueram parlava potser de l'Estanis, deia... Sí, que amb el romanent volien fer una cosa d'aquestes i que aprofitaria perquè ho tenen de fer abans de final d'any.
0: Sí.
3: Perdoneu, m'he confós d'article. Perquè ho he llegit així. I que un dels carrers, em sembla, si no m'equivoco, carrer Sant Ramon i carrer de la Torre.
0: Sí.
4: Sí, però quan parlen de clavegueram, això no volen dir el que t'estudi. Volen dir que anem a aixecar un carrer i fem el clavegueram d'allò nou.
3: Perdona, Xavier, jo el que vull dir és el carrer de la Torre, si té el terra nou, quan fa que vam fer el carrer de la Torre?
4: No, volen dir la part de dalt, la part que no està feta.
1: La part que no està feta.
3: Ah, però clar.
4: No, vol dir la part que on hi havia el Correus...
3: Perquè jo vi que aquí, al carrer d'aquest sí que inclús el van asfaltar fa poc un tros del tram final de Professor Castelló, i quan ho van fer-ho se'ls va esfonsar perquè, clar, la clavegueram aquella sota és una puta merda, el que dius tu. És encara de totxana d'aquestes xins.
1: Perquè s'han anat fent, conforme s'han anat arreglant carrers...
3: I han anat fent trossets.
1: Molts de metres de clavegueram que no.
4: Aquí, en aquest estudi, si us el mireu, veureu que està molt detallat, molt estudiat. Una cosa és que també forma part doncs aixecar un carrer i fer el clavegueram bé, i fer-lo bé fet, no com van fer el carrer de casa, i l'altra cosa és anar en llocs que potser aparentment no hi ha problema, que està ben urbanitzat la superfície, però que el clavegueram de dintre està fet un desastre i que no hi ha prous, no sé com en diuen, forats aquests per poder entrar i inspeccionar. Vull dir, és que tot ell... Hi ha zones molt problemàtiques, com a Rials de Clavella, t'ho explica. I llavors
3: registres.
4: Et programa, o si et diu, Barfases, què és l'urgent? Ja. Això, què és el que a mig termini s'ha de fer? Què és el que pot esperar més? Doncs, escolta, aquí s'haurien de remengar, el que sigui, eh?
0: Però fixa't una cosa, i això em consta perquè ho he parlat directament amb la persona, amb el constructor que ho va fer. Foten una obra, un edifici, plaça Flors i Calcat. Foten l'obra, rebenten... se'n va, la màquina se'n va, pum, pum, pica més del que hauria de pagar i rebenten canonada i claveguera. Claveguera, el que hi havia. Ajuntament. Oh, què has de fer? No. Arregla el cas espaiat. Arregla el cas espaiat. Agafen un tubo de PVC, l'enganxen al tubo d'Uralita que hi ha allà sota i arreglen que la façana, que són 3 metres, 4 metres, 3 metres de façana, arreglen 3 metres de tubo. Home, ajuntament, tio.
3: Aprofita.
0: Aprofita. Tira fins la cantonada, tira fins la torre aquella que hi ha allà darrere.
3: Fins la vàlvula següent.
0: Exacte, vés a buscar la vàlvula, rebenta, aprofita, li digue-li aquest tio, en comptes de fotre'm 4 metres, fotre'm en 6, i te n'estalvies 2. I arregla... No. Van posar els 3 metres que correspon...
4: Jo això, com que ho vaig patir amb el carrer de casa, el carrer de casa es van decidir doncs arreglar l'aixecal i mirar fer un clavegueram nou allà. Bé, saps que quan tu fas una casa doncs t'obliguen a fer dues sortides, una de pluvials i l'altra del clavegueram. Bé, doncs allà que hi van fer-hi que no existia els com diu?
3: Registres?
4: Les reixes aquelles.
0: Ah, sí, les reixes de...
4: No surt, el nom. Doncs, allò va per al clavegram. I a casa meva doncs, té dues sortides, una de pluvials que va al clavegram i una de clavegram que va al clavegram. Vull dir, el nivell no van baixar suficientment i hi havia cases que va tenir problemes de pendent. Però és que, a més, van anar rebentant l'aigua. A mesura que anaven treballant, anaven... Això, i se va dir, home, és que és un conducte vell. Estem parlant de què fa 500 metres, aquell tros de carrer, on els fa? Fer un obra?
2: Sí, sí.
4: No.
3: 500 metres, no. Allò fa 200.
4: Anaven rebentant. Anava fent obra, bom, anava... I al final van canviar el tub. Però va costar que canviessin el tub de l'aigua. Vull dir... aquestes coses...
3: No, s'ha de fer conjuntament, de a més, hi ha unes normatives avui en dia que es diferencien molt canonades de gas, tenen a tindre una distància amb les de l'aigua i el que dius tu, vull dir que és una estupidesa connectar el pluvial amb el clavegram a la mateixa entrada. Què passa? Que es col·lapsa i torna enrere per la primera que troba. Segurament amb la força de la pluja no deixava sortir el clavegram i els sortia pels bates, no?
4: Però el Rial de Segla Vella, més avall, abans d'arribar a la biblioteca, doncs hi ha algun lloc que quan d'això el vàter doncs els hi surt.
3: Els pluvials estan connectats al clavegram.
2: Això té molts anys, també, i és arreglant una mica.
4: Per tant, sí, però... fas un pla director ben fet, ben estudiat i tal, i queda en un calaix, no pot ser.
3: A veure, quan s'aixeca un carrer, tenen de dir, no, això no costarà tant. Costarà més,
0: però
3: canviem totes les canonades. Sí. I això es pot arribar a un acord amb la companyia d'aigües, o sigui, una condició sine qua non, quan no estan intentant canviar el tema de les aigües i tota la història, doncs bueno, fem-ho bé.
0: Jo recordo fa molts anys, no sé quin carrer estàvem fent, que vaig preguntar, però bueno, escolti'm una cosa, ja estem fent mapes de serveis? Home, això, evidentment, estem fent mapes de serveis, clar que estem fent mapa de serveis. Ves a demanar un mapa de serveis a l'Ajuntament. No hi ha ni un punyeter mapa. La prova està que al cap de 6 mesos van haver de rebentar i van emportar-se per davant una canonada. Sí, no. No hi ha mapes de serveis.
3: N'hi ha, però no estan actualitzats.
0: Que és el bueno, quan fan obres no els actualitzen. No els actualitzen, que és el primer que s'hauria de fer. Mapa de serveis és un planell on hi ha en distància i profunditat on està cada canonada.
3: I línies elèctriques, i gas...
1: Quantes vegades ha saltat el gas... Salta tot el corrent, perquè han picat algun cable. Perquè no hi ha el que dius. Un plano de serveis que puguin servir com a guia a qualsevol constructor que tingui que fer qualsevol cosa. O sigui,
3: abans teníem en català, quan no estava jubilat.
0: Sí, clar, però bueno, clar.
2: Se'n recordava de tot. No?
0: Sí, sí, això...
3: Vosaltres parlem de català, però jo me'n recordo de l'Agulló.
1: L'Agulló?
3: Que el clavegram el sabia ell.
1: L'Agulló.
3: Sí o no?
1: Sí, sí.
3: I deia, no, això és el clavegram que està aquí, cuidado. Sí, i la veia, tu deia, i patapam, i queia.
1: La gent es va jubilant, es jubilen tots, i tota aquesta informació és perquè no és que sempre m'he queixat jo, no?
3: S'ha perdut,
1: de que això. La gent que ha estat treballant a l'Ajuntament, conforme s'ha anat jubilant, el coneixement que té s'ha perdut. I llavors això és una llàstima, perquè al final... perdem història, perdem tot.
0: Home, i després no es traspassa la informació i el que ve darrere fot un forat i s'emporta per davant un el que sigui, no? Sí, sí. És tot com molt curiós.
3: Pues correm als bombers, que surt gas. Com l'altre dia al col·legi, no?
0: Ah, sí?
3: Canonada de gas.
0: Ah, sí, també?
3: No us en recordeu? Fa un mes?
0: Ah, bueno, sí, perdó. Clar, el Rial de Pau Costa, sí. Ai, els... bueno, clar, això és...
3: La canonada de gas, i aquestes sí que estan marcades, perquè aquestes eren les de mitja.
0: Clar, però bueno, és que aquella zona és nova. Allò ha d'estar marcat per nassos.
3: I tant.
0: Perquè jo no tenia 20 anys, allò. Però, clar,
3: i a més hi ha unes normatives molt estrictes, vull dir que no sé si són 20 o 30 centímetres d'on te passa la tuberia... doncs té d'haver una cinta de plàstic. Que digui, ojo, que aquí a sota tenim canonada. Sí.
1: Aquella obra també va ser un drama. Quan va fer l'obra aquella, una sola cota de voreres i carretera,
0: bueno, clar.
1: Vam acabar de posar pilones per tot arreu, perquè era impossible, perquè...
3: Escolta,
1: jo li deia, a veure, ha d'haver una vorera. No, que ara és tota una cota... Els cotxes invadiran l'espai de la gent. No. I al final, pilones. Bueno. Allà està ple de pilones rovellades.
0: Clar.
1: Una obra nova.
4: Pues que això és país, eh? Perquè si tu vas per Europa, hi ha molts països que de voreres no en tenen.
1: Bueno, però tenim que lluitar...
4: Però la gent, però, bueno, Xavier, ho respecten.
1: Xavier, tenim que lluitar amb la cultura que tenim. Cada país té la seva cultura.
4: És un país, és un problema de
1: país. Tu no pots exportar algo que s'està fent a Rússia, aquí, perquè són cultures diferents.
4: Però passa...
1: Són lleis diferents, són...
4: Que és molt més agradable que tot sigui al mateix nivell. I si, per exemple, en un Arenys, que els carrers són tan estrets, que hi hagi aquestes voreres, que hi hagi que no es pot ni pujar ni baixar, doncs està molt bé.
1: Però, Xavier,
4: està molt bé que faci això, però s'ha de respectar.
1: I té sentit que no hi hagi voreres, perquè una vorera que no passi ningú no té sentit.
4: No té sentit.
1: Però en avenugudes àmplies...
0: No, perdó. Davant d'un centre educatiu on hi ha tots els nanos corrent... No, a mi, jo entenc el que dius, i estic d'acord i tal. Ara bé, davant d'un centre educatiu no posis cap barrera física que
1: impedeixi que distanci... coses, no?
0: Exacte, que distanciï el pas dels nanos o dels pares o de les mares o dels que sigui amb els cotxes, jo crec que això és una... Això
1: però,
0: és una...
1: Xavier, mira, ara tens la realitat és que vas per aquella zona d'allà i fa pena. Sembla que tingui 100 anys. O sigui, les pilones de ferro rovellades.
4: Que deuen ser pixades
1: on tenia
4: de
1: bosc, no? On tenia que haver gespa, hi ha mates de... Bueno,
0: ara és un pàrquing, on havia d'haver gespa.
1: Hi ha pàrquings.
0: Ara aparquen cotxes.
1: La gent, o sigui, al final, no poses una urbanització que doni una ordre. Si fas una cosa que sí, que en teoria, perquè les arquitectes diuen... No, moderna, tot això... Una... I jo ja les vaig dir quan van fer... Perquè llavors estava jo... I les vaig dir, això no té sortida, o no té futur. O sigui, al final, hi ha un col·legi, que és el que deies tu, i al final els cotxes invairan a l'espai de la gent. No donem seguretat a la gent.
4: Els cotxes, jo si fas una vorera, també te la saps, també si em
1: feia... No, però com ha acabat? La realitat ha acabat plena de pilones. I jo crec que les pilones no són estètiques amb un carrer.
3: Però si en condicions normals és una escola que està una mica apartada del centre del poble. Però ja no et dic, jo et dic perquè el porto cada escalaneta cada dia. I normalment optem per anar a peu. Però clar, jo entenc que hi ha gent que ve de lluny i va en cotxe, a vegades porta dos.
0: Sí.
3: I és un problema, pujades, baixades, no hi ha una accessibilitat fàcil... I quan arribes allà tenen de deixar el cotxe al mig del carrer. És que no hi ha lloc per deixar el cotxe.
0: No.
3: I ja no et dic quan plou. És una pena. I els nanos pobres no tenen de canviar-se.
4: El trobes els que van a la presentació, els que van a l'institut, els que van al Maragall...
3: Però quan es fa nou, potser sí que tindria d'haver una previsió de fer un espai per poder aparcar.
1: A la presentació i el Joan Maragall té
3: tallen el carrer.
1: Però aquest carrer on està al Pau Costa no pots tallar-ho. Bueno, sí que se talla, però imagina't tu la que hi ha.
4: Les hores d'escolar...
1: Sí, però imagina't... Jo sempre deia, a veure, quan el polític deia tallem el carrer perquè no passin els cotxes, què suposa això a nivell logístic per la policia? Si hi ha dies que hi havia una patrulla de policies i el de barri, no donaven a l'abast. O sigui, és que estan dient... Anem a fer un canvi de circulació o anem a catar allà i que donin la volta, però allà ha d'haver un policia aquí, un policia allà i altra policia en l'altre lloc. I no tenim més. I les trucades que entren no s'atenen. O sigui, quan fem una actuació s'ha de dir, tenim mitjans suficients per fer-la o no tenim mitjans?
4: Però bé, jo...
1: Perquè queda molt maco, eh?
4: Però jo pregunto...
1: Diu, no. Ho farem així, o quan van dir de tallar la riera. El diumenge tancarem la riera i no passarà ningú. A nivell de circulació, això suposa 10, 12 gent de policia que han de venir cobrant hores. I després, és que no tenim remanent, és que no tenim... Llavors, què volem fer?
4: Jo, en el tema de tallars per fer-se així, suposo que també es fa. Però... no som l'únic poble que tenim escoles i que hi ha unes hores d'entrada i sortida i que els pares van amb el cotxe.
1: Però potser tenen més recursos.
4: Per tant, bueno, doncs mirem-ho. Mirem-ho a veure què passa. Penso que que tots ens hi hem de posar bé. És a dir, jo si em toca circular per un lloc que hi ha una escola i són les 9 del matí que entren els nanos, haig d'entendre que allà, doncs, mira de combinar d'anar-hi una altra hora.
1: Però a nivell logístic...
4: Tots ens hi hem de posar bé, perquè és que si no...
1: A nivell logístic de seguretat, que no estem parlant de que passin el cotxe, de donar seguretat al lloc, tenim mitjans per fer-ho correctament o no tenim mitjans? O anem a fer de cara a la galeria i dir, sí, tanquem això, no, els col·legis...
4: Que tot no. S'ha de planificar bé i s'ha de veure amb què comptes. Sí,
1: mitjans,
4: sí, segur.
1: I llavors se volen fer tot això, aquestes coses se volen fer gratis.
4: Però d'allà on venim, si hi hagués hagut voreres o ara que no n'hi han, el problema seria el mateix.
1: No.
4: El problema,
1: no
4: perquè els cotxes s'enfilen a la vorera.
1: No, ara, no.
4: Els cotxes s'enfilen a la vorera.
1: Mira, perquè la gent vagi bé, ha d'haver control. Que per això està la policia. Mm-hmm. Control de trànsit, control de seguretat, ha d'haver la gent que vagi passant, i després hi ha obstacles físics, que per això van posar les pilones, que a mi no m'agrada, perquè al final... Sí, però no tenir voreres, tenim pilones. I pilones que s'estan podrint i estan oxidades, sí, que els nanos foten la mà a la pilona i estem durant perill. Els cotxes estan a les zones verdes aparcades, perquè com no estan senyalitzats i això està abandonat...
0: I se'ls permet, perquè no ha anat ningú...
1: Però és perquè està abandonat. Clar. Però escolta, sí. Si és que estem parlant de zones que estan abandonades.
0: Sí, sí.
1: Però sí, en aquestes zones tenia que haver un parc, tindria que haver...
0: Un tancat...
1: Però no tenim prou pressupost per fer-ho i llavors ho deixem així dins. Mm. Llavors, sí, sobre el plano tot està molt bé i tot cola. Sobre el paper, cola tot. Però a la realitat i sobre el terreny, no cola. I això és així.
0: Mira, ara que parlem de normatives o coses que passen i tal, ara en Carràs vas veure Guàrdia Civil a la Tercera Platja.
3: Sí.
0: Què feien?
3: Pues estaven controlant, suposo, les matrícules de totes les furgonetes aquestes adaptades a...
0: Campers
3: o d'això, que estaven allà... Que hi ha una que... Jo ja quedé m'hi fixat, perquè és un antic camion de cotxe de bombers.
0: Aquesta porta
3: la tira, aquesta
0: 3 mesos, com a mínim.
3: Per això t'ho dic.
0: 3 mesos.
3: I es mou a vegades, es mou una mica.
0: És un tio alemany, crec que és alemany, que va amunt i avall. Sí, sí, aquest es mou. Va comprar aquí al supermercat, bueno, aquest. I...
3: Doncs, vaig veure que em va semblar. Jo passava en bicicleta, que em portaven com una taula i tiraven... consultant matrícules i tot això, no sé si era per multar-los o per veure si tenien alguna denúncia pendent o una cosa d'aquestes, però totes les furgonetes d'aquestes les estaven controlant totes.
1: Aquí hi ha un problema. Te diré qual és. El problema està entre està prohibida l'acampada i després anem a definir el que és una acampada,
3: sí, no,
1: i un
3: no,
1: aparcament.
3: Això
1: si jo arribo amb una camper, aparco i no trec res a fora, jo no estic acampant, estic aparcant. Per tant, després hi ha la prohibició d'entrar a autocaravanes. Definició d'autocaravanes i en la documentació del vehicle, en el certificat tècnic, si ve com a autocaravana o ve com a furgoneta, perquè són diferents. O sigui, les campes aquestes que van i aparquen allà a vegades no són autocaravanes. O sigui, tècnicament...
3: Són combis.
1: No, són furgonetes. Mm. I llavors aquesta gent pot estar allà tranquil·lament. I si els denuncia, fan un plegó de delegacions i ho guanyen. El que passa que, en teoria, la llei de costes prohibeix l'aparcament a totes les zones de platja. Sí que és veritat que quan estava a Anabel, pues jo vaig assistir a una reunió costes ajuntament i va haver un acord, sobretot a la Tercera Platja, de que l'Ajuntament es faria càrrec de controlar el tema de l'aparcament dintre, perquè és normal. És una zona que és molt àmplia i que la gent que va a la platja, pues, li va molt bé aparcar. Però realment, segons la llei, està prohibit. De fet, l'Ajuntament, si te'n recordaràs, que cobrava l'aparcament.
3: Sí, va ser una època que...
1: Sí, i llavors això se va acabar perquè Costas va dir, escolta'm, no podeu cobrar un aparcament aquí perquè això no és vostre. No podeu imposar un impost en una zona que no és
0: vostra.
1: I llavors se va acabar. Mm. Però al final, el resum és que a platja, o sigui, a costes, dins de la costa no se pot aparcar perquè la llei de costa ho prohibeix. que les caravanes és complicat gestionar, complicat entre cometes, perquè al final jo sé que la policia va passant i anem traient caravanes.
0: Jo vaig preguntar-ho, jo vaig fer la pregunta i em va dir, hi ha una normativa, perdó, una ordenança municipal que prohibeix que aquestes furgonetes estiguin a la tercera platja, però hi ha una llei superior que els hi ho permet. Per tant, per molt que en aquell moment l'Anabel va fer una ordenança i va seguir en prou tot mi dient jo això ho acabaré i tal, no n'és, perquè l'ordenança està per sota de la llei.
1: Sempre hem tingut problemes amb el tema de la llei, perquè la llei per un cantó ho prohibeix i per l'altre les ordenances ho permeten.
0: I l'altre dia vaig tenir accés, no podem, ja ho sentirem, quan d'allò, amb una d'aquestes comptes d'Instagram d'aficionats al camper, no? Que es troben...
1: Vull ser una guerra.
0: Clar, que es troben amb aquest problema allà on vagin. I vam treure l'àudio, el vam emetre, no sé si podrem recuperar-lo, però allà explicaven, no? Coses que es poden fer i coses que no es poden fer segons la llei. Per exemple, coses tan absurdes com si tu deixes les bambes a l'estribera de la camper, et poden multar. Mm-hmm. Si tu les bambes les deixes damunt de la roda, no et poden multar. Si obres la porta lateral de la camper, et poden multar. Però si obres la porta de darrere de la camper, no et poden multar. Si penges la roba al retrovisor, multa. Però si la penges al neteja al parabrises, no hi ha multa. I estan amb aquesta història.
1: Però després hi ha una web d'aquestes associacions de càmping que anuncien on pots aparcar.
0: I
1: Arenys de Mar està, que es pot aparcar. Sí, després tens el tema de que aquestes associacions, al darrere hi ha advocats, hi ha gent que entén del tema i que fa unes al·legacions que dius, hòstia... I llavors has de filar molt prim, quan vagis cap allà pots tenir un problema. Això és així.
4: Però aquestes entitats el que diuen és que pots aparcar, és evident. Tu vas cap allà amb el cotxe, entres, ningú et diu res, hi ha llocs, poses el cotxe i pots aparcar. Ho pots. Clar, si Costes diu no, aquí no es pot aparcar, i poso una barrera, ja no entra cap cotxe. Llavors és segur que no es podrà aparcar, perquè hi haurà una barrera. Per tant, jo no dic que hagi de posar la barrera, però siguem coherents. Si no es pot aparcar, no es pot aparcar.
1: És que la coherència que no existeix.
4: No, clar.
1: La llei està molt clara. Dins de la zona de costa no se pot aparcar, això està clar. Després està el punt de vista de la gent, del ciutadà normal, que té platja i que ha de desplaçar-se i que l'Ajuntament vol facilitar que aquesta gent tingui accés a la platja. Llavors, hi ha dos punts que són conflictius, que no... I llavors s'ha d'arribar a un acord, que és el que va fer Anabel en el seu dia, en Costa. Va arribar a un acord i va dir, jo controlo, jo poso quatre senyals i controlo una mica l'aparcament perquè no hi hagi lío, encara que sigui la teva competència, si tu m'ho cedes això, jo ho faig. Que és el que estan fent a la tercera platja. Perquè, de fet, a la platja no es podria posar ni senyalització, ni res.
4: Però jo una mica... Sempre trec el mateix amb les converses que tinc. Estan molt bé els reglaments, estan molt bé. Però quan tu fas un reglament, has de calcular diverses coses. Primer, si tens competència.
1: Correcte.
4: I segona... Si ho pots controlar, si pots fer un seguiment per fer les... perquè el reglament comporta també unes denúncies i unes sancions. Si tu veus que no tens competència, no facis el reglament. Si tu veus que no pots controlar-ho, no facis. Ara hi ha hagut aquesta campanya, que a mi, jo no sóc fumador, aquesta campanya de que no es pot fumar a les platges. Ho trobo molt bé. Però, a veure...
1: Qui ho controla?
4: Qui ho controla, primera. Però abans de qui controla... En què es basen per prohibir fumar? On està? Quina ordenança hi ha que pugui dir que... Ordenança municipal, per exemple, d'Arenys, que d'Arenys es pot fumar. No n'hi ha. La Diputació, o a nivell estatal, o a nivell autonòmic, hi ha una llei o reglament que ho prohibeixi, o que no sé què... Vull dir, que no hi és tot això. És bona voluntat. Per tant, si jo sóc un fumador, que no ho sóc, me'n vaig a la platja i per què no puc fumar?
0: Poseu-vos un moment els auriculars, perquè hem trobat l'àudio, ho dic perquè veieu fins a quin punt és confús tot aquest... Això és, tret, és un àudio extret d'una compte d'Instagram d'aficionats a les campers, eh? Escoltem-ho.
5: Así funcionan las campers en España. Comer al lado de la camper, ilegal.
6: ¿Y si te va leguísimo?
5: Esto es legal.
6: ¿Colgar un trapo en el retrovisor?
5: Ilegal.
6: ¿Colgarlo en el parabrisas?
5: Legal.
6: ¿Puertas traseras abiertas?
5: Ilegal.
6: ¿Puertas laterales abiertas?
5: Esto es legal.
6: ¿Ventana lateral abierta?
5: Es ilegal.
6: ¿Abrir las claraboyas y techos elevables?
5: Esto es legal, pero el techo elevable a veces es complicado.
6: ¿Zapatillas en el escalón?
5: Ilegal.
6: ¿Zapatillas encima de la rueda?
5: Legal. Están divertidas, sí, las leyes de las campers en España.
0: És tan, bueno, això, si menges al costat de la furgoneta et poden multar, si te'n vas 20 metres més enllà o en una zona de càmping ja pots dinar tranquil·lament perquè no et passarà res. Això és el que volia que
1: sí, es contessin. Sí. Nosaltres, no? T'he dit que a la policia ho hem patit, o estem patint encara, segurament que ho estem patint segur, eh? Perquè al final, quan truquen a la policia, el policia t'ha d'anar allà i allà, les normes, com no són mai clares, pues, tenen problemes. Llavors, el que feia més, escolta, marxeu, i a última hora denuncia. Mm. Però aquestes denúncies, cuidado, perquè qui té les competències de denúncies a costes?
3: Clar.
1: La policia local, no.
3: Clar.
1: Igual que a ports, la policia local, no. Pot denunciar la policia local? Sí. Però la denúncia ha d'anar a costes i la denúncia ha d'anar a ports, en el cas... I passant-nos a la normativa de costes i de ports, no a la municipal. Perquè aquí estem amb les administracions i els límits de les administracions i de qui és la competència. Mm. I llavors, aquí, el policia que va a la platja o el policia que va a ports, pues, té a vegades els seus dubtes si pot o no pot. A ports jo tenia molt clar, però jo una cosa, igual que a la platja, eh? O sigui, i quan jo vaig entrar al 81, a mi em va sortir una cosa, és que l'Ajuntament tenia guals concedits a ports, dins de la zona de ports. I amb el Lozano, que era el secretari, sí. Un dia van tenir una mica de...
0: Discussió, sí.
1: Discussió, si no... sí. Jo li deia, a veure, l'administració local, l'Ajuntament no pot cobrar un gual dins d'una zona que no és seva.
0: Clar.
1: Per què? Perquè el gual és una entrada i sortida de vehicles dins de les zones que són competències de l'administració, però és que ports és una altra administració. Clar. I estan cobrant guals dins a una altra administració, dins, que no és competència nostra. I al final van dir, hòstia, pues, tens raó.
3: Sí, sí.
1: I no se fan. La senyalització a ports és competència de ports. Mm. La senyalització a les platges és competència de
0: costes. Fem una cosa, aquest tema, que és boníssim i que és interessantíssim, l'hem d'emplaçar el proper dijous perquè ja són les 11. Vull dir que ho deixo aquí. Gràcies, Jordi. Gràcies, Carles. Gràcies, Jordi.
3: Gràcies,
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín, des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
9: Pues mira, aquest matí, cap a les 10, està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rurals també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment ni ha aparegut el noi, però ni ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
8: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
9: Adéu, a tu. Adéu.
8: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a 13 en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
10: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
8: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara, a les 11, és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia, de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
11: Ràdio Arenys.
12: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys 91.2 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: lugar.
1: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
0: Otro duerme junto a ti.
1: El llibre Miguel Gallardo, un músico romàntico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

dueña de mi voz. Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Puedo ser, puedo ser. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo. Nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. So you went to Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: Desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta. Em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir, la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics, i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla, en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat, quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment, i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies.
1: I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
2: Sí, sí, sí, he cobrat exactament 555 pessetes.
1: Bueno, no estava gens malament.
2: Que estava molt bé.
1: Estava
2: i me
1: les
2: vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
1: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
2: Ja anava bé.
1: Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui,
2: sí,
1: que et volia fer una pregunta. Lolo.
2: Molt bé, Lolo, digues, digues.
3: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
2: sí,
3: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
2: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que... estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
3: No sí, però Pere, saps conviure. Que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
2: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
3: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
2: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
3: Gràcies, Pere.
2: Gràcies a tu.
1: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
2: A la memòria, digues.
1: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
2: sí,
1: et deu sonar la data.
2: Data de recordar per sempre.
1: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè
2: hi havia
1: directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
2: sí,
1: això?
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
2: Sí.
1: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
2: Caimán.
1: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era, era tan bon home.
2: No,
1: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
2: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
1: Després te la van prohibir.
2: Sí, sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida, eh?
1: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
2: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
1: La clarividència del Tàpies.
4: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Lluís Amor. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però...» Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís, no estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91. I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
3: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja ha arribat a les Canàries. Cap a les 11 del matí era previst que el papa arribés a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'han rebut el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de les Canàries, Fernando Clavijo. També hi ha hagut els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entre d'altres autoritats. I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix, coincidint amb la visita del papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a 13 en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència doncs a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que ja havien plantejat. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. La jutgessa conclou que no hi ha indicis de responsabilitat penal, d'hiperpotatge ni d'incompliments de les mesures de seguretat. I avui, darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest any és la prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús dels dispositius electrònics no permesos a les proves, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o bé auriculars.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
0: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
2: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
0: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
2: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
0: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial.
2: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
0: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
2: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions

0: grans són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
1: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
2: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin senó l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contrapronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys, va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat, no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escollit una cançó, Pere, que per la música sembla optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parlar de la presó, no? El Preso, es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem. I jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ell a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes, i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai, perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància.

0: fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
1: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
2: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem una curiosa coincidència aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
3: Moltes gràcies.
2: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
4: Hola, bona tarda.
2: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
3: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits, realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
2: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no?, que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
4: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren, perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra, a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós, sí, i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però fins a un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció, això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que s'olivianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
2: El fet de que es digui en públic el nom, Aida, quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
3: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem, sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica, que, perdó, per dir-ho d'alguna forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos, també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, abans quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? De la Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etc etc. Ara, també he de dir que a Espanya, això ho sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó, i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys diguem, són proporcionals, no? Diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, diguem, doncs, un element fins tot negatiu, no? Que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
2: És un bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
4: A veure, això de la rehabilitació, a veure, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
2: Cosa que
4: Llavors,
2: està
4: això,
2: totalment al seu dret, no?
4: evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
2: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. És una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
4: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè, evidentment, el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, eh? Però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
2: Però volia pujar una mica al focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva,
3: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, una vida ja completament cívica i respectuosa amb la llei, crec que cal reconèixer que té un punt, no?, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat. I aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó, donar múscul, no?, i desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no?, sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no?, que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
2: Xavier, ara sí que hem obert el meló de
4: la tabac. Jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia?
3: 15 o 20, una cosa...
4: 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que es reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
3: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no?, après, probablement, jo crec, no?, que té a veure amb que l'única manera, no?, de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. Això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no?, d'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó. No? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no?, en molts aspectes, aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després, quan tornin aquestes persones a la societat, realment puguin dur una vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus. No? Llavors, jo crec que sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
4: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a el que voten els representants de la gent al Parlament, doncs el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament i el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
2: Sembla que hi ha un cert consens. D'això m'ho diu una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
3: Sí, a veure, és interessant. Catalunya en aquest sentit fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no?, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades al voltant del 30 i va ser, efectivament, no?, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta, es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns, alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un doncs, creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar amb una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. Dos, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. Tres, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar, i la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no?, del creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones, diguem, properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
2: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Adéu.
5: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com estàs, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens en anem fins a la illa de Sardenya, en concret fins al sud de la illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entre mig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina. La reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix, en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava i és tal qual això. Quin arbre més especial, no?
1: Sí. Les oliveres tenen... Són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia i, per tant, són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu «Mon cor estima un arbre», tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ull de Cona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades el sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passa volant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient les dimensions d'aquesta olivera. Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, què que vols citar Mancuso?
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta ser reina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, en l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverar encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverar d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra, amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada, i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i, evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. No el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de... Insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però, evidentment, no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny, entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: El llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakithé, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúscula de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Alà. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Paciqué enviava a la seva germana. La Paciqué, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
7: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Perafita número 1.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dijous, 11 de juny. I aquests seran els temes destacats que us resumim en forma de titulars. I començarem l'informatiu parlant que Arenys de Mar delega que el desestrac la gestió de residus a les zones frontereres amb el municipi veí. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. La signatura del conveni entre els dos municipis s'ha fet aquesta setmana i l'acord implica que Caldes d'Estrac assumeixi la gestió directa de la brossa en 6 punts.
1: I precisament els dos ajuntaments també treballen per tirar endavant altres propostes conjuntament.
2: Entre aquestes destaquen qüestions referents a la neteja viària, al servei d'aigua o la mobilitat.
1: I avui acaba la selectivitat. Ara mateix s'està fent l'examen de matemàtiques aplicades a les ciències socials i a la tarda queda química, història de l'art i també dibuix tècnic.
2: A l'espera de finalitzar les proves d'accés a la universitat, de moment l'examen més difícil que s'han trobat ha estat el de matemàtiques realitzat ahir.
1: I us parlarem d'altres qüestions perquè la comunitat energètica d'Arenys és finalista als ajuts Pepa Maca 2026, una convocatòria impulsada per Cop Maresme per donar suport a projectes d'economia social i solidària amb impacte al territori.
2: Els guanyadors es donaran a conèixer avui a la cinquena nit del cooperativisme que se celebrarà a Premià de Mar a partir de les 6.
1: I en agenda cultural i social us expliquem que l'ANC d'Arenys de Mar porta a la vila el filòleg Gerard Forés per participar a la conferència Noves mirades sobre el país i la llengua.
2: Forés, que també és escriptor, professor de secundària i sindicalista, presentarà el llibre Un país als llims. La presentació serà aquest divendres a les 7 al Calisai.
1: I avui continua el cicle Dogs a prop amb la projecció de 2 documentals al Teatre dels Seràfics, que seran tant avui com demà.
2: Aquest vespre serà amb Indòmita Llum, de Lluís Sampieri, i demà serà amb The Beauty of Errors, de Jukka Karkiainen. La cita és a 8:45 del vespre.
1: I tot plegat, com sempre, ho acabarem parlant d'esports i, de nou, seguim explicant-vos els diversos casals esportius que celebren per aquesta temporada d'estiu. Avui us el centrarem l'informatiu a parlar del Club Nàutic d'Arenys de Mar.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. Arenys de Mar delega que el desestrac la gestió de residus a les zones frontereres amb el municipi veí. La signatura del conveni entre els dos municipis s'ha fet aquesta setmana i l'acord implica que Caldes d'Estrac assumeix la gestió directa de la brossa en 6 punts.
2: L'anunci d'aquesta delegació de competències es va fer a principis d'any i des d'aleshores s'han estat elaborant el conveni un cop Caldes d'Estrac ha passat per ple la modificació del contracte amb l'empresa. La decisió s'ha pres seguint criteris de proximitat als ciutadans i de millora de la gestió econòmica. L'alcalde Estanis Forç ha afegit que això implicarà una millora de l'eficiència, agilitzant la prestació del servei i reduint-ne els costos operatius.
3: I que, per tant, entenem que per un molt millor servei era més normal l'equip de neteja de Caldes es fes càrrec d'aquest servei. Per què? Doncs perquè els contenidors de Caldes estan a l'últim tros del terme de Caldes, que està a 3 metres on viuen l'únic edifici gran que nosaltres tenim, que és el de Can Comas, que pertany a Arenys de Mar. Per tant, enteníem que era més eficaç i que els nostres camions, quan sortien d'Arenys, necessitaven doncs, entrenar i tornar 25-30 minuts per fer un recorregut de buidar 2 o 3 contenidors.
2: La delegació de competències se centra en els veïnatges de la Riera de Torrembó, la urbanització Cònsul Andersen i el Passeig de la Mosquera, i també en el balneari Titus, el restaurant Hispània i l'espai Eurostaix. L'alcalde avança que ja s'ha fet una prova pilot que ha permès quantificar els costos que suposa per Arenys de Mar aquesta delegació, 32.000 euros anuals que surten de la prestació que deixa de fer Acciona. Tot i que els veïns s'adhereixen al sistema de brossa amb contenidors que té Caldes d'Estrac, Estanis Forç recorda que també disposen de la targeta per fer ús de les àrees d'emergència de la nostra vila.
3: Prova pilot per saber què costava fer aquest conveni, quants quilos més o menys es recollien, quanta gent actuava. Hem estat com en un temps de prova. Aquesta setmana, doncs els cònsul, la Riera i tot, doncs dient-los com va aquest nou sistema de selectiva. Ja saben que Caldes no tenen porta a porta, tenen contenidors tancats amb targeta i que, per tant, ells s'adhereixen a doncs, aquest contenidor. Tot i que com arenyencs que són, els hi mantenim la targeta perquè puguin anar a les àrees d'herència, evidentment.
2: Paral·lelament, els dos ajuntaments estan treballant per impulsar altres acords referents a la neteja viària, la mobilitat i la gestió del servei de l'aigua.
3: Estem treballant amb la neteja viària, estem treballant, doncs, amb que els veïns d'Arenys que viuen aquesta part alta sobre la part de Caldes, de la Ria de Caldes, tinguin la targeta de majors de 65 anys gratuïta per a fer servir els autobusos de les tres viles, i també el que estem amb negociacions de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, l'Ajuntament de Caldes, els veïns del cònsol, per portar-los l'aigua des de Sant Pere Bantu, que és el carrer, doncs, que hi ha Caldes, i que seria molt més fàcil que arribés l'aigua des d'allà que no tenir que fer una rasa, doncs, des del Rial Llarg. No té res a veure fer una rasa de 4 metres, de 10 metres, que no fer-ne una de 500 metres.
2: Per garantir el seguiment de l'acord, s'ha constituït una comissió integrada per representants polítics i tècnics de cada municipi. Aquest òrgan supervisarà el funcionament del conveni i la presència serà rotativa cada any. La presidència serà rotativa cada any, volíem dir, començant per Caldes d'Estrac.
1: I canviem totalment de qüestió perquè avui acaba la selectivitat. Ara mateix s'estan fent els exàmens de matemàtiques aplicada a les ciències socials i està previst que a la tarda els quedi química, història de l'art i també dibuix tècnic.
2: De fet, alguns alumnes ja han acabat l'ESPAU amb l'examen de català d'avui a les 9 del matí i altres els queda alguna d'aquestes especialitats. L'examen d'aquest matí de llengua i literatura catalanes ha aixecat la moral i els ànims després del cop que van rebre alguns estudiants ahir amb l'examen de matemàtiques, una prova que els alumnes van trobar desmesuradament llarga i complexa, tal com confirma Neus Barris, coordinadora de batxillerat de l'Institut Els Tres Turons.
4: El contingut en si no era complicat, perquè eren tot coses que havíem treballat, però era molt llarg, molt, no era un examen d'una hora i mitja, era molt més llarg. Hi havia exercicis, tres exercicis de quatre, tres apartats. Llavors, és molt llarg, això. I llavors, algun dels enunciats era una mica rebuscat. El de probabilitat va ser un enunciat molt estrany i això els va matar. Els va matar, perquè és una de les matèries que els hi ponderen i que ells confien per poder entrar a la universitat. I llavors, va ser bastant...
2: Una situació que van patir els alumnes de l'Institut d'Arenys de Mar i els de tot el país que feien l'examen. Neus Barris ha explicat que a Tordera, on precisament hi ha els alumnes de la presentació, n'hi havia que sortien plorant de l'aula.
4: No només amb els nostres alumnes, en general. Nosaltres tenim una professora que està de vigilant i correctora a Tordera i va dir, diu, els alumnes que estan per aquí a Tordera han sortit plorant. O sigui, molt malament. El demà es va anar molt malament.
2: Per sort, altres exàmens han fet sortir els alumnes satisfets, com el de filosofia, que van haver d'escriure sobre Plató, un filòsof molt

0: pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: Seguim amb més notícies i us expliquem ara que la comunitat energètica d'Arenys és finalista als ajuts Pepa Maca 2026. Una convocatòria impulsada per COP Maresme per donar suport a projectes d'economia social i solidària amb impacte al territori. Els guanyadors es donaran a conèixer avui mateix a la cinquena nit del cooperativisme que es celebrarà a Premià de Mar a partir de les 6 de la tarda.
4: El projecte Aranyenc competeix en la categoria de consum col·lectiu i iniciatives associatives, juntament amb l'associació Fira Alternativa de Sant Pol. En total, 11 projectes d'arreu del Maresme s'han presentat a aquesta edició, dels quals el jurat n'ha escollit 4 com a finalistes, repartits en dues categories. Lluís Marfany, president de la comunitat energètica d'Arenys, afirma que estan il·lusionats amb aquesta nominació.
5: I la veritat és que estem bastant il·lusionats. Bueno, aquesta tarda és l'entrega de premis allà a Premià, i bueno, seríem diverses persones que anem allí, també, bueno, en principi vindrà també l'Ajuntament d'Arenys de Munt i potser també l'Ajuntament d'Arenys de Mar, doncs, per a veure si hi ha sort i el premi se'ns otorga.
4: Els ajuts Pepa Maca atorguen dos premis de 2.000 euros amb l'objectiu d'impulsar iniciatives que promoguin models econòmics basats en la cooperació, la sostenibilitat, la participació comunitària i la justícia social. Marfany afirma que aquesta quantitat econòmica permetria impulsar un dels seus primers projectes per fer front al projecte tècnic per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Arenys de Munt.
5: Estem molt contents perquè ja, bueno, això, fa 3 mesos ens vam fundar estatutàriament i en notari com a cooperativa, hem anat sumant, ara ja estem a punt d'arribar a 50 sòcies, que és com una mica un sostre, una fita important. Llavors aquests 2.000 euros però ens anirien molt bé perquè ara estem ja amb una primera taulada ja bastant emparaulada i ja per poder pagar el projecte tècnic i ja, bueno, totes les tasques que s'han de fer per començar ja a fer la instal·lació de plaques fotovoltaiques, doncs aniria molt bé, ens donaria una mica d'aire, la veritat és que sí.
4: Al marge d'aquest projecte Arenys de Munt, des de la comunitat energètica estan en negociacions per disposar d'una teulada privada aquí a Arenys de Mar. Tenen obertes les negociacions amb una comunitat de veïns que donaria cobertura al voltant de 300 famílies.
5: Estem negociant amb una comunitat de veïns d'aquí d'Arenys de Mar que tenen una coberta bastant més gran, perquè estaríem parlant d'una coberta que potser s'hi podrien connectar fins a 300 famílies. És una comunitat de propietaris, ja se sap que això a vegades, bueno, s'ha de parlar o bueno, s'han de posar d'acord. I estem encara negociant, suposem ara que durant aquest juny, finals de juny, sabrem el què, i bueno, en cas de que no funcionés, bueno, com a comunitat continuarem buscant alguna taulada més, perquè creiem que és interessant tenir una taulada pública, està molt bé, perquè tenir suport de l'administració és essencial. Tenim molt clar que volem alguna coberta d'algun particular també per donar diferents opcions, no?, a les socis que s'hi puguin connectar.
4: Actualment, la comunitat energètica compta amb gairebé una cinquantena de socis i les persones interessades a formar-hi part ho poden fer des de la plana web de la cooperativa. La nit del cooperativisme d'avui reunirà representants del teixit cooperatiu institucional de la comarca en una jornada de reconeixement a les iniciatives que treballen per transformar l'economia des de l'àmbit local.
3: I seguim amb més qüestions perquè l'ANC d'Arenys de Mar porta a la vila el filòleg Gerard Forés per participar a la conferència Noves mirades sobre el país i la llengua. Forés, que també és escriptor, professor de secundària i sindicalista, presentarà el llibre Un país als llimps.
4: És el segon llibre de l'autor després de l'èxit del Decàleg irreverent per la defensa del català. A la primera part de l'acte, Gerard Forés presentarà Un país als llims, un recull de converses amb autors joves i emergents dels països catalans, i explicarà per

0: quins motius els ha seleccionat i l'interès de cadascuna de les seves aportacions.
1: Gent dels Països Catalans, que som una nació bastant inarticulada, eh? Per això dic un país als llims, perquè som una miqueta al purgatori i no se sap ben bé si podrem assaltar el cel, que deien aquells, o ens anirem directament a l'infern. No ho sabem, per tant, ens hem d'autodeterminar a nivell existencial. He anat a buscar altra gent que jo crec que porten alguns d'ells amb discursos contradictoris. Per tant, hi ha gent de dretes, per dir-ho així, com la Montserrat d'Amazon, hi ha gent d'esquerres, com la Júlia Ojeda, però jo penso que en aquesta interacció o dialèctica entre uns i altres podem trobar-hi idees interessants.
0: A la segona part de l'acte, Gerard Forés farà una dissertació de l'estat del país, la llengua i del moviment independentista. Considera que una nació com Catalunya, amb 1.000 anys a l'esquena, no desapareix ni en un cicle de 20 o 30 anys i que la història és pendular. Es va repetint, per tant, està convençut que el moviment independentista revifarà i ho farà amb petites victòries.
1: Jo estic convençut perquè la brasa, la base, hi és del país. Sempre hi ha estat, que hi haurà una reversió, un reflux d'aquesta situació actual. Jo no en tinc cap dubte. Tothom sap que la independència no és ni per demà ni per demà passat, però sí que és veritat que podem fer renéixer el moviment amb victòries parcials, entre d'altres, com la que hi ha hagut aquests últims dies amb la visita del Papa. El català ni hi era ni se l'esperava. La catalanitat de Gaudí ni hi era ni se l'esperava. I ha acabat sent. Mobilitzant-nos és com podem aconseguir victòries parcials que al final són les que et poden donar l'impuls per aconseguir una victòria més important en un futur.
0: La conferència i presentació del llibre de Gerard Forés es fa aquest divendres dia 12 de juny a les 7 del vespre a la Sala Noble del Calissai.
2: I continua també el cicle Docs a prop amb la projecció de dos documentals, tant avui com demà, al Teatre dels Seràfics. Aquest vespre serà Indòmita Llum, de Luis Sampieri, i demà serà amb The Beauty of Errors, de Juca Carcaïnen. La cita és a 8:45 del vespre.
0: Aquest mes de juny, el Teatre Principal acull la projecció dels 6 documentals del Docs Barcelona, la mostra internacional de cinema documental de Barcelona. Per traslladar-lo fora de la capital catalana, s'ha creat aquest format Docs a prop, i en el cas d'Arenys de Mar queden 4 documentals per veure. Avui serà Indòmita Llum, un film que, a través de l'experiència d'una nena invident, retrata un viatge per l'Argentina rural marcat pel cinema, la família i la descoberta del món. En dona més detalls la directora artística i cap de producció del festival, Maria Cogomer.
3: Explica la història d'una nena que neix sense ulls. I és una nena que els seus pares, la mare és catalana i el pare és argentí, i es passen la meitat de l'any per Argentina viatjant amb una caravana ensenyant cinema mut a infants. Llavors hi ha aquesta, bueno, aquesta relació de la seva filla, no hi pot veure, i ells ensenyen cinema sense so. I és una història molt bonica, de, jo crec que al final parla també de com ser pares i com enfrontar-te a la vida.
0: L'altra proposta d'aquesta setmana és The Beauty of Errors, un film finlandès que explora el vincle entre un pare i un fill a través de la masculinitat, l'alcoholisme i la família.
3: Que és una història de Finlàndia sobre la relació pare i fill, que parla una mica també dels problemes d'alcoholisme, de les zones rurals, des de la comèdia i des de l'humor. És una pel·lícula així molt finlandesa, humor finlandès, que hi ha una història una mica trista darrere però que acaba rient.
0: Les projeccions seran avui i demà a 8:45 del vespre i l'entrada té un preu de 3 euros.
2: I seguim, perquè el grup d'aranyencs seran els primers a visitar... Un grup d'aranyencs, volíem dir, seran els primers a visitar la Sagrada Família després de la benedicció d'ahir del Papa Lleó XIV de la Torre de Jesús, que va suposar, doncs, un acte multitudinari al temple. Avui mateix s'hi ha desplaçat amb l'Ateneu Aranyenc dins el calendari d'activitats del mes de juny.
0: La sortida forma part d'un conjunt d'actes relacionats amb Antoni Gaudí. El nucli és una xerrada a l'Ateneu aquest divendres dia 12 sobre l'arquitecte a càrrec de Montserrat Viader i, posteriorment, el dia 18, una visita a la Sagrada Família. Però la proposta ha tingut tan bona acceptació que s'ha ofert un segon torn de visita avui mateix, aprofitant la visita del Papa de Roma d'ahir. Ho comenta Mireia Saurí, portaveu de l'Ateneu Aranyenc.
4: Teníem la sortida el dijous 18 a la Sagrada Família amb en Joan Miquel Llodrà. Però resulta que es va apuntar tanta gent i tan ràpid, que vam haver de buscar una altra data. I va ser molt, diguéssim, curiós, perquè ells, els organitzadors de la Sagrada Família i tota la moguda amb el Papa, el dia 11 el havien tancat per visites. I llavors ells se'n van adonar que l'11 estava buit, però que ja no passava res. Llavors ens van donar hora.
0: El dia 18 es farà la segona visita a la basílica més alta del món, un temple que Lleó XIV ha definit com un far obert al Mediterrani.
5: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: I anem amb els esports. Avui parlem de casals d'estiu i ho fem amb el del Club Nàutic d'Arenys, que ofereix tres modalitats de casals. El casalet per als infants de 4 a 7 anys, el campus del Nàutic i també el campus de la base nàutica.
0: La coordinadora esportiva del Club Nàutic, Mònica Zona, ha explicat que cada casal té les seves especificitats. Els més menuts, al casalet, fan navegació amb embarcacions molt segures i molt dirigits per monitors especialitzats. A partir dels 8 anys es pot optar per al campus de la base nàutica o el del Nàutic. El primer hi ha més estones de platja i navegació lúdica amb paddle surf o caiac, i al segon s'utilitzen més les embarcacions del Nàutic, ja més enfocades a la competició i a la navegació esportiva. A Zon destaca que els interessats poden moure's entre campus, ja que tots formen part de la mateixa entitat.
8: Un és més beach area, com si diguéssim, de més llocs de platja i més utilitzar doncs, la instal·lació de la platja, i l'altre és més club, més navegació. Però al final, com som el mateix producte, si un nen comença, a vegades hi ha nens que fan una setmana a la platja i una setmana al club, o hi ha nens que comencen al club i després volen passar a la platja, i si hi ha possibilitat de moure'ls, al final som la mateixa entitat. I els que fan intensiu amb nosaltres al club van a la tarda a la platja, vull dir, i a vegades quan hi ha mala mar els de la platja venen amb nosaltres. Jo crec que l'important és que al final tot és Club Nàutic, però sí que és veritat que tenim tres productes diferenciats per poder gaudir dels campus.
0: La coordinadora esportiva ha assenyalat que els infants i joves apuntats al casal poden fer ús també de les instal·lacions del Nàutic i de la piscina, ja que l'entitat ofereix un servei integral als seus associats i als participants als campus.
8: Sí, al final la nostra instal·lació doncs, la gaudim tots i la tenim per gaudir-la entre tots. No? Al final els nens que venen també a fer el campus o casal, doncs, amb el teu moment de quan acaben de navegar, doncs, mitja hora, tres quarts de la piscina també el tenen, no? Una miqueta per poder doncs, descansar, relaxar-se, jugar. Vull dir que al final la nostra instal·lació ens permet molta flexibilitat d'activitats i també doncs, poder gaudir de tota la vessant d'instal·lació que tenim.
0: Les inscripcions es poden fer de forma telemàtica a través de la web del Club Nàutic, on ja s'hi poden adjuntar també els documents requerits, escollir les setmanes que s'hi vol anar i aplicar els descomptes que s'ofereixen per a persones sòcies i també per a persones dels dos Arenys.
5: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: I com sempre, els últims minuts de l'informatiu d'avui dijous els dedicarem a conèixer la previsió del temps de cara a aquestes pròximes hores, i com sempre en tindran tots els detalls des de l'equip de meteoròlegs de la xarxa, i avui de nou ens acompanya en Luismi Pérez. Luismi, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia. Les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat el que queda d'aquest dijous. Alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: I fins aquí l'informatiu d'avui, dijous 11 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu de Ràdio Arenys. Fins aleshores, com sempre, només ens queda desitjar-vos que tinguin molt bon dia i gràcies per la confiança. Que vagi bé.
10: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Perafita, número 72. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
11: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
12: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
13: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No l'única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules Lluna i mes s'assemblen molt, Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després, els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen, per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I, per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.

0: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat a l'agenda ja de fa dies com el dia que comença el Mundial Masculí de Futbol. Ho fa amb el partit inaugural que protagonitza una de les anfitriones, el Mèxic de Javier Aguirre, ex, per exemple, de l'Espanyol, que s'enfronta a Sud-àfrica. Avui parlem d'aquest Mundial, que s'allargarà fins al 19 de juliol, però també dels play-offs de la CB de bàsquet i de les Final Fours, masculina i femenina, de waterpolo, que s'estan disputant aquests dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, es juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-amèrica.
0: A Sud-àfrica, en aquest cas a Amèrica del Nord.
1: Sud-àfrica.
0: A la selecció, la selecció espanyola, que ja és a Estats Units en aquest cas, amb 9 catalans a les seves files, debutarà dilluns vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels tres lesionats, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona ja ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per als adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: En aquest cas anirà a part. El Girona, que encara no té entrenador confirmat a cara al curs vinent, després de la marxa de, recordem, Mitchell a l'Ajax.
1: Ahir l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de 5 fins al 2028.
0: Tornant a segona, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubi, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final, a doble partit, arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: Per cert, també en futbol, avui mateix, de fet ahir la nit, el Barça va comunicar que ha presentat oficialment ja la seva candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Champions League del 2029, evidentment amb la seu del nou Spotify Camp Nou. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només dos dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se només un triomf de la final. El duel a les 8 del vespre, dissabte, ja Terres Canàries es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal també ja tenim un català, la Penya, que va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118 a 117 contra el València, el Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd-i-negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Demà mateix es jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: Més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljas Kunc.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana, Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo també hem de parlar de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix també a Malta, en el mateix escenari, comença la Final Four de la Champions masculina.
1: Amb l'Atlètic barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar perdent per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès a menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines i tampoc no va anar bé pels interessos catalans. L'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos, les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart. Ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: Demà mateix, Mataró i Sant Andreu, que van protagonitzar fa uns dies a la final de la Lliga, jugaran el partit pel tercer lloc de la màxima competició europea a les 7 de la tarda també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de la Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Murcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma, altre català de primera divisió, ha anunciat avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al Pavelló Nou, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'Hockey Lliga Femenina, que enfronta el Club Hoquei Caldes Recamp Lacer contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Luis Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'Hoquei Patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6, la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues, des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dijous 11 de juny, 10 minuts passant ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença el Mundial masculí que es disputa a Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic. Un Mundial marcat per ser l'últim, per exemple, de tres grans estrelles com són Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i per la política migratòria també als Estats Units en aquests últims dies, per la qual molts participants han tingut problemes i també algunes de les aficions. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica. A partir de les 9 de la nit, hora catalana, el seleccionador mexicà és un vell conegut de la Lliga Espanyola i ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre. Recordava que l'últim Mundial que es va disputar a Mèxic, el 1986, el que va guanyar l'Argentina de Maradona, ell era el terreny de joc en el primer partit de la seva selecció contra Bèlgica, on jugava, per cert, l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Broos.
1: Yo recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos antes de enfrentar a Bélgica. Sentíamos que ese partido no iba a ir mal, ¿no? A pesar de que Bélgica era en ese momento un rival de cuidado, que casualmente el técnico de Sudáfrica jugó ese partido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que aprendí. Transmitirle a mis jugadores la seguridad que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta, que no dudemos que mañana puede ser un día histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
0: Tornant al present de la selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista, debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que patia amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats, que encara arrosseguen molèsties, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz.
2: El cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos para el físico y sobre todo Luis al final es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver y es un mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya digo que es Luis con el cuerpo médico, los que van a ver los plazos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar per la seva relació bona amb la direcció esportiva del Barça, amb Deco i Boyan, i un suposat pacte per reservar Lamine Yamal fins al tercer partit de la fase de grups.
2: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Boyan es fantástica desde el primer momento. La comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pacto en nada, ¿no? Tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
0: Dilluns a les 6 de la tarda veurem si amb Lamine o no, hora catalana, aquest Espanya-Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, com dèiem, aquest partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I encara en futbol, pel que fa als clubs, continua la mobilització espectacular per la final del play-off d'ascens de segona divisió masculina. La que ens interessa la protagonitzaran el Sabadell i el Zamora amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta, partit pel qual ja s'han venut més de 6.000 entrades. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts, només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50% i, a més, també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que están viviendo a la ciudad.
4: Era de esperar, la ciudad está súper ilusionada, súper volcada y es pues el partido más importante de la historia reciente del Zamora, así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
3: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau el Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off d'ACB. Els blaugranes van passar per sobre. El conjunt canari, recordem, fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però avui serà diferent i hem de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se ja només un triomf de la final. Escoltem el PO blaugrana Yusuf Azal sobre la importància de l'afició del Palau.
5: It's so important for us because when we give a lot of energy...
6: És molt important per a nosaltres, perquè quan posem molta energia sentim que el Palau ens dona suport. I és per això que realment podem donar-ho tot. I per nosaltres és molt important fer que tot el Palau i tots els aficionats del Barça estiguin orgullosos. I intentarem fer tot el possible per aconseguir la victòria. M'agrada molt aquest equip, el Barça, des de fa molt de temps, i per mi és especial jugar-hi. L'entrenador m'està donant molta confiança ara mateix i només intento tornar aquesta confiança. Intento donar el millor de mi a la pista per aportar molta energia i així aconseguir la victòria.
0: Avui a les 8 del vespre, aquest segon Barça-Tenerife, dissabte a les Canàries ja es jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i, evidentment, guanya aquell tercer partit. Encara ha de necessitar-se un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal, la penya va tenir ahir tocar la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 117, volíem dir, contra el València, el Roig Arena. Molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Aquest era el balanç del tècnic de la penya, Dani Miret.
7: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al Valencia y nos vemos en 48 horas. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado. Estamos en un buen momento y lo hemos demostrado. Nuestra mentalidad dentro de 48 horas va a ser la misma y solamente pues si hay fisios en Valencia pues que contacten con el club porque seguro que necesitaremos tratamiento y mucha recuperación porque es evidente que hemos hecho un gran derroche de energía y es ahora mismo la máxima preocupación.
0: Demà mateix jugarà de nou el Roger en aquest segon València 6 de joventut de semifinals. I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. Avui el bàsquet Girona ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunz, a la pivot de 26 anys que arriba de la Lliga Polonesa. També el nou Kitz Anas Manresa va anunciar ahir, en aquest cas, el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University. I el que serà el nou Lleida i l'Erna Lleida, l'entrenador Gerard Encuentra ha volgut desmentir rumors sobre una possible sortida. Ho ha agullat a Ràdio Sergi Guiu.
8: Al món de l'esport no hi ha temps per descansar i un cop acaba una temporada automàticament es pensa en la següent. Així s'està vivint l'impàs del curs 25-26 cap al 26-27 del Jaio Postlleida a l'Ilerna Lleida en clau purament basquetbolística, tot plegat després d'acabar una temporada on l'equip ha tornat a mantenir-se a l'ACB i on la valoració en clau interna és positiva. L'entrenador ja l'encuentra, ha passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio. Amb ell hem repassat el que ha donat de cim aquest curs 25-26. Hem parlat de dinàmiques negatives, de moments positius i de lideratge. Amb encuentra també hem mirat al futur immediat. Al llarg dels darrers dies s'està parlant molt del grapat de moviments que hi pot haver a les banquetes dels equips de l'ACB i en alguns entorns el nom del tècnic lleidatà ha aparegut en escena. Preguntat per si a Lleida s'ha d'estar tranquil amb la seva continuïtat a l'Ilerna Lleida, encuentra, ha estat clar, au au, en la resposta.
9: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
8: Sobre la renovació de James Bateman, encuentra la valorat de molt positiva i al respecte del mercat que ja està activat a l'ACB, l'entrenador del ja i l'Erna Lleida ha deixat clar que, tot i les dificultats que tindran a l'hora de moure's, intentaran formar un equip el màxim de competitiu possible.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també a Malta el mateix escenari la Final Four de la Champions masculina amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
10: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad, cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando, el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
0: El Barceloneta s'enfronta avui a semis al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi ha favorits en aquesta Final Four.
10: Es que trabajamos mucho y son muchos años que estamos intentando progresar el equipo, el club igual, y nos hace muchísima ilusión. Al final, el primer objetivo es llegar y lo bueno es que llegamos creyendo que podemos hacerlo, y eso es lo más importante. Si la ganamos, pues será fantástico, porque será pues demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro objetivo es seguir creciendo, es seguir estando en Final Four y seguir ganando Champions. Claro que nos hace muchísima ilusión volver a poner una de nuestras vitrinas y a eso vamos.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Barceloneta-Ferencváros, semifinals. A les 9 jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, que va començar ahir també a Malta, ara ho dèiem, derrotes dels dos equips catalans. El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar per davant pràcticament tota l'estona, però va acabar empatant a 11 i, en aquest cas, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van anar bé pels interessos catalans l'altre semi entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa molt difícil d'aixecar per a les maresmenques, que es queden sense final. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
11: Malta no serà la terra promesa que doni la primera Champions League a l'assolim Centre Natació Mataró. El conjunt del centre ha perdut per 12-14 contra l'Olympiacos grec i s'acomiada a la final del proper divendres. El primer quart ja ha demostrat que seria un partit de molts gols, això sí, sense trencar-se els primers compassos. De fet, els 8 minuts inicials s'han segellat amb un empat a 4 en el marcador. En el segon quart, el conjunt grec ha aprofitat aquest festival golejador per agafar avantatge, tot i que les mataronines han trepitjat els talons al conjunt del Pireu fins on han pogut. I és que el parcial ha estat dur d'encaixar per al conjunt dirigit per Dani Ballart. El 3-6 deixava al descans un 7-10 que ha obligat ja a remar contracorrent. A la represa, les mataronines han intentat ajustar la defensa per frenar l'atac grec i, de fet, han aconseguit col·locar-se amb un 9-10 en contra. Un miratge, un nou parcial de 2-3, ampliava la distància de 9-2 per al conjunt helènic. Tot ha quedat per decidir a l'últim quart, que s'ha destacat per la poca anotació. Tant és així que durant els primers 6 minuts no s'han vist gols. El temps es convertia en un enemic més per a l'assolim. Ni els 4 gols de Jules Rümer han estat suficients. Un cop l'Olympiacos s'ha situat amb 3 gols d'avantatge, ha sabut tancar la porteria i ha esbossat el camí cap a la final de la Champions. L'assolim Centre Natació Mataró haurà de seguir esperant per sumar la seva primera copa en aquesta competició. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 12, Olympiacos 14.
0: Ah, gràcies, Jordi. En handbol, el Barça ja viatja hores d'ara cap a Alemanya per disputar aquest cap de setmana una nova Final Four de Champions masculina, la 8ª consecutiva. Els blaugranes buscaran el títol que acabi de reblar una gran temporada amb el ple de victòries a les competicions estatals i amb una gran Champions fins a aquesta fase final. Escoltem un dels capitans i un dels catalans, Aleix Gómez, que ha guanyat 3 Champions de moment amb el Barça i ha estat en moltes Final Fours.
12: Bueno, jo me la prenc com si fos la primera. És especial cada any és tot un món i bueno, és l'objectiu que portem buscant tot l'any i intentarem anar amb la millor forma possible i a veure si la podem portar cap a casa. Com hem dit més un cop, això és el Barça. El Barça, és a dir, la samarreta pesa molt, et diuen que has d'estar sempre el més alt. Llavors jo crec que l'objectiu de cada any és guanyar la Champions, però guanyar la Champions és poder arribar a la Final Four. El treball que estem fent sembla com a fàcil, com a rutina, però jo crec que s'ha de valorar en plan tots els anys que hem arribat a Final Four i el bé que ho estem fent especialment aquest any.
0: I en el mateix sentit escoltem el pivot portuguès Luis Frade, que volia posar en valor el fet d'arribar un cop més a Colònia i assegurava que no hi havia favorits.
13: Yo creo que lo de favorito o no favorito ya no existe. Estamos hablando de 4 equipos en que tienen jugadores que juegan en los palcos más grandes del balonmano europeo y mundial y creo que todos están acostumbradísimos de jugar ese tipo de partidos. Obviamente que estar ahí, quizás la Final Four es complicada de jugar y de gestionar emociones y quizás nosotros tenemos un pelín más de experiencia, pero estamos hablando de 2 partidos de KO en que todo puede pasar. Es una competición, nosotros decimos que es completamente diferente de lo demás de la Champions. Son 2 partidos a final de temporada en que es puro KO. Una batalla campal.
0: Aquesta Final Four reunirà Colònia i no sempre passa als dos primers classificats dels dos grups a la primera fase i, per tant, a priori, els millors de la temporada, els més regulars com a mínim. El Barça s'enfrontarà dissabte a les 6 de la tarda a l'Olborg danès. Abans, a partir de les 3, hauran jugat ja la semifinal alemanya, el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I abans d'acabar, avui mateix la penya solera barcelonista de Calella celebrarà una nova edició dels memorials Mario Munt i Joan Juan Treserres, reconeixement que l'entitat atorga normalment a una de les promeses amb més projecció del futbol fase del Barça i a la futbolista més destacada del Barça femení. Ràdio Calella, Jordi Termes.
14: Enguany el Memorial Mario Munt arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, en reconeix el jugador més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona al llarg de la seva història. La penya solera ha premiat futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casado o el mateix Lamine Yamal. I pel que fa al Memorial Joan Juan Treserres, que enguany arriba a la 7a edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina, després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga femenina amb 21 dianes.
15: En aquí premiem a la jugadora que ha fet per nosaltres una temporada molt bona, no? I en aquest cas hem premiat a la Clàudia Pina. Cadascú té la seva preferida, però jo crec que la Claudia Pina ha fet una temporada molt bona.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 91.2 FM.
17: Finques Blaumar.
18: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
17: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
18: 93 792 0440.
17: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
18: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
19: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
20: Com pot ser, si sempre feu fotos?
19: Sí, però no són de veritat.
20: I si li regalem un reportatge?
19: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
20: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
21: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
16: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
22: Sabies que...
23: Cada any, des del 1947, Noruega envia un avet noruec gegant a la ciutat de Londres com un símbol de gratitud i amistat. Aquest gest de bona voluntat té les seves arrels a la Segona Guerra Mundial, quan Noruega va ser ocupada pels nazis i el Regne Unit va oferir un refugi i suport al govern noruec de l'exili. El primer arbre va ser un regal per expressar l'agraïment per l'ajuda britànica durant aquests temps foscos. L'arbre, que generalment fa entre 20 i 25 metres d'alçada, se selecciona amb cura als boscos noruecs i s'envia a Londres a principis de desembre. Un cop allà, s'erigeix a Trafalgar Square, on s'il·lumina en una cerimònia pública que marca oficialment l'inici de la temporada nadalenca a la ciutat. Aquest acte no només simbolitza la gratitud i l'amistat entre dues nacions, sinó que també ha creat una tradició anual que atrau milers de persones a presenciar la seva il·luminació.
16: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Bon dia, són les dues.
17: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els favors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
1: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja dos i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
1: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
4: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
1: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
4: Una 50ena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
4: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
22: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital. O sigui, fas una foto i fas una còpia. Però el gravat és com una cosa que no, només existeix damunt d'aquesta planxa. No hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
1: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
0: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
24: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat el que queda d'aquest dijous. Alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que, com a molt, arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
3: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
1: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions, fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
4: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
5: Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
6: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció, doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania, també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, les molèsties.
4: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
1: Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels qui els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només d'arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
9: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar.

0: En relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
2: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
1: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
4: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
3: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
5: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
6: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
5: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
0: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
7: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
8: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar. la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquesta

0: Dos canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és: què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
1: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorra en els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
2: Gairebé un quart de tres al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies de l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe i en què la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
2: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors el castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Dan, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
5: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
4: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buin.
7: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
8: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
7: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Avui és l'últim dia de la sala activitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
9: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
10: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
11: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
9: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
12: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
13: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control. I d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
12: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
15: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
14: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. On acudirem, Calaia de Déu?
16: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Lakente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Lakente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
17: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, No m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no? Per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
16: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundacional que va certificar la independència de la vila de la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
18: Bon dia, Marta. Serà a 7:45 del vespre amb la inauguració oficial i a les 9 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
19: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
18: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria, que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
20: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50%, i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
21: Era d'esperar, la ciutat està superil·lusionada, supervolcada, i és pues, el partido más importante de la historia reciente del Zamora. Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
20: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis, i només inclou els vols d'anada i tornada.
18: En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 del vespre al Palau contra el Tenerife, segon partit de les semifinals. Escoltem el blaugrana Juan i Marcos.
22: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
18: El Joventut de Badalona va perdre a la pista del València la pròrroga 118-117, primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I també hem de destacar que Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau, havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
23: Un lloc per escoltar bé.
24: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
25: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat, i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
6: Finques Blaumar.
26: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
26: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
26: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
27: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances.
0: l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
1: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
0: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Sabies que...
5: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern, quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
2: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
7: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
2: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP es cursa a la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
9: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i es cursa distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
2: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
9: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
2: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
9: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
9: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
8: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
2: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
18: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
2: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
27: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns nuvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
7: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
10: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
2: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
11: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
11: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
12: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
11: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
2: Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
14: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
13: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
2: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
16: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
15: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
11: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
17: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
11: García també ha parlat d'altres qüestions, com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
2: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
20: Eutanàsia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
19: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
11: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% del els vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
4: Notícies en xarxa.
2: tractaran indecisió del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
11: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
2: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
1: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
0: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
21: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
22: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a l'Escala, representa el 70% d'allotjament a l'Escala i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de POM, pots modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
21: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'UTS i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a Nit Salvament Marítim en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
24: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
25: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
24: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
3: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
5: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
6: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
3: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat el mes de març. Falten 12 minuts per siguin les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
8: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
9: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control. I d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
8: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
18: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes amb tota la complicació que comportava, sobretot per al risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
26: Farcit de processionària amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
18: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
27: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11, que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment, només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir, es quedarà de forma definitiva.
28: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Trems, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
10: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
7: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou en la sala al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
11: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la Guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Brais Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
12: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenis de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
13: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
12: La selecció espanyola amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem el blaugrana Juan y Marcos.
14: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
12: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Ilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
15: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
12: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals. Ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Per tant, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes de el públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Willy Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí el port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipiélag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
1: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
3: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
1: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 11 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de pesca anant fins a la Costa Brava. Descobrirem uns nous més gegants del nostre mar, però ho haurem de fer agafant un avió. Ens submergirem per poder conèixer de primera mà un projecte relacionat amb cetacis. Coneixerem les noves al·legacions que durà a terme la plataforma en defensa de l'Ebre i acabarem el programa d'avui sabent les conseqüències d'una piscifactoria cap als pescadors tradicionals a les costes del Garraf. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda, benvinguts a tots i res, que comencem, no? Que hi ha un munt de coses avui a la Ran de Mar.
1: Sí, sí, sí.
2: I no m'ho esperava tant, eh? Dic, és dijous? Diu, baixeu una miqueta, que arriba el cap de setmana.
1: Avui he vist una notícia que potser el Jordi... Ai, el Jordi, el Sergi, de tot això en sabrà una miqueta més. I és que van rescatar, m'ha sortit com una de les notícies més llegides, a Roses, una submarinista que ha sobreviscut, en part, gràcies al neoprè.
2: Què dius?
1: Sí, sí. Ah. Crida bastant l'atenció.
2: Sí, però perquè va tenir alguna cosa, alguna enganxada amb algun tauró que es va trobar?
1: No. Tema de corrents i temes d'això. I...
2: per l'hipotímia i no coses sé, de no temperatura, m'imagino.
1: No ho sé, però que ha aguantat moltes hores a l'aigua i ha sobreviscut gràcies, en part, al neoprè.
2: Doncs mira, recomanable al 100% per si de cas. Que no se sap mai.
1: Exacte.
2: Molt bé.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, aquí de dijous, no? La setmana ja està fent baixada. I just el que comentàvem, no sé quin dia d'aquesta setmana, del neoprè, vull dir, ja m'ha quedat claríssim que és molt útil.
1: Sí, sí, és totalment útil. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs prop de bé, sí, sí, ho direm a l'actualitat. Això era d'ahir, aquest dematí hi ha hagut un altre, o ahir també hi va haver un altre succés a Roses. Estem aquí a la badia, la mica de tramuntana que ha bufat aquests dies i la mala mar, doncs ha provocat aquestes dues coses que parlarem ara a l'actualitat.
1: Sí,
4: s'ha d'anar al tanto.
1: Aquí a la Costa Brava portem també dos ofegaments, vull dir que tranquil. Uh-huh. O sigui, hem començat forts la temporada de platges, d'alguna manera, per dir-ho. Tothom amb alerta quan vagi a la platja. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Mireu, un dia de dijous que jo la veritat que tinc moltes ganes de que ja es vagi acabant la setmaneta, perquè si ahir us deia que avui feien bon temps a Vilanova, avui hi ha un sol radiant i jo tinc ganes ja de passar-me'l a la platja,
1: Home, sí, però amb cap, que estem explicant aquí que hi ha desgràcies sempre a la platja, en cap. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Bé, estem bé. Aquí també fa prou bo. Això dels accidents, sí, aquí al Maresme tampoc ens en lliurem. La setmana passada, a Calella, a la platja de Calella, un senyor de 55 anys que estava de vacances a la ciutat de Calella, doncs també va entrar al mar i va morir ofegat. Per tant, seny, que el nostre medi no és el mar, per molt que ens agradi a nosaltres,
1: No confiar-se mai, d'alguna manera.
6: Sí, correcte.
1: No confiar-se mai i estar atents a tot allò que pugui passar i informar-se per saber com respondre. Vinga, va, deixem la prevenció i en parlarem més. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla? Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que aquest cap de setmana s'obre l'accés a la cala de l'illa Mateua. S'han protegit els talussos amb la malla metàl·lica i s'han condicionat les escales de fusta a través de les quals s'hi accedeix. Sergi.
2: Doncs sí, Marina. Ha arribat després de 4 anys, finalment, aquest cap de setmana reobre l'espai que dona accés a la platja i a la cala de l'illa Mateua d'aquí a l'escala. Uns despreniments de roques que van obligar a prohibir l'accés pel perill que suposava pels banyistes, tot i que durant els primers dies els usuaris no ho van respectar i es va optar per una senyalització més contundent. Durant els últims mesos s'han fet actuacions reforçant amb malla metàl·lica els talussos i també refent l'accés amb escales de fusta. Ens ho explica Josep Bofill, alcalde de l'escala.
3: Però sobretot ara el que s'ha acabat, que és important explicar, és el lot 2, que és aquest de protecció d'aquesta entrada de l'illa Mateua, que farà doncs, que es pugui obrir amb total seguretat per als pas dels banyistes d'aquesta cala tan utilitzada. Recordem doncs, que venim de 4 anys on hi van haver-hi uns desprendiments

0: Ministeri de Costes i també per ser un espai inclòs dins del Parc Natural del Montgrí. Les obres, aquestes obres, s'han finançat amb els fons Next Generation.
1: Desapareix un menor a Roses mentre conduïa una moto d'aigua.
0: Doncs sí, ahir a la nit, concretament a quarts d'11, saltava l'avís a salvament marítim per la desaparició d'un jove de 16 anys de Roses mentre anava amb moto d'aigua amb uns companys. Els amics van perdre la pista del jove cap a quarts de 9 de la nit entre el port de Roses i Santa Margarita, i a hores d'ara encara no se n'ha trobat cap pista. Aquest matí de dijous s'ha ampliat la recerca, tant marítima com terrestre, amb diverses embarcacions dels bombers, fins a 50 efectius i 20 vehicles, els Mossos d'Esquadra, a la Guàrdia Civil, també el GEAS, un helicòpter, i la policia local de Roses, a més de salvament marítim amb helicòpter i avió, i la Creu Roja. Els equips han instal·lat un centre de comandament al port de Roses i han fet una reunió de coordinació per intentar trobar el jove. Durant el matí s'ha ampliat el cercle des de la platja de Canyelles, a l'inici del Cap de Creus, fins a Torroella de Montgrí, a l'altra banda del Golf de Roses. Es treballa amb la hipòtesi que la tramuntana que bufava i el vespre hagi arrossegat el menú cap al sud i hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Aquesta desaparició coincideix amb l'accident d'un submarinista ahir al Cap de Creus, degut a una forta corrent, van a parar fins a 3 milles mar endins. Després de 10 hores dins l'aigua, un creuer que viatjava cap a Banyuls de la Marenda va trobar la submarinista i va donar l'avís a salvament. Les embarcacions la van rescatar i la van poder portar en l'helicòpter primer a l'aeroport de Girona i després al Josep Trueta. Allà van comprovar que estava en bon estat de salut, però va quedar ingressada per fer-li reconeixement exhaustiu. Salvament Marítim ha calculat que en total la noia va passar 10 hores a la deriva al mar i, com dèiem a la introducció, s'ha pogut salvar en bona part gràcies al vestit de neoprè, al vestit de sec.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar serà l'escenari aquest divendres 12 de juny de la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Una trobada que posarà sobre la taula el futur dels fons europeus destinats a la pesca i al desenvolupament de les comunitats costaneres cel.
2: Així és, Marina. La jornada organitzada pel GALP Mar de l'Ebre arriba en un moment especialment rellevant, després que la Comissió Europea hagi plantejat una reducció del 66% dels fons pesquers en el marc del futur pressupost comunitari per al període 2028-2034. Segons els organitzadors, la proposta europea no només implicaria una disminució significativa dels recursos econòmics disponibles, sinó també una recentralització de les decisions que podria allunyar la gestió dels territoris i dels agents que actualment impulsen projectes de desenvolupament local vinculats a l'economia blava. Escoltem a Joan Alginet, gerent del GALP Mar de l'Ebre.
3: L'objectiu d'esta jornada, que és la segona vegada que la fem, l'any passat vam començar, és sobretot posar damunt de la taula un debat que és present i que és latent en estos moments, que és el futur dels ajuts vinculats a la pesca, vinculats al mar. En aquests moments Europa està decidint coses importants, transcendents, que afectaran els propers anys a l'activitat pesquera, als ajuts vinculats a l'economia blava, i sembla que l'orientació que s'està prenent des de Brussel·les, allunyada, evidentment, com sempre, de la realitat dels territoris pesquers, és de reduir-los, d'agrupar-los, de reorientar-los, i això pues, volem posar damunt de la taula a través d'aquesta jornada que una decisió i un canvi d'estratègia des d'Europa pot condicionar les comunitats costeres de les Terres de l'Ebre i les pot condicionar d'una manera negativa. No? Per això l'objectiu d'esta jornada anirà des de principi fins a fi a posar en valor els ajuts vinculats a la pesca com un element de dinamització i de creixement econòmic.
2: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de desenvolupament local participatiu del GALP Mar de l'Ebre i compta amb el suport de diverses administracions, amb la voluntat de reforçar el paper de l'economia blava com a motor de desenvolupament i cohesió social a les Terres de l'Ebre. La jornada començarà a les 10 del matí amb una primera taula de debat dedicada a reflexionar sobre la necessitat de mantenir una identitat pròpia per als fons de pesca, amb la participació de representants de l'administració població i del sector pesquer català. El debat servirà per analitzar les conseqüències que podria tenir la reducció dels fons europeus sobre la competitivitat del sector, la sostenibilitat de les comunitats costaneres i la capacitat dels territoris per continuar impulsant projectes vinculats a l'economia blava. Un dels moments

0: Tras de la jornada serà la taula rodona que reunirà els 5 grups d'acció local pesquera de Catalunya per analitzar el model català de governança litoral i compartir experiències de cooperació. També està prevista la participació de responsables de grups pesquers d'Euskadi i Mallorca, que aportaran una visió comparada sobre diferents models de gestió en territoris amb una forta identitat marítima. Durant la trobada també es presentaran diversos projectes impulsats gràcies als fons europeus de pesca, amb l'objectiu de mostrar-ne els resultats i la repercussió sobre el territori. A més, es lliuraran els primers distintius de peix de llotja a restaurants de les Terres de l'Ebre, reconeguts per la seva aposta pels productes pesquers locals. La jornada culminarà amb la lectura d'una declaració conjunta que recollirà el compromís de les entitats participants en defensa del manteniment d'un instrument financer específic per a l'economia blava i el desenvolupament sostenible del litoral ebrenc.
1: Fins les costes del Garraf. Sitges s'ha donat d'una eina tecnològica per poder gestionar i controlar el mercat d'habitatge del municipi. Es tracta d'una plataforma interna de la qual disposarà des d'ara el municipi i que a través d'intel·ligència artificial podrà detectar anuncis de pisos de lloguer amb preus per sobre la mitjana o, per exemple, pisos turístics sense la llicència adequada, Carla.
2: Sí, identificar lloguers residencials que estan per sobre del preu màxim que marca l'índex de referència o detectar pisos turístics no registrats, sense permís o que utilitzen una única llicència per anunciar diferents pisos. Ara serà més fàcil gràcies a una nova eina tecnològica amb la qual s'ha dotat l'Ajuntament de Sitges. Aquest instrument també tindrà la capacitat de detectar els pisos buits o els ocupats il·legalment i servirà alhora per fer una radiografia i analitzar en temps real l'evolució del municipi en matèria d'habitatge. Després d'aturar un any l'adjudicació de noves llicències turístiques al municipi, aquesta nova eina vol servir per fer un diagnòstic precís de l'estat actual de l'habitatge a Sitges i poder actuar en cas que no s'estiguin utilitzant bones pràctiques. A través d'intel·ligència artificial, aquest instrument monitoritza el mercat, fent seguiment de les ofertes que apareixen en portals immobiliaris i turístics i detecta les possibles irregularitats. L'eina també serveix per fer informes periòdics i enviar notificacions quan es detectin incidències, alhora que també genera alertes si es detecten números de llicències turístiques fraudulentes o preus de lloguer alterats. De moment, l'instrument s'ha començat a testejar i s'espera que en algunes setmanes es pugui tenir una radiografia completa de l'estat de l'habitatge a Sitges i començar a actuar en els casos necessaris.
1: Aquesta nit comença una nova edició del Festival de Música d'Autor Monocicle a Ribes. Seran 4 nits de música que alternaran veus consolidades amb d'altres d'emergents.
2: Sí, Andreu Peral i Genís Bagés són Terrae, el duet que aquesta nit obre el programa de l'onzena edició del Monocicle amb el Castell de Ribes com a escenari. La música de Terrae ens transporta directament a les Terres de l'Ebre, amb un treball musical que reivindica el passat amb una mirada actual. Combinant tradició i modernitat, i arriben a Ribes amb el seu primer treball, Nostre Gra. Des d'aquesta nit i fins diumenge, pel pati del Castell de Ribes s'aniran succeint veus consolidades amb d'altres que ja s'estan fent un forat en el panorama de la música d'autor en català. Entre les que no necessiten presentació, per encapçalar cartell aquesta vegada hi haurà Judit Nederman, demà divendres a la nit. La cantautora Anna Andreu ho farà el dissabte acompanyada de Marina Arrufat per presentar el seu treball Vigília. I tancant aquest trio de trajectòries consolidades, Clara Pella, que actuarà el diumenge en format concert entrevista musical en acústic per tancar el certamen. En aquests dies de festival també hi passaran talents emergents i d'altres de consolidats, com Hipnosi, Gavina, MP3, Astrio, Laura Escobedo o Romàntic Dimoni, entre d'altres. Parla Gerard Gómez, codirector del Monocicle 2026.
3: Intentem fer un cartell una mica eclèctic i una mica una proposta superdiferent al que es fa, encara que hi hagin 2 o 3 propostes que estiguin més consolidades per agafar i portar aquesta gent que dubta a l'hora de conèixer noves músiques. Nosaltres el que volem és una mica això, els objectius és conèixer nova música, noves propostes, nous talents i sobretot el pal de paller o el que és l'eina principal o la via principal per conèixer aquestes veus és el concurs de música d'autor o d'autora.
2: El concurs d'autor continua sent, doncs, l'essència del festival que va néixer al Pati del Ger el 2015. Entre 130 propostes presentades ja hi ha els tres finalistes escollits. Hi ha un est, nom artístic del cantautor empordanès Jaume de Quintana, la cantautora lleidatana Abril, amb el seu pop electrònic, i el cantant hispano-nigerià Kelly Isaia. Són els tres finalistes que participaran al concurs de cançó d'autor el dissabte. Serà una programació musical diversa, acompanyada també d'activitats paral·leles i espais com el Mono Chicks.
1: Aturada a les costes del Maresme. El grup d'acordionistes, els Sardinetes, ofereixen un concert avui dijous al Moll d'Arenys. A l'acabar hi haurà sardines a la brasa. El concert és gratuït, però la ració de sardines val 5 euros.
4: Doncs sí, Marina, els Sardinetes és una branca del grup d'acordionistes i panderetes del coro, format pels músics més novells. Amb un repertori més assequible, es busca donar-los al·licients per tocar en espais públics i motivar-los en l'aprenentatge d'aquest instrument. Ho explica el seu professor, Víctor Pedrol.
5: Són la gent que comença, són la gent que fa menys temps que toca l'acordió. El grup dels acordionistes del coro ja fa cançons doncs, molt més complicades i per començar a tocar en grup i començar doncs, a fer actuacions i concerts per fer festa, doncs hem fet aquest grup amb cançons una mica més senzilles per començar a tocar junts. Normalment la gent que toca un instrument el toca per mostrar el que fas, no? A vegades hi ha gent que sí, diu, no, jo vull venir a classe i toco a casa i estic content. Però si ho pots mostrar i fer que la gent estigui contenta escoltant la teva música, és l'al·licient principal de fer música.
4: El concert serà d'11 cançons i el grup l'integren 7 sardinetes. L'actuació arrenca a les 7 del vespre. Acabat el repertori, hi ha l'opció de sopar sardines a la brasa a un preu de 5 euros. Cal apuntar-s'hi prèviament contactant amb el mateix Víctor Pedrol.
5: I després del concert, doncs, com no podia ser d'una altra forma, farem sardines a la brasa, una mica de sardines. Qui vulgui la seva ració de sardines, 5 euros, és preu simplement pels costos de les sardines. Qui vulgui sardines m'ha d'enviar un missatge a mi per reservar, perquè comptarem les sardines que fem servir.
4: El concert es fa al Moll d'Arenys, a la punta de l'Espigó, on s'està fent la restauració del vaixell Udina.
1: Dosrius acollirà el 21 de juny Ramats al Rescat, una jornada amb activitats familiars, gastronomia, productes de proximitat i experts en prevenció d'incendis per donar a conèixer els beneficis de la silvopastura.
4: Exacte, la finca de Can Gel, de Canyamars, es convertirà el diumenge 21 de juny en l'escenari de la primera edició d'una fira, d'aquesta fira de silvopastura, una proposta que neix amb un doble objectiu. D'una banda, donar a conèixer la silvopastura com una eina clau en la prevenció d'incendis forestals i, de l'altra, impulsar un model de ramaderia extensiva vinculat a la producció d'aliments de proximitat i qualitat. La programació de la fira començarà a 11:15 amb l'acte institucional d'obertura. Al matí continuarà amb el bloc de converses on s'analitzarà el paper d'aquesta pràctica en la prevenció d'incendis forestals i la gestió del paisatge mediterrani. El segon bloc del matí estarà dedicat a una roda d'experiències amb projectes que ja estan aplicant silvopastura en diferents punts del territori. Un dels moments més atractius de la jornada arribarà amb la demostració de cuina en directe a càrrec dels projectes de Ramats de Foc. El cuiner Pere Malagelà de Madern elaborarà un melós i paté de xai bivernat. A la tarda, la fira obrirà un espai dedicat a iniciatives i projectes de ramaderia extensiva i també silvopastura. Paral·lelament a les activitats programades, la fira comptarà amb un espai permanent de productors locals i expositors on es podran conèixer i degustar productes derivats de la ramaderia extensiva, formatges, llet, carn i també elaborats artesanals. També hi haurà una zona de restauració i activitats familiars pensada perquè els visitants puguin viure una experiència completa en contacte amb la natura i amb els animals, reforçant el vincle entre el món rural, la sostenibilitat i la ciutadania.
1: Ara ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
6: Bona tarda. Una situació dominada pel vent feble a gran part de la costa i continuaran sent vents més aviat de sud o sud-oest a gran part del litoral, tret del nord de la Costa Brava, on encara la tramuntana es fa el ronso i provoca unes corrents de gregal força marcades. Sobretot mar endins tenim aquesta mar llarga ben important. Ja diem, al nord de Girona, onades de 2-3 metres, però ja fora del límit de protecció de la costa. Arran de mar, el que tenim són ja marejol, maró, onades com a molt de metre i mig en el cas de la Costa Brava nord, com dèiem, on aquest vent de tramuntana no deixarà de bufar en el que queda de dijous. A la resta del litoral, vents de sud, sud-est, més fluixos, per tant, marejol en general i cada vegada més sol, al igual que el divendres. Serà una jornada neta, transparent, amb mar com un plat al matí, un palet de vents terrals de ponent. Durant la tarda s'imposarà al sud i també la tramuntana anirà menys. Durant la tarda fins i tot vent de migjorn a la Costa Brava. Estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araqué. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la B23 a l'altura del Papiol. S'ha accidentat un camió i hi ha un cantallat en sentit Sant Cugat del Vallès cap a l'autopista P7. La incidència provoca retencions de 3 quilòmetres des de Molins de Rei. Pel que fa també als principals accessos a Barcelona, destaquem retencions de l'autovia 2 a Cornellà de Llobregat en sentit sortida, en sentit Martorell, i també de la zona del Vallès destaquem aturades a la C33 i a la C58 entre Montcada i Roixec i el Duc de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Circulació amb intensitat també a la B30, a lateral de l'autopista P7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Acabarem situats a l'autovia 2 a Cervera, on hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió que talla un carril en sentit Lleida, i a l'autovia 7 a Montroig del Camp hi ha un cantallat per la retirada d'un camió que s'ha incendiat en sentit nord. De moment, això és tot. Bona tarda.

0: només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
1: Comencem el programa d'avui parlant amb la directora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, Litziar Segarra. Sergi.
2: Així és. Marina, tenim molts temes a parlar amb ella, però primer de tot li volem donar la benvinguda, Litziar, molt ben trobada aquí a la Arran de Mar.
3: Moltes gràcies, un plaer.
2: Aviam, Litziar, deixa'm començar per preguntar-li com han estat aquests primers mesos al càrrec? Com van aquestes primeres passes a la direcció del departament?
3: Doncs, bueno, realment un repte molt important, però crec que jo sóc un cas anòmal perquè fa 20 anys que treballo a la direcció general i sí que amb el càrrec de directora, òbviament, hi ha unes responsabilitats diferents i noves, però ja fa molts anys que des de la subdirecció de pesca he estat també, no?, al costat dels directors actuals o anteriors, treballant en tot el tema pesca. Per tant, sí, no?, situacions noves i emocionants i, bueno, i de molta responsabilitat, però el contingut sí que ja el tenia i això em permet, de forma més àgil, no?, poder estar ja en la resolució de les situacions concretes. Ja no cal que tingui una mirada de què està passant perquè ja la coneixia.
2: Ara li anava a comentar, no?, què li aporta aquesta experiència de contacte amb el sector. Ja sabem que en tema polític, en tema lleis, en tema burocràcia, tot es fa molt, molt llarg, però no sé si tot plegat també és una via no d'agilitzar, sinó de fer les coses de forma més eficient.
3: Jo crec que el que podia aportar jo, no, amb aquesta nova responsabilitat era això, el coneixement del sector, del funcionament de la pròpia direcció general i del Ministeri i la Comissió Europea, i ja posar-nos a barraca, no?, directa. A la feina no ha calgut ni fins i tot el contacte humà, no?, amb els diferents agents, ja sigui el sector pesquer o els altres interlocutors amb els que hem de parlar per aconseguir assolir els nostres reptes científics, altres administracions, i, bueno, jo crec que això m'ho ha aportat l'experiència que portava, no?, del bagatge, i bé, contenta, la veritat que contenta.
2: Anem a barraca, com tu mateix has dit, i anem a barraca, evidentment, de tota la forta maror o la mala maror que hi ha hagut o que està havent-hi els últims anys, sobretot en les relacions, no sé si Generalitat, Estat, Unió Europea, no?, en aquest cas seria més de la Unió Europea, i com està actualment l'estat de la qüestió, sobretot en aquells sectors, en aquelles modalitats de pesca que més preocupa.
3: Sí. Realment, jo crec que el que patim és un desconeixement profund de la Comissió Europea de la realitat de la pesca del Mediterrani. Hi ha una política pesquera i una forma de fer que des de Brussel·les s'entén que és uniforme a tota Europa i que no és cert. La realitat pesquera de les nostres poblacions, de la nostra propi sector, fins i tot les característiques empresarials i laborals i territorials de la nostra pesca fan impossible aplicar determinades mesures o solucions que tenen molt clares per pesques de gran altura de l'Atlàntic que no funcionen al Mediterrani. I portem realment des de ja molt de temps, però ja amb el conseller Ordeig treballant per traslladar aquest coneixement a Europa, que coneguin la realitat del Mediterrani. I aquí he de dir que nosaltres liderem i fem conjunt amb la resta de comunitats espanyoles del Mediterrani, però no només això. Treballem també, intentem amb els francesos i els italians, de fet la setmana vinent estem al MEDAC, per intentar traslladar aquesta mirada mediterrània a les polítiques pesqueres. Però ens queda molt de camí. El funcionament europeu és molt rígid, amb uns terminis molt allunyats de les necessitats reals de la flota, però bueno, no defallim, estem treballant molt i jo crec que estem aconseguint, no el ritme que voldríem, però sí que es vagin obrint carpetes a nivell europeu per intentar solucionar els problemes que tenim aquí a Catalunya.
2: perspectives, Itziar, per aquest segona meitat de l'any? Estem quasi, podríem dir, a la meitat de l'any, en aquest mes de juny, que és on, per exemple, sortien problemes com l'esgotament de quotes, sobretot en el cas de l'arrossegament, no? Quines perspectives hi ha per aquesta segona meitat d'any?
3: Doncs, mira, aquests anys hem treballat moltíssim en la informació científica. Això era bàsic. Nosaltres volíem anar a Brussel·les sabent el que passava al nostre mar i a la nostra pesca. Això ho tenim gràcies a ICARTMAR i realment estem participant en tots els organismes científics perquè entenguin la realitat dels mostrejos. Són els que més dades recollim, diàriament estan en els ports mostrejant això. Aquesta feina ha estat bàsica per poder anar a defensar allò que volem. Com a bona notícia, tenim que després del darrer Consell de Ministres que vam aconseguir, gràcies també a aquesta feina conjunta i la informació científica, aturar la proposta de la Comissió que volia reduir-nos la pesca d'arrossegament a 9 dies. S'ha mantingut aquesta mitjana de 143, clarament insuficient, però no són els 9 dies. I finalment, recentment, ara fa 10 dies, la Comissió ha obert una consulta òmnibus per modificar, d'entre d'altres, el reglament de pesca al Mediterrani. Aquí hem, també, de forma liderada des de Catalunya, ens hem coordinat les 5 comunitats del Mediterrani, li hem traslladat al comissari i, òbviament, de la mà del Ministeri, que també ho està defensant, com ha estat membre en el Consell de Ministres, les nostres necessitats de modificació del MAP, el reglament d'arrossegament. Bàsicament, el que reclamem és l'eliminació de la doble limitació de la gamba, que això no respon a cap objectiu ambiental i està provocant greus conflictes, també ambientals, perquè s'està fent una sobrepressió a la flota més, a la pesca més costera, al lluç, per exemple, però sobretot socials i econòmics. Esta mesura, que és única a nivell europeu, només la tenim en la pesca arrossegant del Mediterrani, no funciona i, al revés, està provocant grans greuges que seran de difícil recuperació. Per tant, la primera, l'eliminació de la gamba. La segona, com et deia, l'adaptació d'aquest reglament a la realitat d'una pesqueria mixta com la que tenim al Mediterrani. Estan aplicant uns models matemàtics d'avaluació de l'esforç pesquer que estan pensats per pesqueries monoespecífiques, de grans pesques. Això no és el que tenim aquí. Llavors estan sortint les costures dels models. Ja ens va passar amb el lluç, ja vam aconseguir demostrar científicament que no eren correctes aquelles dades. Ja l'any passat ja es va revisar la metodologia del lluç, no suficientment, però ja van sortir noves dades molt diferents. Però és que ara, el desembre passat, pretenien reduir la pesca a 9 dies basant-se en la reducció de captures de l'escamarlà, que és el 2% de lo que pesquem a Catalunya. O sigui, és algo insignificant comparant amb tot el que és la pesqueria i que bàsicament, i està demostrat científicament, està afectat pel canvi climàtic. Per sort, a Catalunya som dels únics que ens queda escamarlà, perquè tenim aigües més fredes. Simplement és un tema geogràfic. Uh-huh. En altres zones del Mediterrani espanyol fa anys que no en tenen. Penalitzar precisament a la flota catalana, que ha tingut cura, que encara l'està pescant en poca mesura, però controlat, i que estan estables les captures en els darrers anys a Catalunya, precisament per un efecte del canvi climàtic, no té sentit. Per tant, eliminar aquesta metodologia que li diuen l'espècie estrangulant, no?, mitjançant la qual s'analitza quina és la que està pitjor d'acord a aquests models, i en base a això marquen tota una pesqueria mixta com l'arrossegament, i arriba això, a situacions absurdes com lo de dir que només podem pescar 9 dies. I finalment, i això no és només a nivell europeu, sinó també estatal, reclamem, i això de la mà del sector pesquer de Catalunya, que volem recuperar la forma que teníem de pescar a l'arrossegament al Mediterrani. Una llicència igual per a tots. Aquesta segmentació artificial de la flota en funció de l'eslora o de si van a costera o a profunda, considerem que ha generat grans desigualtats als ports. Al final són les mateixes microempreses que tenim als ports. La diferència entre una barca de 18 metres i una de 20 no existeix. Existeix només en el reglament. però l'aplicació d'aquest reglament està provocant aquestes diferències a nivell social i econòmic i, sobretot, pensant en la marineria, que no són justes. I, per tant, el que volem és gestionar en base a el que nosaltres sabem i el que funciona, i així ens ho diuen els científics al Mediterrani. La cogestió, seure amb el sector pesquer i treballar amb ells, però no només reduint dies. Lo important és fer una pesca el més sostenible possible, i per això l'aplicació de la selectivitat. Vam ser pioners a Catalunya i ara el 100% de la flota ha implementat malles més selectives. Vedes biològiques, que és un altre tema en funció de selectivitat. Selectivitat zonal o temporal. No anem a pescar en els mesos on s'estan reproduint les espècies per garantir, no?, el reclutament de les espècies. I també els vedats. La cessió per part de tota la flota catalana en cada... Perquè potser és que no entén Europa que aquí la pesca es fa local. Es va pescar el calador a prop del port, no?, base de la cofradia. I totes les cofradies van cedir uns espais de pesca, que són els vedats, que són de la superfície equivalent a Andorra, per precisament tipus reserva. Al final això és una forma de recuperar l'hàbitat, però també les espècies, no?, d'interès pesquer. Per tant, volem mesures més adreçades a la gestió, que són més difícils potser de controlar per Europa, perquè has d'estar més a prop, has de conèixer la realitat, però que estan demostrades i científicament que són les més adequades, i a més social i econòmicament són més suportables que no, pues això, arribar a dir a un treballador o a un empresari que ha de treballar 9 dies a l'any.
2: I, Itziar, perdona, potser que t'ho digui així, però els nois i noies se'n van a Anglaterra a fer els Erasmus per aprendre anglès o per aprendre campanyes. Aquests que decideixen tot plegat, no es pot fer alguna mena d'Erasmus de portar-los a passar una temporadeta a Palamós, a l'Ametlla de Mar, al Delta, perquè si toquin de posar terra amb el terreno?
3: Bueno, m'encanta el civil, eh? Jo crec que sí, que hauria de ser obligatori. De fet, nosaltres vam fer també molt esforç en que vingués el nou comissari, bueno, ja porta un any i mig, a conèixer la realitat del Mediterrani. I, de fet, vam notar una percepció diferencial amb aquest nou comissari, en el seu equip, de veure realment, quan li explicaves, clar, quan a ell l'ensenyaven una flota de 18 metres de fusta en un moll, i li dèiem, això el teniu considerat com la flota industrial d'un gran congelador que se'n va 3 mesos aigües internacionals a pescar, i això a nivell europeu té la mateixa consideració, que va quedar mort. Crec que sí, que la... i per això la cogestió, la gestió més local i més adaptativa, per nosaltres creiem que és la millor. Bueno, és part de la nostra feina, aquesta comunicació i pedagogia sobre el que som i el que volem, perquè nosaltres ho tenim molt clar, tant l'administració com de la mà del sector. I això no ha estat sempre així. No sempre hem estat units amb una visió molt conjunt. S'ha de dir que el nostre sector pesquer ha evolucionat i realment ha entès perfectament que ha de pescar d'una forma sostenible, i tenim el millor aliat, el que hi viu d'això. I el més important, amb tot el coneixement científic darrere per prendre les mesures i les decisions.
2: A l'altre sector que tenim, ara parlaves de la cogestió, per exemple, on intervenen diversos actors o diversos sectors. Un altre sector que últimament també està una mica remogut per la normativa és el sector de la pesca recreativa, amb els nous aplicatius, amb les noves normatives. Què hi té a dir la Direcció General de Pesca amb aquest treball? Sabem que ICATMAR també està treballant sobre el tema, per exemple.
3: Doncs, mira, en pesca recreativa, ahir tinc menys experiència, però jo ja he pogut reunir-me amb la taula de cogestió de pesca recreativa. La filosofia és igual, treballar plegats. Ja he fet la primera trobada, de fet també vaig tenir l'oportunitat de reunir-me amb la Secretaria General de Pesca del Ministeri per traslladar que volia fer una reunió, una trobada de fons tècnica bilateral amb ells, perquè volia posar una mica de sentit comú a la gestió de la pesca recreativa. Nosaltres fa molts anys que treballem de la mà també del sector i amb la ciència en fer la millor pesca recreativa possible, i clar que necessita regulació i limitació, però és que ha estat el propi sector recreatiu català que fa temps que ens ha proposat, però mesures, no?, de talles o de limitació d'espècies, però han de respondre a la realitat que estem vivint. Ara mateix estem amb una publicació d'un real decret de pesca en aigües exteriors. Al final això és una línia teòrica en el mar, i un pescador recreatiu no pot ser que si està en aigües interiors tingui unes mesures de gestió i entengui per què van, i si està fora de les aigües exteriors, algunes totalment diferents que fins i tot no entenen el per què. Per tant, ens queda molta feina a fer. Jo tinc el compromís, els hi vaig traslladar als pescadors recreatius, de treballar igual que estem en la defensa de la pesca professional, per posar una mica de cordura, no?, aquesta gestió, i també pues, en relació a les aplicacions. Al final, les aplicacions de control de l'activitat són necessàries sobretot per la gestió. El conèixer que estem pescant és important per tots, també pels pescadors recreatius. És el que ens permet evolucionar en les mesures tècniques, no?, que fiquem. Ara bé, no pot ser una doble càrrega. De fet, nosaltres teníem una aplicació que havíem treballat amb el sector, i el primer que he fet des de la direcció és no posar-la en obligació, perquè el que no podíem era obligar a un mateix ciutadà a tenir que reportar-nos a dues administracions la mateixa activitat. Això no pot ser, s'ha de simplificar, hem d'estar al costat de la gent. Ara bé, treballarem perquè hi ha informació que necessitem que els pescadors ens reportin, no per control d'inspecció, és per un control de gestió, per ajudar-nos entre tots a saber què està passant també en les espècies d'interès recreatiu i poder regular l'activitat amb ells i de forma cogestionada de la millor manera possible.
2: Itziar, moltíssimes gràcies per aquesta estona de ràdio, per aquesta estona parlant de pesca, i desitjar que aquests contactes, aquestes negociacions, aquestes millores que ens has explicat avui doncs donin els seus fruits.
3: Moltíssimes gràcies, i gràcies a vosaltres per donar veu, no?, i coneixement d'aquests sectors que són importantíssims per les nostres comunitats, i al final necessitem també que arribi a la ciutadania la realitat del sector pesquer, la importància que té com a, no?, com a principal element d'economia blava, especialment que duri tot l'any, tant el pescador, el professional com el recreatiu, i sobretot també en el cas del professional per la garantia d'una sobirania alimentària. Sense pescadors com a ciutadans tindrem molt a perdre, i per tant que doneu veu a les seves necessitats també és molt important.
2: Moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé.
3: Gràcies.
0: Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
4: Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, aquesta associació, l'Associació Cetàcea, és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquesta espècie. D'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el cap d'olla negra d'aleta llarga. Atenció, d'aleta llarga, eh? Bona tarda, i Sílvia, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquestes càpsules del mar.
5: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
4: Si et sembla, coneixem primer el nom científic d'aquesta espècie.
5: Sí, doncs el cap d'olla negra d'aleta llarga, que és el que trobem aquí al Mediterrani, el nom científic és Globicephala melas, Hi ha, dins del mateix gènere, hi ha dos caps d'olla negra, el d'aleta llarga i el d'aleta curta, o tropical, que està en zones més temperades. El d'aleta llarga és el que trobem en zones més fredes.
4: Si et sembla, coneixem també més característiques de la seva morfologia i com podríem identificar-lo.
5: Doncs el cap d'olla negra és de la família dels delfínids, també. Per tant, podem considerar que és un dofí. I d'aquesta família és el més gran que es pot veure de forma habitual al Mediterrani. Els adults poden arribar a mesurar entre 6 i 7 metres de longitud. Per tant, en comparació amb els altres dofins, són realment grans. Són animals que la seva coloració és totalment negra, molt, molt fosca, a excepció d'una taca blanca en forma de W invertida que tenen al pit, però clar, això a mar, a no ser que es girin, doncs és difícil de veure, no? Alguns exemplars també poden presentar algunes coloracions blanquinoses just darrere de l'aleta dorsal, i això també pot servir per identificar els individus concrets, no? I a diferència de l'altra cap d'olla del gris, la seva aleta dorsal la tenen situada una mica bastant endavant, dins de al mig del cos, i té una base bastant ampla i és baixa i falcada cap endarrere. Sobretot en els individus com més grans són, més arrodonida acostumen a tenir-la. I aquesta aleta és superidentificativa. Si el veiem a mar, és molt fàcil distingir-los.
4: No sé si podem parlar una miqueta també de com es comporta, quin és el comportament pel qual el podrem reconèixer a mar.
5: Doncs els acostumem a veure en un comportament tranquil, natació normalment lenta. És una espècie que té una estructura social molt marcada d'una manera matrilineal, és a dir, que s'organitzen en grups en què, sobretot, les mares van amb les cries i mantenen amb el grup familiar durant molt de temps, no? Aleshores, els mascles, quan s'han de reproduir, se'n van del grup i busquen femelles d'altres grups. I és una espècie que això, són molt sociables i quan estan a la superfície acostumen a estar molt junts entre ells, socialitzant i fent un rang de comportaments bastant gran, com treure el cap de vegades per veure què està passant, fer la croqueta, que en diem, no? Que els petits, sobretot els més joves, de vegades donen voltes i fan una sèrie de comportaments així molt socials, a diferència d'altres dofins que potser els veiem més viatjant amb una natació més normal. Però no sempre, evidentment. Hi ha dies de tot.
4: Què és el que menja el cap d'olla negra d'aleta llarga?
5: Doncs igual que el cap d'olla gris, s'alimenta sobretot de cefalòpodes, com ara calamars, que troba a grans profunditats, però en aquest cas també poden incorporar alguna espècie de peixos a la seva dieta.
4: I per quines zones del Mediterrani podríem trobar-lo? On el solem veure?
5: També, sobretot, a la conca occidental del Mediterrani. A la nostra zona, on es troba el gruix de població més gran, és sobretot a l'estret de Gibraltar, on hi ha una població resident, i tot el mar circundant, el mar d'Alboran i el golf de Vera, al sud-est de la península Ibèrica. Sempre amb aigües més profundes de 500 metres. Llavors, a la part nord, això estem parlant de la part sur, a la part nord, la seva densitat és una mica més baixa, no el veiem amb tanta freqüència, però també està lligat igualment amb zones molt profundes, sobretot a partir en canyons submarins, que van fins als 2.000 metres de profunditat. Aquí al Garraf l'hem vist també molt lligat als canyons submarins Fojo, Sant Salvador i el de Berenguera, que està davant del delta Llobregat.
4: Hi ha alguna època de l'any en concret que el puguem veure o podem dir que està aquí bé tot l'any?
5: Doncs com la majoria de cetacis que tenim al Mediterrani, són residents, és a dir, mai abandonen el Mediterrani, es poden anar movent, però, és a dir, poden aparèixer en qualsevol moment de l'any. Aquí al Garraf, com que tenim potser una freqüència més elevada d'encontre del cap d'olla gris, el cap d'olla negra és una espècie que no hem vist tant fins al punt que el vam veure per primera vegada de l'any passat, el 2022. Sí que teníem coneixement de que hi era, perquè altra gent que navega ens havia dit que ens l'havien trobat, però nosaltres no l'havíem vist fins l'any passat. I en total tenim registrat uns 10 albiraments entre l'any passat i aquest.
4: Principals amenaces també per la seva conservació, quins són els perills d'aquesta espècie?
5: Doncs, com passa amb algunes espècies de cetacis, la subpoblació del Mediterrani, perquè el cap d'olla negra d'aleta llarga es troba, també és una espècie bastant cosmopolita, que es troba sobretot a partir si excloem les aigües més tropicals, no? Més a l'Equador. La resta de mar, diguéssim, es troba per tot el món, però hi ha una subpoblació que es considera mediterrània, no? I falten dades per poder també avaluar el seu estat de conservació, tot i que la població que hi ha a l'estret de Gibraltar, com que és molt tancada i s'ha pogut estudiar molt bé, s'ha arribat a catalogar que està en perill d'extinció i en perill crític, a més, perquè és una població molt petita que cada any té tendència a disminuir. Per tant, està en perill crític la població de l'estret de Gibraltar.
4: Uh-huh. Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna cosa que recordis d'aquesta espècie.
5: Bé, doncs, com a curiositat, ja us dic que l'hem vist poquet, aquesta espècie. És molt xula de veure per la interacció que tenen entre ells. I aquest any vam tenir la sort de poder veure una interacció entre aquesta espècie i el cap d'olla gris. La primera vegada que els vèiem junts, les dues espècies, i tenien un comportament una mica no amigable, per dir-ho així. I són dues espècies que competeixen una mica per preses i per hàbitat, i aleshores, diguéssim, bueno, va ser un comportament molt interessant de veure, perquè els caps d'olla gris els estaven com una mica empujant o una mica rodejant, intimidant d'alguna manera, i ells, en canvi, els caps d'olla negra, com que tenen aquesta estructura tan social que us he comentat, doncs es limitaven a quedar-se en un grup super, super compacte amb les cries al mig, diguéssim, per defensar-se una miqueta, no? I, bueno, és el més remarcable que et puc explicar.
4: No us ho esperava o us va sorprendre aquest comportament?
5: Sí, per res, perquè no és freqüent trobar dues espècies juntes quan tenen el virament, i encara menys freqüent és trobar que tinguin una interacció clara entre elles. Perquè sí que a vegades hem vist diferents espècies de dofins, però simultàniament, però no amb una interacció clara. I aquesta era una de les poques vegades que ho hem vist.
4: Mm-hmm. Costen de veure? Són difícils de veure els caps d'olla negra més que els de cap d'olla gris? Ens has comentat una miqueta?
5: Sí, aquí al Garraf sobretot, nosaltres els hem vist, els veiem molt, molt menys que el cap d'olla gris. En altres zones passa exactament al revés. Mm-hmm.
4: Fantàstic. Doncs, Sílvia, recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre l'entorn d'aquestes espècies i sempre que n'albirem alguna, hem de respectar aquestes distàncies de seguretat i no posar-nos entremig dels seus... quan naveguen, diguéssim, quan estan nedant.
5: Totalment. I nosaltres, per desgràcia, hem vist alguns individus, no concretament de cap d'olla negra, però sí que alguns individus amb marques clares d'interaccions amb vaixells. Llavors, el ser una espècie gran i tenir una natació més aviat lenta, encara amb més motiu, si trobem un grup que està tranquil, està calmat amb la superfície, el que no podem fer és acostar-nos-hi amb gran velocitat, hem de ser sempre respectuosos. Poc a poc, a una distància prudencial, per al motor, i per tot això ho regula un reglament, el Real Decret de Protecció de Cetacis, on explica fil per randa què cal fer i què no cal fer en cas de trobar-nos amb un grup de cetacis.
4: Doncs, Sílvia Juncà, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar. Ens retrobem a la següent.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Marta!
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Sabies que...
6: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu que té el banc del 2%. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, en aquest cas, és de 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I l'Ajuntament de Barcelona creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics. Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet un balanç al funcionament dels dispositius municipals.
2: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant, aquest agraïment a la ciutadania també ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, les molèsties.
1: I avui, últim dia de la selectivitat que ha tingut com a protagonista a primera hora l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants treguin bona nota. Aquest any la prova inclòs preguntes al voltant d'un text de microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals a la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova avui al Tecnocampus de Mataró han trobat que l'examen era prou assequible.
3: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
4: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
1: La policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, sobre 3:45 de la tarda. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove, que va desaparèixer, recordem-ho, ahir a la nit. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 10:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I la processionària impacta per primera vegada en hàbitats de més de 1.500 metres d'altitud. En aquest cas és el Ripollès. Les afectacions cada cop són més grans i altituds més altes. A Vilallonga de Ter hi ha alguns boscos comunals a la zona de Lladura que han quedat completament arrasats per aquesta eruga i l'Ajuntament es planteja què fer. Més enllà de les afectacions, el consistori veu que pot ser una oportunitat, ha dit també, per recuperar els prats de pastura.
0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on descobrirem què és el projecte Dorna. Després anirem a conèixer de primera mà què vol o quines noves reclamacions té la plataforma en defensa de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui sabent com afecten les piscifactories a la pesca tradicional a les costes del Garraf. Estem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Aquesta segona hora fent una aturada a les costes del Garraf per parlar d'un projecte que vol ajudar-nos a entendre com canvia el nostre mar. A la costa situada entre Vilanova i la Geltrú i Sitges està previst la instal·lació d'una gran piscifactoria marina. Una infraestructura que ha generat debat entre pescadors, entitats ecologistes i administracions per entendre millor què hi ha en joc i com es poden estudiar els possibles efectes sobre la biodiversitat marina. Avui recuperem una convidada que ja coneixem molt bé. Carla.
1: Doncs sí, avui ens acompanya de nou la Núria Marco, membre de l'associació Cetàcia, que són els impulsors del projecte Dorna, una iniciativa de seguiment científic que estudiarà l'estat de les poblacions principalment de dofins i d'aus marines, a part d'altres espècies, abans, durant i després de la construcció d'aquesta piscifactoria. Núria, benvinguda de nou a Arran de Mar.
2: Moltes gràcies per donar-me l'espai.
1: Mira, avui venim a parlar d'aquest projecte Dorna. Què signifiquen aquestes sigles i com neix aquesta iniciativa?
2: Doncs, bueno, primer que tot, les sigles signifiquen projecte Dorna, és projecte Dofí Mular, Observació i Resposta a Nous Avances, i precisament el projecte pretén ser això, pretén donar resposta a la construcció d'aquesta piscifactoria que molt bé has comentat. Ens va arribar la notícia de que s'havia aprovat la construcció d'una piscifactoria de grans dimensions a prop de la costa de Vilanova i la Geltrú, i llavors vam veure l'oportunitat perfecta per estudiar com aquestes infraestructures afecten a la dinàmica biològica de la zona. Llavors, són estudis que s'han fet a altres zones del Mediterrani, com a Itàlia, i però a la nostra costa o a la península no se n'ha fet cap. Llavors, la nostra intenció és ser això, no? Veure com aquestes estructures afecten a les poblacions.
1: Clar, perquè quan parleu de fer observacions abans, durant i després d'aquesta instal·lació de la piscifactoria, què és exactament el que voleu mesurar?
2: Bé, nosaltres sobretot el que volem és ser rigorosos i que el nostre estudi després pugui ser tingut en consideració per a futures mesures de protecció, tant aquí, per si s'ha de fer una mitigació, com per a que, si després volen fer aquesta estructura a altres llocs, que ja tinguin un estudi de referència. Llavors, el fet de fer-ho en tres etapes el que farà és donar-li rigorositat. Llavors, no ens estem comparant-ho amb unes dades que seran preses abans de la construcció, per tant, tindríem un marc base amb el qual poder comparar. Després prendrem unes dades durant la construcció, perquè no és només la piscifactoria en si, sinó el procés de construcció marí. I això ja causa un gran impacte. Pensem que és gent movent-se, és maquinària, seran dragues, seran bussejadors, tot això ja crea un impacte. I posteriorment, una vegada ja estiga construïda, perquè l'estructura en si també canvia la dinàmica biològica de la zona. Llavors, el fet de fer-ho en tres etapes, el que pretenem és donar-li rigorositat, estabilitat, també perquè pugui ser comparable a altres zones i que pugui ser tingut en consideració per la comunitat científica i també per la classe política.
1: Uh-huh. Perquè, per situar-nos geogràficament, on està previst exactament que s'instal·li aquesta piscifactoria i de quines dimensions estem parlant que està previst que tingui?
2: Doncs per la gent de la zona, si la gent que ens escolta és de la zona, ja sabrà que aquella zona, la zona de Vilanova, a unes poques milles nàutiques, hi havia abans una piscifactoria més petita, amb uns 86.000 metres quadrats, que ja no estava en ús des de fa anys, que ja aquesta estructura estava abandonada, no?, i no s'estava utilitzant. El que ara es pretén és multiplicar per 10 aquesta infraestructura fins a 815.000 metres quadrats i ampliar-la a altres zones. No només serà la zona on es trobava inicialment, sinó que ara hi haurà fins a 4 estructures diferents amb gàbies submergides, amb long lines, amb gàbies d'altres espècies, amb musclos. Llavors s'augmentarà el que ja teníem i això també el que crearà és un nou marc per veure com funciona aquesta estructura.
1: Perquè llavors amb aquestes dimensions que estem parlant, que hòstia, fan impacten, no? Quan parles de xifres, Quins són els principals canvis ecològics que preveieu que pot provocar?
2: Bé, per el que hem vist, perquè per suposat ens hem inspirat en altres treballs que s'han fet a altres zones, no estem inventant res, estem aplicant metodologia que s'ha fet a altres llocs, i sobretot el que es veurà és un canvi de dinàmica de l'aliment a la zona. Llavors el que estàs posant és com unes gàbies, estàs posant unes granges a una zona on abans no hi havia res, diríem, no? O hi havia una de molt petita dimensió. Llavors això el que farà serà, sobretot, el que s'espera que passi és que atraga moltes espècies. Llavors aquesta atracció, tot i que puga semblar que siga beneficiosa, no?, tindrem més animals, tindrem més menjar, no?, perquè puguem venir, al final el que fa és canviar la dinàmica, serà modificar el que els animals farien habitualment, i que ja no vagin a pescar a altres zones. Potser ara veurem més dofins, és possible que es vegin més dofins, però el que farà que potser a altres zones no se'n veja cap. Llavors, o que en lloc de reproduir-se a aquella zona on potser és més segura, ara vindran a un altre lloc a reproduir-se perquè tenen menjar, i potser és una zona que no és tan segura, no? Només com uns exemples, per supost, això s'haurà d'analitzar després amb les dades, no? Però aquest seria el tipus de resultats que podríem esperar, que hi hagi sobretot un canvi tant en el comportament, en com vagin a alimentar-se, també el fet de que tinguin l'aliment més fàcil, el que fa també és que els animals, no, com qualsevol animal que ens puguem imaginar, no, es fan menys exigents abans del que mengen, més vagos, per dir-ho d'aquesta manera, també fa que els animals hagin de comunicar-se menys entre ells, hagin de treballar menys entre ells, llavors això també el que fa és afebleix bastant les relacions personals entre els animals, llavors no és només que tinguin menjar, sinó el que fa és modificar totalment l'estructura de la població. Pensem què passa, no?, per exemple, amb els senglars, no? Els porcs senglars són uns animals salvatges. Què passa quan tu li estàs donant aliment a aquests porcs senglars? Doncs que els canvia totalment el comportament, és el que ara veiem, no? Doncs una cosa similar també pot

0: estructures, perquè llavors hi haurà que donar unes solucions tant al món naturalista com també al món, entenc, al món pesquer o al món industrial que vulgui explotar aquestes estructures.
1: Clar, perquè precisament si venen en massa, no?, aquests depredadors, grans depredadors marins, com són els dofins en aquest cas, això també afecta inevitablement a les poblacions de peixos salvatges que no formin part de dins de la piscifactoria. Per tant, és una cadena d'afectacions, no?, i que al final, ho has dit tu, afectarà també a l'economia de la pesca, sobretot a la pesca més tradicional, no?
0: Exactament, sí, és que no estem parlant només de la piscifactoria, sinó que aquesta és una zona, bé ho sap la gent que ens escolta, que viu de la pesca, no? Aquesta zona del port de Vilanova és un dels més grans de Catalunya. Doncs aquests pescadors també es veuran afectats, perquè aquesta dinàmica canviarà per a dofins, però canviarà per als marines, canviarà per als llobarros, canviarà per les sardines, canviarà per tots, perquè serà un punt on de cop hi haurà una gran quantitat de matèria orgànica que atraurà en massa les poblacions de peixos de la zona. Nosaltres no arribem fins a investigar peixos, però també seria interessant veure com això també modificarà les estructures poblacionals de moltes altres espècies que finalment, òbviament, afectaran els cetacis, no? Però tots aquests pescadors que també s'alimenten i que també viuen, i aquesta població que viu de la pesca, també se les veurà afectada.
1: I amb aus també, no? Perquè entenc que ho veiem habitualment de que certes espècies que normalment són activament migratòries comencen a establir-se tot l'any aquí, no? Estem veient ja algunes espècies de gavians o de gavines que normalment es desplacen més, que ja estan pràcticament permanentment aquí, i suposo que això ho incentivarà també, no?
0: Que al final els animals el que busquen, és com nosaltres, no?, és sobreviure. I si abans potser tenien uns patrons migratoris o uns patrons de comportament que els permetien, doncs, anar a altres zones per haver de reproduir-se o per haver d'alimentar-se, i ara això ja ho tenen resolt, probablement aquests animals, doncs, no són, amb el temps, doncs, alguns deixaran de moure's, deixaran de tenir aquests patrons de comportament que anem veient. Llavors, el que al final passarà és una modificació. No sabem encara en quin sentit, perquè tot això és hipotètic, basat en el que ha passat a altres zones, però evidentment hi haurà una modificació. Llavors, nosaltres tractarem d'estar allà per donar resposta, per veure què està passant i per proposar mesures de mitigació a les autoritats responent d'això.
1: I vosaltres també, a part de la matèria orgànica, també parleu de l'arribada de substàncies que habitualment no són presents aquí a l'entorn. A què us referiu quan parleu d'aquestes substàncies?
0: Clar, a banda de... penseu que són unes gàbies, per parlar d'una metodologia concreta, no?, les gàbies, que van alimentant, llavors alimentaran amb matèria orgànica, amb pinsos. Aquests pinsos, després també els que no s'alimenten, cauen al fons, o tota aquesta matèria orgànica ja de per si és un impacte, però a banda també tenen altres substàncies com antibiòtics, hormones, que utilitzen, doncs, com igual que veiem a les granges terrestres, en aquest país en sabem molt d'això, que també se'ls donen als animals per prevenir, no?, per prevenir, per veure malalties, per evitar problemes de salut quan tens amb molts animals allà apilats, igual que passa al terra, doncs el mateix. Llavors, totes aquestes substàncies passaran al medi marí i passaran als depredadors que després s'alimentaran d'aquests animals o d'aquestes restes. Llavors, també s'espera que totes aquestes hormones, que no sabem com poden interaccionar amb el cos d'un animal gran com és un dofí o un altre peix, per no parlar de dofins, o d'aus marines, també com pot afectar això a la seva vida, a la seva reproducció, a la seva ecologia. Són animals, pensem, que s'estan reproduint a la nostra zona. Llavors, quan estàs tenen aquests compostos químics que no s'ha estudiat com afecten aquestes poblacions, què passarà, no? Doncs això també seria interessant saber què passaria, i per supost per això n'estaria molt més suport del que ara tenim, perquè això no ens arriba per poder mirar-ho, però seria interessantíssim també, sí, sí.
1: Sí, perquè ara que parles de recursos, no?, aquest projecte d'Orna és una iniciativa que vosaltres treballeu a partir del voluntariat de l'associació Cetàcia, i que va molt lligada a aquestes sortides de les que hem parlat altres vegades, de mostreig que vosaltres feu amb la vostra embarcació. No sé si ens pots explicar en què consisteix, sobretot el mostreig referent al projecte d'Orna, com el gestioneu, com el treballeu.
0: Clar, aquest projecte ha sorgit fa relativament poc gràcies a l'impuls de la Fundació PINAE, el qual ens ha ajudat al finançament d'esta primera part del projecte. Llavors, això ens ha permès fer fins a 7 sortides de navegació, les 7 primeres del projecte, i ens ha vingut molt bé per això que estem fent ara, no? Per donar-li veu, per posar-li lloc al mapa. No obstant això, al final el finançament és limitat.

0: l'activitat i ara actualment aquest projecte no té finançament per poder continuar. Estem treballant per veure com podem fer, si a algú se li ocorre alguna idea, estem oberts a noves idees, però és un projecte que, clar, que com a mínim serà de 3 anys i el que ara mateix ens preocupa la seva viabilitat a llarg termini, no? Aquestes sortides com funcionen? Doncs nosaltres hem volgut que, a banda de ser unes sortides de mostreig, també siguin un punt perquè la població pugui entendre com funciona la dinàmica a la seva zona. Llavors, fins ara el que hem fet és portar voluntaris, portar gent que sense molta experiència però que tinga ganes d'aprendre com es funciona la ciència al mar i que vinguin amb nosaltres a agafar dades. Nosaltres tenim un equip de voluntaris ja format, experimentat, que té experiència amb aquest tipus de mostreig, però a banda també agafem voluntaris amb menys experiència o ciutadania corrent i li ensenyem com agafar les dades doncs, de presència d'aus, de presència d'embarcacions, de presència de línies de pesca, no? Per tant, que també puguen veure fins a quin punt aquesta zona es troba impactada i es troba repleta de biodiversitat. Llavors, aquest és un enfocament del projecte que ens ha agradat molt des del seu inici, no només ser un punt de presa de dades, sinó també ser un punt perquè la gent pugui veure què està passant al seu litoral. Llavors, la nostra intenció seria que això seguís així en les properes sortides, però ja et dic, de moment, estem en busca activa de finançament per això.
1: Una busca activa de finançament que espero que intentant, amb aquest granet de sorra que nosaltres podem fer, que es trobi una via aviat, perquè al final també no és només aquesta tasca de monitoratge que feu, sinó aquesta tasca d'educació ambiental per tota la ciutadania, que és el que m'estaves explicant, i que un projecte en el que la gent pot venir i participar d'una cosa tan específica, no? Com és el rastreig o el monitoreig científic en alta mar, realment és una cosa única.
0: Sí, exacte. És el que nosaltres vam tractar d'establir quan vam arribar a la zona, quan vam començar a treballar a la zona. Per suposat, això ara ha canviat moltíssim, però fa més de 10 anys, quan vam començar, a no ser que fores família de pescador o algú que viu directament del mar, la majoria de gent no viu de cara al mar, no sap què està passant. Per suposat, això ara ha canviat, les xarxes socials han ajudat moltíssim, però sí que és veritat que ens trobem amb una població resident del Garraf que no sap que hi ha cetacis, que no sap que hi ha balenes, i que sorprèn quan surt als mitjans una notícia d'una balena varada a la costa o no, o un varament de cetacis.
1: Sí, com va passar fa 4 dies, sí.
0: Exacte. Bueno, aquell és un cas un poc particular, perquè sí que era un cas diferent, no? Però vull dir que segueix sorprenent a molta gent i que segueixen notícia quan de cop apareix una balena a Vilanova. Bueno, lo raro seria potser que no aparegués, no? Jo crec que la notícia seria quan no vegem més dofins o quan hi hagi una temporada sense balenes, allà és on estarà la notícia i probablement això sí que passarà desapercebut, no? Llavors, la nostra idea, un dels nostres pilars fundacionals també era allò, no? Tornar a la població tot allò que sembla que se'ns ha oblidat o que potser mai hem tingut en compte, i és la presència d'aquests animals. No parlem només de cetacis, sinó també tortugues, aus marines, mantes, taurons també, que ara també tenen un creixent interès. Doncs totes aquestes espècies es poden veure, són presents, són residents i són els nostres veïns. Llavors també, com a població, hem de ser un poc responsables del que passa al mar, no? I tindré aquest interès no anar-nos-en a les Maldives o a Hawaii a veure balenes, quan amb relativament facilitat i d'un preu relativament barat tu pots anar a veure'ls i a més recolzar projectes com nosaltres o com altres projectes que treballen a la zona per tal de poder-los protegir.
1: I escolta'm, parles que aquest projecte està previst que duri uns 3 anys, però quan espereu obtenir ja els primers resultats que us permetin fer-vos una idea de cap on s'encara la cosa?
0: Doncs nosaltres contínuament estem analitzant els resultats. De fet, tenim alumnes, una alumna de TFG que està treballant amb nosaltres en aquesta primera fase i que ja pronte presentarà els seus resultats, llavors ja podrem començar a parlar de resultats. I la nostra idea també és anualment fer una presentació de resultats del que hem trobat aquell any. Llavors, aquest setembre, octubre, farem una presentació de resultats del primer any, perquè vam començar a l'octubre, diria, vam començar a fer els mostrejos, llavors ja tindrem resultats de què hem vist abans. Després, anualment, ens agradaria fer aquestes presentacions per poder tornar-lo, com he dit, a la societat, allò que tenim, i després, una vegada acabat el projecte, ja farem l'informe, probablement també farem articles científics per tal de poder-ho, no?, de poder-ho posar, diríem, al mapa de la comunitat científica, i també ens dedicarem a tot aquell que ens vulgui escoltar, poder-li donar repercussió a aquest projecte. Esperem que s'acabi, de moment, però bueno, seguirem treballant, sí, sí.
1: Perfecte, Núria. Doncs llavors estarem atents a totes les actualitzacions que traieu d'aquest projecte d'Orna, que, bé, com parlàvem, estudiarà els efectes possibles de la piscifactoria projectada a partir d'aquest any 2026 davant de les costes del Garraf. Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a Arran de Mar i que seguiu amb la bona feina que feu a Cetacià. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Aquí estarem.

0: continuem i ara baixem fins al Delta de l'Ebre perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha presentat noves al·legacions en el procés de revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre pel període 2027-2033 i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, perquè han presentat noves al·legacions en el procés de revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre per al període 2027-2033. Matilde, benvinguda a Arran de Mar.
2: Hola, molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
1: Matilde, com deia, la PDE ha presentat fins a 18 al·legacions en este nou cicle hidrològic. Quines són les principals preocupacions que heu posat sobre la taula?
2: Bueno, la Plataforma ha presentat dos tipus d'al·legacions, és a dir, una les han presentat com a Plataforma i esta és... ens basem bàsicament en el, en la quantitat de cabals d'aigua i la qüestió dels sediments que no arriben al delta de cap manera. Bàsicament ens hem basat en això. I després han presentat unes altres al·legacions, que és fins a les 18, aquestes que dies, dins de Cuenca Azul, que és una agrupació d'associacions de tota la conca de l'Ebre, des del naixement del riu fins aquí al final, on la Plataforma també fa molts d'anys que formen part. Llavors, vull dir, són dos tipus d'al·legacions diferents, unes centrades només en el tram final del riu que les han presentat com a Plataforma i les altres junt en tots els altres col·lectius de tota la conca i totes juntes fan aquestes 18. Però que van per dos camins diferents, perquè les de tota la conca, evidentment, hi ha problemes no només d'aquí del tram final, sinó de tota la conca dins de Cuenca Azul. Mm-hmm. Ho dic per diferenciar-ho, eh? Mm-hmm.
1: Sí, Matilde, doncs, si et sembla, mos centrem en les d'aquí del Delta.
2: Aquí estem. Si vols, mos centrem en les d'aquí de la Plataforma. I llavors, dins de la Plataforma, dins de les que han presentat nosaltres com a Plataforma Sols, hem demanat, com sempre, que se definisca un cabal ecològic per les llacunes que no tenen connexió directa amb el riu, com perquè n'hi ha llacunes, n'hi ha 21 llacunes reconegudes per la Confederació Hidrogràfica en el tram final del riu Ebre, de les quals només 8 d'aquestes 21 se considera que estan en estat natural. Llavors, demanem que se definisca un cabal ecològic que fins ara no el tenen les llacunes que no tenen una connexió directa amb el riu. Demanem que el manteniment funcional d'este cabal ecològic siga fixe, és a dir, que no se puga disminuir de cap manera, perquè és el de manteniment perquè aquestes llacunes puguen continuar tenint les seues funcions mediambientals i, per tant, en una sequera perllongada, com va passar a l'any 23, se consideraran prioritaris estos cabals i no es podran reduir de cap manera, no? I després que els cabals de rec no poden baixar-se per ser considerats o perquè s'haurien de considerar també un cabal ecològic de facto, perquè n'hi ha llacunes, com l'Encanyissada i com el Fangar i els Alfacs, no? Les dues badies, que depenen directament de la quantitat d'aigua que els arriba després d'haver passat pels camps d'arròs. Per tant, estos cabals també s'haurien de considerar que va cabal ecològic de facto. Això és un problema que fa anys que s'està observant al Delta de l'Ebre. El que passa és que són uns paràmetres molt difícils de demostrar de cara a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I per un altre costat, normalment la Confederació, si no són els seus propis estudis, no sol admetre cap estudi que diga coses que a ells no els hi van bé. Uh-huh. I, clar, això sabem que és un problema, però tots tenim clar que la degradació de les llacunes i badies del Delta de l'Ebre és una cosa que veiem dia a dia i any a any absolutament totes les persones i només cal mirar una mica, no?
1: I tant. I també, Matilde, des de la PDE heu estat molt contundents, no?, qualificant d'estafa l'estratègia de la Che sobre els sediments.
2: Sí, perquè en la base del nou pla hidrològic que sortirà, en el que han presentat ara, en el dels esquemes de temes importants, se veu que el que destinen per a possible transvasament de sediments de Ribarroja per avall són escassos 7 milions d'euros, que és no res, és una risa. I que se continuen destinant molts més milions per a estudis, per a continuar fent estudis i estudis i més estudis, quan nosaltres el que diem és que no se poden estar destinant tants diners en continuar fent més estudis i més estudis quan ja fa anys que només fan que fer estudis, sinó que el que necessitem és ficar damunt de la taula diners per començar a fer proves per baixar des de Mequinensa i Ribarroja el sediment retingut, i no només des de Mequinensa i Ribarroja, sinó de tots els altres pantans i infraestructures que n'hi ha en tot el riu Ebre. Perquè, en definitiva, el que hauríem d'anar fent és anar baixant tots els sediments retinguts, que damunt els suposa un problema perquè, clar, com estan colmatant-se tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca, en tots els sediments retinguts, això fa que la quantitat d'aigua emmagatzemada dins de tots aquests embassaments siga, evidentment, molt menor de lo que era quan van començar a funcionar, no? Perquè si tu vas colmatant aquests embassaments en els fangs i en tots els llims i els sediments que es van retenint, evidentment la quantitat d'aigua que tens embassada és molt menor, no? I això són coses que la gent encara no s'hi ha posat i no veiem que tinguin l'ànim de posar-se seriosament en mirar la quantitat de sediments retinguts i en començar a fer-los baixar en proves pilots, que és el que ja ens van dir que a partir de l'any 27 ho farien, però veiem que continuem com els altres plans anteriors de ficar més estudis damunt de la taula i milions per fer nous estudis, però poc interès en fer baixar els sediments i que arriben fins al delta. I clar, el delta s'està morint dia a dia, no? I això ja fa 25 anys que estem dient-ho, no? Que el problema és que han de fer baixar estos sediments. No és qüestió d'estudiar-ho més, sinó de començar les proves reals.
1: Clar.
2: Per això diem que considerem que és una estafa, no? Que continuem com fins ara, estudiant molt, però deformant ni un gra, que diuen aquells.
1: Sí. Per tant, feu esta denúncia, no?, de que no s'ha fet res efectiu. I este immobilisme, perquè és evident, aquí assenyaleu Generalitat, Che, qui té la culpa?
2: Home, la culpa, evidentment, és de la Che i del Ministeri, no?, que és de qui depèn precisament tot este pla hidrològic i de qui depèn la manera com se regula absolutament tot a la conca de l'Ebre, no? Igual que a la resta de conques de l'estat espanyol, evidentment. Si últimament se parla de sediments en els plans hidrològics, en estos dos últims plans, i se parla de possible manera de fer baixar sediments i tot això, precisament és per la força que han fet la societat civil en totes les reivindicacions que fa més de 20 anys que estem fent, i la força que també, d'alguna manera, ha fet la Generalitat, que estos últims anys els proposa començar a fer proves pilot de com baixar els sediments, i que fins i tot ha ficat alguns milions sobre la taula per poder fer aquestes proves. Això és cert. El que passa és que la Che no dona permís. I si no dona permís, la Generalitat, per molt que tinga una certa voluntat i per molt que fique un cert diners damunt de la taula, si la Che no dona permís per poder fer aquestes proves, la Generalitat està lligada de mans i peus, no? No ho pot fer, perquè, en definitiva, això de qui depèn directament és de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i, en última instància, del Ministeri i del govern espanyol, que és de qui depèn la G.
1: Llavors, Matilde, ja per anar tancant, que se mos ha passat lo temps, ara heu presentat les al·legacions. Quin és el següent pas, no? En quin moment us trobeu?
2: Bueno, ara lo que han de fer és fer públic totes les al·legacions que s'han presentat a estos esquemes de temes importants, que això suposo que serà en aquestes pròximes setmanes, no? Llavors, agruparan o faran públic totes les al·legacions que s'han presentat. Llavors, després donaran una resposta des de la CHE a totes aquestes al·legacions. No sabem com ho faran. Normalment no ho solen fer al·legació per al·legació de tots els grups que han presentat al·legacions, sinó que les solen agrupar i solen donar respostes així d'alguna manera genèriques, no? I llavors després que hagin fet això, se suposa que cap al mes de novembre, octubre, finals d'octubre, novembre d'enguany, presentaran el nou pla hidrològic, que serà el pla que regularà com funcionarà tota la Conca de l'Ebre del 2027 fins al 2033. I llavors, quan presenten aquest pla, pues, l'haurem d'estudiar. Si veiem que llavors veurem si han incorporat o no al·legacions que han fet tots els grups, fins i tot nosaltres, ara a aquests esquemes de temes importants, i si veiem que han incorporat algunes de les al·legacions, pues ja veurem quines són, i si no han incorporat al·legacions, voldrà dir que no han canviat res de tot el que hem al·legat ara, i llavors haurem de presentar noves al·legacions al pla hidrològic, que ja serà definitiu a l'any 2027, a finals del 2027, en el segon semestre del 2027. I llavors, durant aquest període del principi del 2027, els primers mesos, serà el període de presentar al·legacions al nou pla hidrològic que trauran a finals d'enguany. I, clar, estos són els passos a seguir, però jo no te puc dir què incorporaran o què no incorporaran de les al·legacions que s'han presentat ara.
1: Clar, és evident. L'únic que podem dir és que esperem, no, des de la PT, espereu de que us tinguin en compte aquestes al·legacions que presenteu, que tinguin en compte el que esteu demanant vosaltres i altres agrupacions. Sí.
2: Evidentment. Això és del que estarem pendents. Ara, quan trauran totes les al·legacions que s'han presentat, mirarem a veure totes les al·legacions que s'han presentat en tota la conca. Estarem pendents de les respostes que donen des de la Confederació Hidrogràfica a aquestes al·legacions i, evidentment, molt pendents del pla hidrològic que trauran a finals d'enguany per veure què incorporen i què no incorporen d'aquestes al·legacions en el nou pla hidrològic que trauran. I a partir d'aquí, pues, continuar, d'alguna manera, la batalla legal de tot el que no ens sembla bé, esmenar-ho i presentar al·legacions. No se pot fer altra cosa. I en el mentrestant, si veiem que són coses molt flagrants, pues, intentarem, no sé, si s'ha de mobilitzar altre camí a la gent, pues, mobilitzar a la gent. Si veiem que és un greuge molt important en contra del manteniment de les Terres de l'Ebre, del tros del riu de Terres de l'Ebre i, evidentment, del Delta de l'Ebre.
1: I tant que sí. Matilde, des d'aquí estarem pendents del tema. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui en el programa.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i no res, només vos diem que seguim amatents i que vosaltres continueu seguint tot el que la plataforma diem des de fa anys, simplement per salvar les Terres de l'Ebre, salvar el riu i salvar el Delta. És l'única pretensió que tenim, no en tenim cap més.
1: Gràcies, Matilde.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs, Marina, estarem pendents del tema.
0: Anna, estarem pendents. Moltes gràcies, Cel. I fa una estona parlàvem de la nova piscifactoria del Garraf i els seus efectes que pot tenir, i un d'ells pot ser sobre els pescadors tradicionals, i sobre això en volem parlar ara mateix. Carla.
3: No sé si recordareu que fa unes setmanes vam poder parlar amb un pescador del port de Vilanova, que ens va explicar com funcionava la pesca del pop. Aquell dia vam acomiadar-nos deixant una conversa pendent per aprendre més coses sobre les arts tradicionals de pesca. Així que avui hem tornat a contactar amb en Jaume Cunillera, pescador d'aquí del port de Vilanova, per a que ens expliqui en aquest cas en què consisteix el palangre. Molt bona tarda, Jaume.
4: Hola, bona tarda de nou.
3: Moltes gràcies per ser amb nosaltres avui una altra vegada.
4: Per mi un plaer estar amb vosaltres.
3: Mira, deixa'm primer fer una petita introducció explicant que el palangre és una d'aquestes pesques artesanals que s'han practicat tradicionalment a la costa catalana, tot i que en molts ports ja s'ha perdut per les dificultats de mantenir aquests models de pesca davant dels models industrials i també de les dificultats per mantenir econòmicament les barques que pesquen de forma artesanal. Però primer de tot, Jaume, m'agradaria que ens poguessis explicar en què consisteix exactament això de la pesca del palangre.
4: Bueno, el palangre, el que és el palangre de fons és tradicional de la platja de Vilanova tota la vida i és el que s'està perdent, perquè és una pesquera que és per abastir el poble. És peix de mercat, no són tones de peix. Agafen peix selectiu, com és el lluç de palangre, que està viu, que té escata, i clar, pues és boníssim. I en canvi el palangre ara s'ha tirat més, perquè hi ha dos tipus de palangre fonamental. És el de superfície, el d'ensurada, que són les marrajeres, que això sí que és industrial, perquè agafen tones de tonyina, i de peix espasa, i el de fons. I tots dos és el mateix. És una línia, que és la mare, que pot ser, en el cas del palangre de fons, com són petits, doncs poden ser de metros, poden tindre 500 metros, 600, i després estan els de superfície, que tenen milles. Una milla és sobre 1.800 i pico de metros, posa-li que tingui quilòmetres. I llavors la base és la mateixa. És dues puntes, que són els galls, que normalment són boies grosses, que porten ja una placa de radar i posa el nom del foli de l'embarcació per saber, per tu mateix, per trobar que és el teu. I el de superfície, molt fàcil, és una mare i a cada 5 o 6 metres hi ha un ham penjant. I quan més hams, doncs més distància. I aquests tenen quilòmetres. En canvi, el que és el palangre de fons ja és diferent, perquè és el mateix, té una mare i té els hams, ja no té tanta llargària, no té tants quilòmetres, té metres. Escala puestos claus, que poden ser branes, laderes que hi ha en mar, i puestos pedres, poden donar el tom a la pedra, puestos ja claus, per això es diu pesca artesanal. I llavors, el de fons és diferent, el de fons porta dos ferros, ancles, diem ferro aquí a la platja, l'ancle, que té les tres mapes, i amb una punta es tira un ferro amb un gall, i al ferro lligues la mare. Llavors la mare se'n va cap a baix, amb el ferro. I llavors van sortint els hams, i aquests hams li posen boies, perquè si es fan que no es colgui l'esquer, boies perquè vagi, però no està al fons. Si calen en 200 metres d'aigua, 300, l'escada està baix. I llavors, quan arriben al final, fan el mateix. Li posen el ferro, i llavors allò se'n va cap avall i li posen una altra corda amb la boia que queda ensurada, que és el gall. I tenen un gall que normalment és de llevant i un de garbí, per saber que agafen situació, per quan tornin l'endemà, doncs que trobin els galls i puguin xurrar. I llavors la base és això. El problema que hi ha aquí és que el palangre normal s'ha perdut perquè hi ha moltes traves i aquests oficis, tant el tresmall com el palangrer, tenen moltes hores de feina bruta que no es veuen. Per exemple, un exemple. Tu vas als arreus, els tens que preparar. I com és un ofici que es pesca amb un ham, es té que ficar un esquer. Pues tu quan arribes a puesto, si tens per calar quatre palangres d'aquests de fons, pellús, posem que pot portar cada palangre 250 amps, són 1.000 amps. I aquests 1.000 amps, tu tens que ficar un per un, tens que ficar l'esquer. Després, com és corda i fil, això s'embolica. A vegades s'agafen peixos, que no són desitjats, i peixos grossos, allò s'embolica tot. Després calant també a vegades, clar, com ja són amps que van sortint, un embolic i se te'n va mig palangre a l'aigua. O sigui que... I llavors, clar, com és una feina que paro d'això, d'escar, a l'esquer, quan te'n vas cap a casa, pues, ja no és com un treballador que estigui normal, que treballi en una fàbrica, el seu horari, quan plega se'n va cap a casa. No, aquí, quan entres al moll, tens que estar 3 o 4 hores per preparar-ho tot per l'endemà.
3: Bon, preparar i fer el manteniment de tots els...
4: Els arreus tenen que estar a punt per calar l'endemà, sí, perquè si no els tens escats, i després cada vegada que agafes un lluç, l'ham es talla. No és com quan vas a pescar la canya que li treus l'ham. Li deixen l'ham dintre. Llavors tallen l'ham. Aquell ham es té que enferir. Enferir vol dir que es té que lligar i es té que ficar un ham nou, perquè, clar... Ah. I després que no se t'emboliqui. I llavors, clar, pues, si tens que... Tant, tots dos, tant el de superfície com el de fons, pues, tenen que anar escant. I, clar, pues, i preparant els arreus. Pues, si no tens algú en terra que et vagi sanejant i et vagi empatillant hams i d'allò, pues és terrible, perquè igual et tires 10 hores en mar i després has d'estar 5 hores per l'endemà. I després, clar, si agafes poca cosa... I aquí a Vilanova... Actualment, de palangrer no n'hi ha cap, ja, de famílies de la platja, que anaven al Congre, que anaven al Lluç, ja no n'hi ha. L'únic era el Cona, i ja va plegar, però també per problema que hi ha generacional, que no ve gent jove per darrere, perquè, clar, els mateixos pares li diuen als fills, fill, busca la vida, que aquí, que això no té color. I llavors ha passat això. Són oficis que són molt bonics, perquè és molt bonic a l'AM, perquè sempre és peix viu, però es perden. I és una llàstima que soc de Vilanova i aquestes coses pues, em toquen al voraviu, perquè tota la vida agafaven congres, agafaven unes peixatades de por. Ah, eren pencaires, per supost, perquè el palangre, si no penques, no guanya. I clar, com té tantes hores de mortes que ningú les veu, i clar, en mar és el que vam parlar l'altre dia, de lo que cau a la coberta guanyes. No és que estàs en una empresa i fas hores i te les paguen, no, aquí... I clar, el mar no es diu de pagar hores extres, es diu que tu mateix, si no ho deixem tot endegat per demà, doncs demà no podrem vendre, i si no venem no guanyarem un duro, ja són coses que acaben pel seu.
3: Sí, per suposat. I escolta'm, has anat anomenant alguns peixos, has anomenat el peix espasa, la tonyina, el congre... Exactament, perquè no només depèn de la tècnica del tipus de palangre, sinó també de la zona on te'l cales. Quina és la pesca o l'objectiu de pesca habitual d'aquesta tècnica?
4: Aviam, aquí al final, no sé si és perquè els congres anaven baratets i tot això, perquè clar, anar al congre tenia els seus riscos, que tenies que anar a les pedres, i llavors per la corrent que hi hagi, et va el palangre a les pedres, se t'arrapa i ja es va cotoli. Et peta la mare i ja queda tot a baix, no? I per aquí anava el lluç. El lluç va ser l'estrella. Per un exemple, nosaltres anàvem a l'arrastro i agafaven lluços. Quan anava cara a la llotja, el lluç aquest maco. Estem parlant de lluços macos. No com al nord, que tenen un metro, no. Però aquí un lluç d'un quilo ja és un lluç maco. Nosaltres el lluç d'un quilo el veníem a 30 euros, ells a 50. Sempre ells era una barca, clar, quan va una ja puc peix, no? Era peix de quilòmetre zero per la plaça. No era d'agafar tones per portar-les a Màlaga o portar-les... Era un peix que es quedava exclusivament a Vilanova. Potser venien restaurants de Sitges i en compraven també, no? O de Calafell. Però em vinc a referir que era una pesquera, clar, no era cap grandesa. El dia que agafaven 15 o 20 caixes de lluç, a cada caixa hi havia 4 o 5 lluços solament, i aquell peix anava a preu de foc. El lluç normalment és un peix que no és gregari com poden ser les tonyines. És un peix més de fondària. Es pot agafar entre 50 metres i 300, no? Per dir alguna cosa. I aquest Cona específicament sempre pescava el que era el pla i les branes del Pedruell i les branes dels clots d'aquí de Sitges. I clar, doncs, són laderes que hi ha naturals a la mar, que els pescadors ho saben, i allà és un puesto, doncs, que clar, com són depredadors aquestes bèsties, doncs, veu que s'estiguen allà per cacen més allà, no? O sigui, s'amaguen o els agrada estar allà. I llavors, pues, agafava el Lluç. Ara, clar, quan vas al Lluç, pues, també pots tindre sorpreses, no? Un dia pots agafar un rap de 5 o 6 quilos, o s'han agafat llagostes, llumantos també, amb el palangre, o sigui, però això ja és peix de sort, que es diu. Ell, el seu era d'allò. Llavors, quan anaven al Lluç, tenien un problema de que si era un puesto que s'acostava molt al pla, que era on està la gamba, hi ha un peix que és família del tauró, que es diu moixina, clar, és peix de pelar. Aquest és peix de pelar. Tu el vens sencer i no te'l compren. Tens que pelar-lo. I quan entrava a les moixines, es veu que això sí que era gregari, i agafaven 10 lluços i 300 moixines. I es tiraven tot el dia pelant moixines. I després anaven a casa i la dona els hi fotia la bronca perquè quan tocava la dona amb el dit el tenia tot encetat com paper de lija, saps? Tenia encetat a totes les mans. Això són anècdotes de la platja. Però el que feien era això. Era això, i clar, doncs, es guanyaven, anaven mig guanyant la vida. Després tenien aquest truco que havia, que quan venia la temporada de tonyina, que ara no poden fer, i de l'emperador, que ara està regulat, es dedicaven un parell de mesos d'això, i el que compta en mar no és el que guanyes en una setmana ni en un mes, és el que guanyes a l'any. Tu, per fer números a la mar, anant a la part, tens que fer això. Com un any que has guanyat equis, ho divideixes entre 12, i llavors pots dir, bueno, surten les comptes. I clar, doncs aquests dos mesos que agafaven una... Dos mesos podien agafar 10, 15, 20 tonyines o 10 o 15 emperadors, doncs era un ajut més per acabar l'any amb superàvit, no? De dir, bueno, m'estic guanyant la vida. Això ja els hi han tret i sovint poden anar al Lluç. I doncs mira, doncs ara ja no hi ha cap palangre. I de superfície, aquest sí que hi ha barques, però... ja no és el palangre tradicional d'aquí de la platja. Ja és una cosa que se'n van als ximbambes i les tonyines estan al canal. El canal és a meitat entre la distància de Vilanova i Mallorca. Se li diu a mig de la mar. I a vegades treballen molt a la banda de les Pitiuses i entren a Alcúdia i aquests polls ja... I són barques ja que no... que van 3, 4, 5 homes... tenen un cupó de tonyina i ja és una pesca industrial perquè les tonyines no són pel mercat de Vilanova, sinó que ja un dia quan les troben, com és un peix que és gregari, que van moltes, un dia igual poden fer el... tenen un cupó, són legals, però les poden pescar. I l'emperador igual, van respectant les vedes, s'amarren, no treballen tot l'any tampoc, però aquests sí que es guanyen bé la vida, perquè clar, el preu que té la tonyina, pues, imagina't, però ja és una altra pesquera, ja és una pesquera que et tires... Igual la tires 5 dies en mar sense tocar port i ja, això ja... Jo estic parlant de la pesca tradicional, és sortir al dematí, sortir a la matinada o sortir a la nit i tornar al dematí. Sortir a la matinada i tornar a mig de matí. Sortir cada dia i tornar a casa teva cada dia. Per això, per mi, això és la pesca tradicional. Això de que fotis un barco i tires 4 dies fora de casa sense tocar un moll, no. Però bueno, aquests sí que n'hi ha el... Sí, hi ha tres barques de marrajeres. Diu marrajera, que és el palangre de superfície. Però, clar, no té res a veure amb el tradicional. I foten allà quilòmetres de dams i ho deixen tot a la deriva, allò va corrent per la corrent. I l'únic que tenen que vigilar és que no passi un mercant i un barco i els hi talli la línia. En canall i en palmar, ja està. Però que això és diferent. No té res a veure amb una pesca tradicional que tu saps un puesto que, mira, en aquesta època d'any allà hi ha raps, li fotré allà els dams i agafaré 4 raps. Aquest puesto s'hi posen els lluços en aquesta època d'any. No, no. La pesca aquesta són quilòmetres i és una escombra perquè ja va corrent, no està allà fixa.
3: I Jaume, fa un moment has comentat una cosa que també em sembla interessant. Has comentat allò de creuar-se amb vaixells mercants. Jo et volia preguntar precisament per aquestes dificultats que presenta la pesca del palangre. Quins són els... els entrebancs que es poden trobar quan tira aquestes línies?
4: Aviam, jo l'únic problema que veig... Jo a la marrasquera no hi havia anat mai. Vaig tenir l'oportunitat d'embarcar-me per anar a treballar i vaig dir que no, perquè dic, jo tinc que tornar a casa cada dia. Això per començar. Després hi ha un problema. Aquí a Vilanova, per exemple, el Cona anava cada dia al Pradolell, al Pla, als Clots de Cuelles, a la Brana dels Clots... a l'Orellut, que és un clot molt famós de gamba de Vilanova, però tenies gamberos al costat. O sigui, si li passava alguna cosa, en qualsevol moment podien anar a ajudar-lo, perquè hi ha la ràdio. Però aquests marrajeros, tan sols en mar, sí que són barques que estan preparades, però estan sols, a vegades sí que van de parella. Però normalment es van buscant la vida com aquests que van al Cangrejo Real, un se'n va cap aquí, i si es troba, doncs es criden, i llavors l'altre barco va. I clar, com tenen una... poden anar on vulguin, perquè ho entengui. Són patrons de primera i poden navegar per tot el Mediterrani. O sigui, qual hi ha un que se'n va a Roses a provar, o s'entera que agafen caminaders, se'n va sol. Llavors, clar, una barca sola i tants dies en mar, doncs ja no és el mateix. Anant tornant a la barca que anava jo, unes barres de pa i ja tenien quatre llaunes i, si no, quatre peixos els pisaven d'un dia per un altre per fer ranxo. Aquesta gent no, aquesta gent tenien que proveir per quatre o cinc dies i comprar vianda i tindre neveres bones i ficar la carn i tindre una persona que cuini. O sigui, és molt diferent. Per tant, tenien un horari molt dolent els que anaven al lluç, perquè em sembla que baixaven a les 4 del matí, sortien i entraven a mig de matí. Però és el que et deia jo, fins a les 6 de la tarda no acabaven, perquè tenien que els arreus tinguin preparats per l'endemà. Tenien que anar a comprar esquer, el tenien que salar. O sigui, la gent, això, aquestes coses, són petits detalls, però que és el que marca la diferència entre agafar i dir, bueno, ja he anat al Lluçó, n'he agafat 300 caixes, les he venut, me'n vaig cap a casa, no? Una es quedava a fer feina i l'altra anava a vendre, i quan acabava, els dos a fer feina. I llavors, aquestes barques que van van soles i estan en mar tota la nit, els hi pot vindre amb el temps. Els hi pot vindre temporal. No és el mateix un temporal aquí, a la vaca, que tens, per dir alguna cosa, 5 o 6 metres de fons, al canal, que hi ha 1.000 metres de fons, m'entens? Allà a les zones, multiplica-les per 10. Estan sols en mar, i llavors tenen això afegit. Són barques que no són grans, no són superbarques. I hi ha molt de trànsit de barcos de mercaderies. Pot ser container, i pot ser de petroli, pot ser de gas, el que sigui. I, clar, són barcos espectaculars, no?, que tenen igual 200 metres de llarg i van... I, clar, tu estàs sol allà. O sigui, tens que estar tota la nit de guàrdia vigilant el radar, i quan en veus un, si veus que va cap amb tu, mirar d'apartar-te, encara que diguin que ells et veuen, però tu ets una gavina i ells són un barco. El que és el teu barco per una gavina, ets tu allà voren. Llavors tenen el valor afegit de que els hi passa un barco per sobre, i clar, és un ofici que tu no pots dir al barco, que jo tinc aquí això calat i tens que anar-te'n a no sé on per no passar per sobre. Els barcos no els diuen res, passen per sobre, i llavors quan veuen que els hi ha passat i els hi ha trencat la línia, doncs ja se'ls posen a xurrar ja, més a prop d'aquí. Ells tenen dues puntes, però entremig fiquen alguna boia també. Com és superfície, no és com el de fons, que tu per un palangre de fons fots una boia enmig, d'ensurada, més de dues, tres, ja no pesca el palangre, perquè tens tota la caiguda del fons, però aquest com és ensurada, igual, en vez de ficar... Tenen dues puntes, no? Però entremig, igual van ficant cada quilòmetre, fiquen una boia. Llavors ells, com tenen l'aix aquest, que veuen per on passa el vapor aquest, agafen en seguida, i quan ha passat el vapor, s'acosten allà i van a buscar entre les dues boies que ha passat. Agafen una boia, agafen la mare i l'amarren, i després van a l'altra i l'amarren també. Fiquen una boia a la punta i se'n van, i agafen l'altra. I quan arriben amb la boia que han deixat fora de l'aigua lligada primer i amb l'altra punta, fan un nus i a seguir. Que passa un altre, igual. Ja està. Però aquest ofici, ja t'ho dic jo, com tenen tants quilòmetres de mare, quan ells acaben de calar, que igual es tiren 4 o 5 hores tirant ams i fil en mar, ja tornen per l'altra punta per recollir. Sí, perquè en mar hi ha molts paràsits i moltes coses, que això la gent no sap tampoc. Hi ha cananes, hi ha potes, hi ha la puça. El peix, una vegada està enganxat i es morre, ja poden vindre les cananes i te'l destrossen. Fan forats, i si està posat ja el pots tirar, que això no ho pots vendre.
3: Sí, clar, perquè pels depredadors és un caramel, un peix allà atrapat.
4: Clar. La canana els hi fa molta mal, els tonyinaires. Les tonyines venen totes foradades.
3: Clar. Doncs ho haurem de deixar aquí, però em sembla que tornarem a xerrar aviat, perquè em sembla que tens una cosa molt interessant també per explicar-nos sobre la pesca de la sípia i moure'ns una miqueta cap a les platges de Cubelles la pròxima vegada. Què et sembla?
4: Sí, perfecte. Aquí en teniu i sempre un plaer parlar amb vosaltres.
3: Molt bé, Jaume, moltes gràcies i fins aviat.
4: A passar bon dia. Vinga, adeu.
3: Adeu.
0: Doncs parlant de pesca, arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 11 de juny del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres a 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
5: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
11: ¿Sabías que...?
12: El plasma és el quart estat de la matèria, juntament amb el sòlid, el líquid i el gas. El plasma es forma quan un gas és exposat a una energia tan alta que els seus àtoms es trenquen, alliberant electrons i generant partícules carregades positivament i negativament. Aquesta barreja de partícules lliures té característiques úniques, com la capacitat de conduir electricitat i generar camps magnètics. A la Terra, el plasma apareix en fenòmens com els rajos i les aurores boreals. També ho fem servir en la tecnologia quotidiana, com en les pantalles de plasma i en la soldadura d'alta precisió. Aquest estat fascinant de la matèria desafia les propietats convencionals del sòlid, líquid i gas i continua sent objecte d'investigacions científiques a causa de la seva importància a l'univers i les seves aplicacions pràctiques a la tecnologia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita al Papa a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat a l'acte de comiat aquest matí, precisament a l'aeroport, i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. L'escoltem.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: I la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. Les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Una d'aquestes entitats és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix a Barcelona. Escoltem la secretària general Cristina García.
3: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne i per això vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: El Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable que el govern concedeixi l'indult a l'exfiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va ser condemnat, recordem-ho, 2 anys d'inhabilitació per aquest càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, diuen equitat o utilitat pública, perquè se li atorgui aquesta mesura de gràcia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distància. La tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. I la companyia de teatre Trepa del Jove Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, anuncia que tanquen portes a contracor el dia 15 de juliol, després de 38 anys. Així ho ha anunciat la directora Mariona Campos, que ha denunciat que tanca portes perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa. Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Hola a tothom, som els Nets de 6è A i 6è B. Estem aquí a les, no, a les nostres últimes colònies, a Iafranc, a la casa de colònies Albatros. Jo sé que sóc Lugo, us explicaré una mica com va anar el viatge d'anada. Per mi el viatge d'anada va ser una experiència divertida, perquè a mi se'm va fer una mica curt també, perquè m'ho vaig passar bé amb en Pep, que vam parlar una estona, vam fer bromes i vam jugar a diferents jocs de veu i m'ho vaig passar molt bé.

quan vam acabar els jocs de nit, vam anar a la casa i ens vam instal·lar tots... vam arribar a totes les habitacions. Ens vam començar a fer les motxilles del següent dia i ens vam posar a dormir. Però els proves ens van dir que no podíem estar desperts... a les 12 no podíem estar desperts, perquè a les 12 la casa tenia que estar en silenci.

0: Audio Jungle.
1: Ràdio La Present.
2: Després ens vam reunir tots a la platja i vam anar cap a la casa de colònies. Vam sopar i després vam anar a fer els jocs de nit.

Doncs quan vam arribar a la casa de colònies d'Albatros, ens vam instal·lar i vam jugar a futbol amb un altre col·le i ens ho vam passar bé, fins que vam anar a dinar. I a la tarda vam fer una excursió al camí de Ronda fins a Calella de Palafrugell i vam fer una gincana.

0: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys.
2: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'escola La Presentació.
3: Doncs la gincana consistia en anar per Calella de Palafrugell o per allà i havies d'anar trobant diverses pistes sobre coses d'allà i després hi havia una sèrie de preguntes que havies d'anar preguntant a gent de per allà de coses sobre el poble per saber-ne més. I aleshores també vam fer una altra que era una excursió a un far.

Nosaltres vam anar al far de Sant Sebastià. Quan vam arribar, ens vam assentar a unes banques i ens van donar a uns papers que els tenien que resoldre pels grups. En aquests papers posava diverses preguntes que les tenien que anar resolvent amb unes informacions que estaven a uns cartells. I la tornada va ser molt divertida perquè una de les nostres monitores ens va ensenyar a cantar unes cançons molt divertides.

0: d'esmorzar a les 8:30 perquè un autobús que ens venia a buscar per anar a fer caiac ens havien d'anar a esmorzar a les 8:30 i l'autobús venia a les 9:15. Hem fet caiac i hem fet una ruta mentre anàvem mentre uns feien caiac, els altres fèiem activitats com frisbee i baix i així. Avui hem fet caiac, paintball i ens hem passat superbé.
1: Hola, em dic Enzo. Fa un dia que estic aquí i és una experiència que no la tornaré a viure mai i m'ha agradat molt, i sobretot perquè estic amb els meus amics. Hem anat a la platja a fer canoa i després, per la tarda, hem anat a fer paintball. I aquest és l'últim any, com és l'últim d'any de colònies, i ho tenim que disfrutar al màxim. Adéu.

0: Ràdio Arenys, també som la primera en compartir bona música. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, sisè parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Hola, soc la Júlia 6EB. Dimarts, després de sopar, vam fer disco. Va ser molt divertit i vam posar moltes cançons que ens agradaven. Abans d'anar a dormir, teníem que deixar les motxilles fetes perquè l'endemà anàvem a fer una excursió fins al far de Sant Sebastià, allà a Franc. Va ser una excursió d'orientació i vam aprendre a anar amb brújula. A la tornada vam dinar i vam jugar una mica més abans de pujar al bus de tornada. Ha sigut unes colònies molt enriquidores i les hem disfrutat molt. Acaba la primària amb un bon record.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Pare Fita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
6: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
5: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
6: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Primera en música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El govern català demana reformar el codi penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
3: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
3: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
5: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
3: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
1: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
6: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
7: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
1: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
8: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, de moment amb empat a 0 al marcador en la cita que se celebra a Malta. La Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals, el millor de 5 contra el Tenerife.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Coll Sacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres, i continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la P7, en concret a Santa Perpètua de Mogoda, per un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i això provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en aquesta P7, també en sentit sud, un altre carril tallat alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. També hem de parlar en aquests moments d'un accident que encara està deixant els vehicles al voral a Sant Josep Vern cap a Tarragona i que provoca aturades i també que sortirà encara aturades al Papiol. Pel que fa als accessos nord, destaquem la C33 i la C58 com les vies que procedeixen del Vallès. En aquests moments gairebé tenim 5-6 quilòmetres per banda. Aturades també encara la C31 a Badalona en sentit la plaça de les Glòries, on hi ha hagut una topada, i sobretot compte perquè hi ha una avaria a la Ronda de Dalt que està dificultant molt la circulació en aquest punt i, per tant, caldrà circular amb cautela en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident, ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat pel Papa de Roma i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calmar a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya i en el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc i fins al mes de maig, d'aquest maig de 2026, ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya des de fa anys, en gran majoria, al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir penes de presó i del tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són d'un a 3 anys. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó a 4 o 5 anys de presó. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: Unes declaracions fetes des de la Conselleria d'Interior que es produeixen després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Hi ha una escala menor de la problemàtica amb les màfies. Els veïns del centre del Vendrell demanen també mesures urgents contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que pateixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
7: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen. Ho explica Araceli Artés, portaveu de l'associació veïnal.
8: La gent no descansa, hi ha gent que ha canviat de dormir a lo millor habitacions que donen al carrer, habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre. I al centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
7: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Per això han demanat una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, exigint mesures urgents per fer complir la normativa.
8: El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
7: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.
0: I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
9: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
10: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
11: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància.

0: va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els Segadors al final de l'acte.
1: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació dels Segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
1: Això ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
2: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya, ja ha arribat a les Illes Canàries, amb la mirada posada en el fenomen migratori.
1: Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
0: Esther Minguell.
3: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
4: Son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
3: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
0: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
5: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
6: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
5: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden ara en el 2,25%.
1: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat

0: en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Maite Polo.
3: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
4: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
3: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació del sensellarisme que pateix Barcelona.
0: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
5: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
0: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant la seva estada a Catalunya.
2: I l'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
6: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
7: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
8: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
6: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
9: Ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
6: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira, David Navarro.
10: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
11: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies,
12: són els lletreferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
10: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barcelona reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners guanyen 4-3 al segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB al millor de 5 contra el Tenerife després de la victòria de dimarts de 33 punts. Els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
5: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
4: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljax Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil, que ha destacat en guanyar la Lliga polonesa i que signa per un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
6: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole... lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I l'entrenador Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
7: Al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, jo ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: I acabarem amb Marta Canella, que no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat la samarreta 3 temporades al conjunt català.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut dels Esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Un lloc per escoltar Beethoven.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma se'n som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
9: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
8: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
9: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
10: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
11: Bona tarda, són 8:15.
12: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
11: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
13: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
14: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
11: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
13: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
15: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
11: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
13: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
11: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
16: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
11: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona.
13: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
17: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
11: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
18: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, on de moment els mariners guanyen 6-3 al final del segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
19: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Coll Sacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres. I continuar bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta, agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
11: Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
20: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació ha millorat respecte a la crònica anterior. De fet, la T7 ja només presenta un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona, que és l'habitual en una tarda, i també al seu lateral, la B30, els vehicles encara s'atonen a Cerdanyola en sentit Girona. Pel que fa a la C33 i la C58, també retencions que milloren, però encara hi ha 3 quilòmetres i mig per banda, en el cas dels accessos sud mencionada 2, a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i la B23 de just arribant cap a la Diagonal, amb la zona Esplugues. Això sí, a la Ronda de Dalt, encara a la zona de Collserola, hi ha forces de retencions, ja que hi ha hagut una avaria, i això ha provocat que encara que s'ha retirat, encara es mantingui la congestió. Això és tot, bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat del Papa de Roma i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
13: Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes a presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
11: I de moment l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
2: Bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya. En el que portem de 2026, n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc i fins aquest mes de maig ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya, en gran majoria el narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir les penes de presó de tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són de 1 a 3 anys de presó. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó als 4 a 5 anys. Escoltem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de Catalunya.
14: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I en aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
2: Tot plegat després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
11: Moltíssimes gràcies, Marc. I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
16: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
21: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport. I també ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
22: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
15: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
22: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
11: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar als segadors al final de l'acte.
23: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Doncs a tot això, el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
23: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
1: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
11: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
23: Aquest matí, al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
11: Esther Vinguell.
3: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
4: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
3: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
11: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
23: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte a l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre dels 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
11: Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa Lleó 14, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es puguin frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
5: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
24: Eutanasia significa etimològicament buena muerte. Estemos a l'altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
5: La proposta que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
11: En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden en el 2,25%.
23: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de l'inflació a l'eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
11: I en l'àmbit polític local, l'Ajuntament de Mataró ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'Oficina Antifrau per vulneració dels seus drets fonamentals en la tramitació d'un nou expedient sancionador contra el consistori. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
6: El litigi torna a girar al voltant del conflicte laboral amb l'extreballadora municipal que va alertar de presumptes contractacions irregulars. Ara, el motiu de la disputa és que en el mateix expedient que s'ha obert es comunica la suspensió immediata de forma indefinida fins que no hi hagi sentències fermes en els dos procediments judicials en curs, una circumstància que el govern municipal considera que el deixa en una situació d'indefensió absoluta. Miquel Àngel Vedell és el regidor de Bon Govern i Bona Gestió.
7: Sempre, també m'agradaria destacar que hem respost totes les recomanacions, tot el que ens ha demanat Antifrau, sempre hem donat resposta, que sempre hem col·laborat també amb la justícia i hem entregat tot allò que se'ns requereix i que, per tant, ara sí que pensem ja que s'ha vulnerat, com deia, drets fonamentals.
6: El consistori alega que la darrera resolució d'Antifrau, notificada a finals de maig, atribueix infraccions vinculades a unes suposades represàlies contra l'alertadora. Segons aquest òrgan, les accions haurien estat perpetrades per una treballadora en actiu i dos antics empleats, però el dictamen els priva del dret a defensar-se davant d'aquestes acusacions. Tampoc li ofereix la possibilitat d'exposar la seva versió sobre uns fets que, a més, considera que ja haurien d'haver prescrit.
21: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Més coses. La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació de vulnerabilitat tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Maite Polo.
8: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
9: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
8: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits amics de persones en situació especialment vulnerable.
11: L'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
10: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
25: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
26: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
10: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
27: Doncs ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a graduació.
10: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
21: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Més coses. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística de la capital catalana i xifren només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Ho diu un estudi encarregat pel propi port. Carina Bellbé.
0: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
12: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers amb els números que ens surten. Els números són completament fiables.
0: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
11: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro.
13: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
14: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
13: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
21: Notícies en xarxa. Esports.
11: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
17: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners empaten a 7 gols a l'últim quart. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre les semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts, de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
18: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir el 0-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
17: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria i demà juga a les 8 del vespre el segon partit. El tècnic Dani Miret posava en valor la feina de l'equip.
19: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor, mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients. Després d'aquests cops mentals, no?, com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
17: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljas Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil i que ha destacat enguany a la Lliga Polonesa, que signa per només un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
20: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole, lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro. Y luego es listo jugando, juega muy bien sin balón.
17: I Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau, havent defensat tres temporades la samarreta del conjunt català. I també avui arrenca el Mundial de Futbol. Des de quarts de vuit tenim la inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd amb Lamine Yamal, que ja s'entrena amb el grup. I acabarem amb el Nàstic de Tarragona, que ha presentat avui el nou entrenador. Es tracta del mallorquí Xisco Campos, que afronta amb tota la il·lusió del món aquest repte.
11: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
21: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor.
1: Ràdio Arenys.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
5: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
4: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
6: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Sabies que...
8: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'un a 3 anys a un altre de 6 a 9. En una atenció als mitjans, el director general dels Mossos, Xavier Trapero, ha afirmat que actualment surt bastant gratis d'un arma i ha apuntat que poques vegades suposa l'ingrés a un centre penitenciari. Per això vol que s'equipari el càstig amb les regulacions a països com ara Itàlia i Alemanya. Segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però sí que ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. I Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat avui a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Avui al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen a l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
1: Els creueristes representen una mitjana del 2,5% del total de turistes de Barcelona. És el que conclou un estudi del Port de Barcelona que assegura que el turisme de creuers no explica en cap cas la pressió turística estructural de la ciutat. L'anàlisi, que ha elaborat juntament amb l'Associació Internacional de Línies de Creuers i la Universitat de Girona, apunta que únicament en 32 dies a l'any els creueristes superen el 5% del total de visitants diaris. Més xifres. Més de 2.000 símbols de la dictadura franquista encara segueixen dempeus a la via pública a Catalunya mig segle després del final del règim, segons el Cens de Barcelona. El Parlament de Catalunya ultima una llei de memòria democràtica que disposarà la retirada de la simbologia franquista encara present a les places, als edificis i en alguns carrers. Els més coneguts són monòlits, làpides, grafits, forjats, relleus i, sobretot, els distintius dels carrers.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys.
6: Un programa cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
0: Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

Benvinguts, benvingudes i benvingudis una setmana més a Plec i Drames. Avui ja ho podeu veure, estic solet. Evidentment, amigues, no som precisament al parc de Can Gelpí gravant a l'aire lliure a Arenys de Mar. Amb això vull dir que aquests gris que sonen no són gens gratuïts. Avui els aplegadors i les aplegadores, els nostres col·laboradors superestrella, m'han deixat plantat, tirat, plantadíssim.

0: Que pena. Uf, que pena.
1: Sí, sí, tal i com ho sentiu. Passo llista. En Fran Goca, la Fara Sevillano, l'Aina Joan i la Júlia Robles estan totes ocupades. Què dic ocupades? Enfeinadíssimes. Amb l'arribada d'aquesta calor prematurament estiuenca, ja s'hi han sumat a la rumba del tanga i no volen renunciar a hores de sol a la platja.

0: del mango.
1: Amb aquesta picada d'ullets a Plats Bruts, una sèrie icònica de TV3, us dic una bona notícia. La voleu saber? Que no hi siguin aquests col·laboradors i col·laboradores significa que em teniu solet per tots vosaltres, oients.
2: Però hables de este programa...
3: Sí, de presentadoras como tú, que eres una incompetente y la verdad es que no sé ni por qué estás allí. Que has hecho un curso de CCC o algo así, porque la verdad es que das unos consejos patéticos.
1: Doncs sí, sóc un incompetent. Bé, recordem, com sempre, que ens podeu veure i posar cara per YouTube i que el programa s'emet cada dijous en directe de 8 a 9 del vespre a la sintonia del 91.2 FM a Ràdio Arenys, la degana de les emissores comarcals de tot arreu de ràdio, a Catalunya i a Espanya. Som internacionals, quasi.

I el ritme és la rumba catalana, cantada per la Batguial als passats premis del Goya, la Batguial i Arrels de Gràcia. Bé, amb aquesta festa que portem a dins, amb aquesta rauxa, ens hem d'aturar a denunciar un robo enorme. I és que, normalment, el mes de juny és el mes del col·lectiu, de totes nosaltres. Però és que aquest mes tothom està parlant del Papa. I això que només en portem 11 dies. Prou! Des de Plec i Drames volem dir, o sigui, si encara algú s'ha recuperat dels traumes que ens ha deixat l'estreta relació a aquesta península ibèrica entre la monarquia i l'Estat, que aixequi el braç. Però a mi, les imatges de les institucions del poder reunint-se amb el Papa, la monarquia reunint-se amb el Papa, els joves amb un clam de viva el Papa, i tot això tant a Madrid des del 6 de juny fins al 9, tant a Barcelona des del 9 fins a dia d'avui, especialment ahir, amb la inauguració de la Sagrada Família de la Torre de Jesucrist, m'han deixat tiritant, tremolant, baldat al sofà. És a dir, no tinc gairebé energies. Per tant, aquí volem parlar avui, sense embuts, d'allò drac, del transformisme català emergent al Maresme. No és per res, però sempre que s'ha posat el focus en la religió i en l'Església, han vingut temps de fam i, sobretot, un endeutament econòmic brutal i un límit en el desenvolupament de l'educació científica. Per tant, no romantitzem coses que van passar fa molt de temps, com la Inquisició espanyola, les guerres carlines o la dictadura franquista. Per recordar la memòria, aquí tenim un temazo de la Samantha Hudson, Por España.

0: defensar el mes de juny pel col·lectiu. Val a dir que, si ja costa trobar informació sobre el transformisme català i els seus inicis a la capital, imagineu-vos què passa quan busquem informació sobre els seus orígens a les comarques. He de dir que jo no he trobat gaire documentació d'arxiu ni sobre l'evolució del drac català al Maresme, ni durant el segle XIX ni XX. Per això, si volem parlar dels inicis del transformisme català, ens hem de traslladar al 1894 gràcies a l'artista Leopoldo Fregoli, un actor de teatre italià que posa de relleu el transformisme a les seves representacions. He dit transformisme i he dit drac. Quina diferència hi ha entre tots dos termes? Bé, senzill. El transformisme consisteix en vestir-se amb roba del sexe oposat, mentre que el drac és un entreteniment teatral que exagera sense cap modèstia gèneres per crear un personatge escènic. El drac és una disciplina artística vinculada al món de l'espectacle i de la performance, i com a tal necessita espais on desenvolupar-se, experimentar i congregar públic, audiències. Des del segle XIX, aquests espais comparteixen una característica comuna, independentment del lloc o del moment històric, han estat plataformes per a noves generacions d'artistes i, alhora, espais segurs per a diversitat sexual i de gènere, en contextos sovint marcats per la repressió i la discriminació. Un exemple d'això ens el porta la guanyadora de l'Icònica, que direu, què és l'Icònica? Bé, l'Icònica és el concurs de passarel·la que es celebra a la discoteca de Barcelona Razzmatazz. Però és que, a més, Icònica és una plataforma digital que divulga tota la creació cultural queer i que des d'aquí us convidem a que veieu. Ara sí que sí, crec que sona el telèfon, i és que tenim a l'altra línia la guanyadora d'aquest passat Icònica, que és un concurs de passarel·la, i va guanyar el premi, i tenim les seves paraules en exclusiva per a Plequidrames. Anem a sentir-la.
1: Oli, oli, jo sóc l'Àries Galaxy, la guanyadora de la darrera Icònica amb la categoria de vermell. I és que, primer de tot, haig d'agrair a Plequidrames per deixar-me aquest espai, perquè sense vosaltres, moltes drag queens no tindríem un espai on parlar-ne. I haig de continuar parlant de la festa de la Icònica. La festa de la Icònica és divina. Per què? I per què més festes haurien de ser així? Perquè la festa de la Icònica no és solament un espai LGTBI, sinó que és un espai queer, on les persones que dins de l'espai LGTBI no encaixen, acaben d'encaixar en aquesta festa. Necessitem espais que ens acceptin, que dintre de la nostra comunitat inclús no estem acceptats moltes vegades. Per això necessitem espais on sigui segur mostrar-nos, on sigui segur ser nosaltres mateixos. Necessitem que aquestes festes com la Icònica no solament estiguin a Barcelona. Necessitem que aquestes festes es desplacin, que vagin a Tarragona, que vagin a Girona, que vagin a Lleida, que vagin als pobles i que la gent les vegi. Que tothom sigui capaç de veure que tenim un espai i que és un espai compartit i és un espai que ha de ser de tothom. Que no pot ser que restringim entrada a persones perquè portin el cabell d'una manera, perquè la seva actitud sigui diferent o perquè ni tan sols les entenguem. No pot ser que els espais que tinguem a Catalunya siguin solament per gais estereotípics. I així ho dic i així ho continuaré dient. Volem gordes, volem persones amb els cabells tenyits de tots els colors, volem lesbianes juguetones, volem de tot. Sincerament, la meva opinió és que a Catalunya necessitem molt de treball per acabar d'afegir l'escena drag al que seria la diversitat. I no solament l'escena drag, l'escena LGTBI en general. Estimo moltíssim la meva escena, perquè sí que és veritat que Catalunya és diversa, però encara queda molt de treball per fer. I jo, com a drag queen de Barcelona, haig de dir que he viatjat bastant per tota Catalunya buscant oportunitats, que algunes he trobat, i que m'agradaria que n'hi haguéssim més, que poguéssim tenir el nostre espai més gran, que els espais queer es fundeixin entre ells mateix, que puguem tenir espais compartits al cinema, als teatres, i que sobretot l'escena drag es vagi de la nit o no sigui l'única manera de poder compartir el nostre art. I per això, a Plequidrames, us envio aquest àudio, perquè us estimo moltíssim, espero que tingueu un èxit increïble i que sigueu guanyadors d'absolutament tots els premis LGTBI i fora del món LGTBI, perquè no volem encasillar-nos en aquest moment. Així que molts petons, us estimo moltíssim i ens veiem per Instagram o a la propera.

0: Patonets.
1: Moltíssimes gràcies, Àries. Podeu trobar el seu Instagram, @AriesGalaxy. I res, moltíssimes gràcies per deixar-nos aquest missatge sobre aquesta reflexió. Ens unim, per suposat, al clam a la diversitat i, sobretot, a la fusió d'espais queers, ja sigui a la ràdio, al cinema o a una passarel·la o un concurs de drag. Que, per cert, mireu el seu Instagram, perquè l'outfit que li va dur la Victòria és icònica, mai millor dit. A Barcelona, aquest paper el va assolir, aquest paper dels espais, de les plataformes, formes per als jocs queer, als espais queers, les xarxes queer, el van assumir locals com el Gambrinus, Barcelona de Noche, el Teatre Victòria o més endavant Belle Époque, tots ells repartits pel paral·lel. També podríem destacar la Dolly Van Doll o Canya, que van ser personatges molt importants pel desenvolupament de Yo Drag. Dolly Van Doll, concretament, va debutar al desaparegut Gambrinus, al barri xino, on també actuaven artistes trans i transformistes com Madame Arthur o Cochinelle. Després va passar a altres escenaris emblemàtics i a principis dels anys 80 va obrir la seva pròpia sala d'espectacles, Belle Époque, fins al 1995. I per una altra banda, el transformisme català no només es va construir als escenaris, sinó també al cabaret. També és imprescindible esmenar a José Pérez Ocaña, conegut simplement com a Ocaña, una de les figures més icòniques de la contracultura barcelonina durant la transició. Pintor, performer i activista, va convertir el travestisme i la provocació artística en una eina de reivindicació política. Les seves aparicions a la Rambla van desafiar les normes de gènere i la moral franquista. Tot i que no es definia com a artista drag en el sentit actual, la seva obra i la seva actitud van obrir camí a moltes expressions del transformisme i del drag de la cultura que vindrien després.

0: Aquesta sintonia ha marcat a tota una generació. Aquí es produeix el gran punt d'inflexió del segle XXI i és que aquests espais, aquestes plataformes, aquests aparadors de visibilitat no són només físics, sinó que passen a ser també digitals. Bueno, digitals o televisius, perquè el 2009, amb l'estrena de RuPaul Drag Race, el programa va popularitzar el drag arreu del món i per a moltes persones va ser la porta d'entrada a aquest univers. A més, el programa d'avui rebrem a la Sara, mataronina i nascuda el 1997, que ens parlarà del seu alter ego. Però abans, què és allò drag? De què parlem quan parlem del transformisme? Travestis i drag queens no només en tenim a Barcelona, també en tenim per tot el territori català. La Selva, el Gironès, Segarra, Bages, Ribera de l'Ebre, Urgell... Però com és el drag al Maresme? Què es cou a la nostra escena comarcal? El drag és sempre subversiu? Cal saber cosir per dedicar-se al drag? Avui ho descobrirem del mà de la Plec amb la Sara, a partir d'aquesta cançó...
1: Que yo soy esa.
0: Aquí, reivindiquem la importància del coneixement drac, deixem sonar la Carmen de Mairena i ara ens retrobem, oients.
1: ¿Qué voy a hacer?

0: teta, menuda jeta tiene el gacho. Yo no te quiero ni a tu dinero, que eres más feo que un culebrón. Tú te mereces cuatro guantazos, que eres más farso que el rey Miguel. No tengo el día pa' tontería.
1: Abans de rebre a la Sara, això sí, aprofitant que estem al mes més queer de l'any, he portat un recull de literatura queer per mostrar que les veus pròpies de la nostra cultura poden esdevenir la millor bandera. Començaré amb Maria Mercè Marçal. I el poema que llegiré diu així. Pares per bé, que em sotges des del cel i em cites en el regne del teu nom. Em petrifica la teva voluntat, que es fa en la terra com es fa en el cel. La meva sang de cada dia s'escola enllà de tu en el dia d'avui, però no sé desfer-me de les velles culpes i m'emmirallo en els més secs d'autors i em deixo caure en la temptació de perseguir-te en l'ombra del meu mal. Aquest poema m'encanta, pertany a Desglàs, i bé, posa de relleu tot el que va ser la Maria Mercè Marçal, no? Una veu molt potent, molt personal, íntima i, a més, feminista. Crec que és important també incloure aquesta perspectiva al col·lectiu i, el que dèiem, reapropiar-nos d'aquest mes. Tot i la insistència del Papa, aquí tenim una pregària molt personal, original i potent de la Maria Mercè Marçal. I ara seguiré amb un personatge molt, molt, molt important pel desenvolupament queer d'aquí, de Catalunya. I diu així, aquest poema. Cuidado, las locas venimos en masa. Las locas sacamos las uñas y ¡zas! Te arañamos la otra mejilla. Cuidado, las locas, las desviadas cuecas, maricas, trabelas, torcidas, feas y extrañas, te pegamos con el bolso, pisoteamos tus valores, te escandalizamos entera. Cuidado, las locas invadimos, tenemos negocios, somos tus doctoras, maestras y monjas, estamos por todas partes, nos casamos y adoptamos, estropeamos a tus niñas huérfanas, te vendemos el pan, amasado con manos de culo, de pecado, de sida, de noche, te rozamos en el metro, te pagamos el sueldo, te limpiamos las camisas, te miramos en los baños. ¡Cuidado! Las locas somos todas y estamos cabreadas. Las locas te arañamos, te pegamos y escupimos, te mostramos nuestros cuerpos, te tocamos el falito, te sobamos las ideas, rompemos tus esquemas. Cuidado, que va a ser que ahora no tenemos a tus perros, a tus porras, a tus palabras, a tus condenas o a estar presas. Porque ya hemos estado ahí mucho tiempo, generaciones de exilios, condenas, cárceles, campos, palizas, sangre, dolor, lágrimas, travesti de mierda, maricón, boyera, contra natura, vergüenza ajena. Cuidado, las locas contagiamos. Te pegamos cualquier cosa, te volvemos rarita, sin quererlo. Cuidado, las locas contagiamos. La fuerza, el coraje, las ganas de luchar y el poder vivir, por fin, sin miedo. Aquest poema... pertany al Xus García, que és una figura molt important al sistema cultural català, i acabarem aquest recull literari amb una lectura de Boulder, de la Eva Baltasar, que diu tal que així. És incapaç d'ajornar-ho una setmana. M'espera desperta i fem un cafè al sofà. Em mira amb aquells ulls blaus que la llum tèbia de casa griseja i em sembla que ho té tot, que és una incompleta, com una deessa, i que el desig d'un fill d'alguna manera l'espatlla. L'escolto amb els cinc sentits, l'escolto amb el cos sencer, amb tot menys amb el cor, que sembla que vulgui apallissar-me. No entraven els nostres plans, això. En realitat no havíem fet mai plans. Ens menjàvem la vida a queixalades. Encec un cigarret i sóc tan menyspreable que l'únic que se m'acut és que, si es prenya, me'ls hauré de fumar tots al puto portal de casa. Se'm recolza l'espatlla i tanca els ulls. Respira sense alè, com si anés a sospirar, però li resultés dolorós agafar l'aire viciat per la conversa. Està nerviosa, està receptiva. Necessita tenir al ventre el fill que se li ha desclòs al cap. I, sobretot, està cansada. M'adono que formo part del seu cansament, però fins i tot això em sembla molt millor que no formar part d'ella de cap manera. Li passo un braç per l'espatlla i li poso una mà al pit. Es calma i s'amajassa. Li beso els cabells per inèrcia. Petons reflexos a punt de signar un acte. Bé, aquí tenim un fragment de Boulder, que és una de les novel·les de l'Eva Baltasar. L'Eva Baltasar, en aquesta novel·la, posa de relleu el conflicte de la maternitat queer, que és un tamàs, és sobre un meló, i també es reflexiona sobre les relacions queer i l'equitat en elles. Bé, després d'haver baixat una mica les revolucions, ara sí que sí que anem a l'aplec. Benvinguda, Sara.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: The category is dance or die.

0: Ja tenim aquí a la Sara. La Sara Lozano va néixer el 1997 i exerceix de mestra de primària i també punxa com a DJ. I ara és drac emergent del Maresme, de Mataró. Com estàs, Sara? Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Molt bé. Molt bé, gràcies a tu per venir. I a veure, fa uns dies penjaves el teu Instagram, que per qui no sàpiga com es diu el teu Instagram...
1: Maduixa.mp3.
0: Molt bé. Penjaves un post que deia tal que així. I per fi neix la Maduixeta, el meu alter ego, la meva essència elevada, una part de mi que demanava sortir. Un espai per experimentar, sentir i deixar-me portar. Què ens has de dir d'aquest naixement?
1: Ostres, bueno... Vaig començar amb Per fi neix la Maduixeta perquè és com algo que volia fer des de fa molt de temps. Però jo crec molt en el destí, l'univers i aquestes coses. I havia de ser el moment.
0: Ara havia de ser el moment.
1: Sí.
0: I bé, crec que el nom de la Maduixa no s'hi pot adherir més perquè estem al Maresme.
2: Venen maduixes de Huelva, venen maduixes, inclús hasta ara diuen que venen del Marroc, venen d'Holanda, venen de tot arreu. Però la millor maduixa que podem menjar és la del Maresme. Cada vegada queden menys pagesos, però els pocs que hi han tenen una maduixa d'una qualitat molt bona i molt maca. Tenim aquesta maduixa, que això és una maduixa que li diuen la pájaro, que és l'autòctona que tenim aquí en el Maresme. A part de que tenen moltíssimes propietats i moltíssimes qualitats, com pot ser que molta vitamina C, que van molt bé doncs, per persones que tenen la pressió alta, que són bones per la pell, per les articulacions, també ajuden a reduir el colesterol dolent. Producte d'aquí de la nostra, de casa nostra, de proximitat, i que aprofitem a menjar aquest mes maduixes, que és el mes més bo per menjar-les.
0: Bé.
1: Últimament.
0: Amb aquest anunci d'una fruiteria de Mataró...
1: M'encanta.
0: Hem de dir que la millor maduixa la tenim avui a Plec i Drames, la maduixa del Maresme. D'on surt aquesta idea de batejar-te com a maduixa o maduixeta?
1: Realment, jo crec que ve això de que la maduixa és típica del Maresme. Jo volia donar com molt de protagonisme al Maresme perquè, malauradament, encara no hi ha molta cosa.
0: Aquí
1: drac,
0: és.
1: Aquí... I a part de que m'encanten les maduixes, les coses com són.
0: És que, de fet,
1: que...
0: a tots els oients que ens estiguin sentint per la ràdio, us animo a veure'ns per YouTube, perquè aquí ens podreu posar cara i, a més, podreu veure el super outfit, la vestiment que porta la nostra maduixa, que porta maduixes a tot arreu, per tot el cos. Bé, ara deies, ara parlaves de la situació drac aquí al Maresme, i hem de dir que el passat 7 de juny, al pavelló Eusebi Millán a Mataró, vas punxar com a maduixa, o sigui, vas fer un esdeveniment de DJ com a maduixa, que podria ser el teu primer bateig com a drac, no?
1: Sí, a veure, ja em vaig començar a posar una supertrena i
0: molt
1: tal.
0: Bé.
1: Vull com començar a introduir ja el drac fent de DJ.
0: És que jo crec que és una aposta molt original perquè les dracs, bueno, allò drac, per qui no ho sàpiga, té moltes competències artístiques. Des de la teatralitat, fins la dansa, fins al cosir-se les vestimentes, però... Punxar DJ no està encara gaire estudiat aquesta possibilitat, no està gaire investigada, o sigui, crec que ets pionera.
1: A veure, a Barcelona sí que n'hi ha.
0: Val, a Barcelona
1: més.
0: Però
1: aquí, més. No ho sé.
0: Aquí jo no n'he sentit a parlar gaire.
1: Jo crec que no.
0: I, de fet, també et volia preguntar... Com t'hi has trobat en aquesta xarxa drac aquí al Maresme? Hi ha molta gent que ho faci o costa de trobar gent que realment hi sigui posada i rebre consells?
1: Ostres, doncs aquí al Maresme realment ha sigut ara que he començat a conèixer gent, perquè realment pensava que no hi havia ningú. Així que
0: ens hem de posar les piles.
1: Ens hem de posar les piles i és que sempre hem d'anar a Barcelona, tu.
0: Sempre hem d'anar a Barcelona.
1: O ens hem de moure.
0: Amb la Renfe, a més.
1: Sí. No.
0: Bé, també ets mestre.
1: Sí.
0: Com t'ha influït aquesta professió? Ets mestre de primària, que a més ara teniu una lluita que segueix vigent
1: I
0: és l'espurna del nostre dia a dia. Molt d'ànims amb això, però com és conciliar una professió a la docència amb una vocació artística?
1: Ostres, jo crec que, vulguis o no, va una mica encaminat, perquè quan estic a classe a vegades s'ha d'actuar,
0: Sí?
1: I tant.
0: O sigui, que d'aquest venen taules,
1: Sí, sí, sí. Jo crec que ser mestre també a vegades és... Fer drac, no? en general, però sí que és saber interpretar i saber-te posar en un paper, per exemple.
0: I jo també penso que dels nens has d'aprendre moltíssim.
1: Total.
0: Perquè els nens tenen una fisionomia superflexible, tenen una gestualitat molt viva, sense prejudicis la majoria de vegades, i crec que això també va una mica en direcció d'on apunta el drac, no? De deslliurar-nos d'aquests prejudicis de gènere.
1: De ser qui vulgui ser. Literal.
0: I a més, hi ha un prejudici, parlant de prejudicis, que es pensa que el drac, si ets una noia has de fer de drag king i si ets un noi has de fer de drag queen, però aquí, senyors i senyores, tenim una noia que fa de drag queen.
1: Efectivament.
0: Què significa això?
1: A veure, la veritat és que és això, és un estereotip que jo realment també és una cosa que vull trencar.
0: Exacte.
1: Les dones també podem fer drag, també podem fer drag queen. Per exemple, jo en el meu dia a dia sóc una persona que vaig bastant senzilla, vestida, per exemple. Em vaig còmoda, a part treballo a una escola, tampoc puc anar vestida, depèn de quina manera. Llavors, per mi el drag serà com, experimentar. Ser com el meu alter ego, també en el meu cas vull estar més femenina. I provar coses.
0: O sigui, al final jo penso que quan ets drag queen, perquè crec que pots ser drag king, drag queen, club kid, després també pots ser clown drag... Bé, de totes aquestes especialitats, drag queen és la que s'encarrega de dur la feminitat a la màxima expressió, veritat?
1: Exacte.
0: Independentment de si ets home o dona. Això està bé que fem una mica de divulgació, perquè hi ha molta gent que amb aquests temes té certa confusió, podríem dir.
1: Encara n'hi ha, sí.
0: També et volia preguntar sobre el teatre. Perquè has vingut amb molta pressa, perquè resulta que vens d'un assaig de teatre.
1: Sí.
0: Com t'ajuda el teatre a expressar-te com a drac?
1: Ostres, doncs m'està ajudant moltíssim, perquè realment va ser que vaig anar a un càsting amb la meva mare i no sé com, però estic dins.
0: Molt bé.
1: No m'ho esperava.
0: Molt bé. A quina obra? Parla'ns del projecte.
1: Doncs es diu Somnis.
0: Somnis.
1: I estrenem el novembre a Mataró, al Cafè del Mar. Sí.
0: Cafè del Mar de Mataró, que és un espai esplèndid, a més.
1: Exacte. I res, una obra que realment no té res a veure amb el que vull ser com a maduixa, però també m'està obrint portes a com expressar-me. Realment, i m'està donant moltes taules.
0: També et volia preguntar si tens algun projecte a l'horitzó, que diguis, vas fer aquest projecte el passat 7 de juny al pavelló d'Eusebi Millan a Mataró, però de cara a un futur pròxim, què ens espera de la maduixa?
1: Doncs mira, també vull potenciar més la meva faceta de DJ, perquè m'està agradant moltíssim.
0: És que ho ets tot, noia, ets molt versàtil. Actriu, drag queen, DJ mestre...
1: Tot, sóc tot. Ojalà. Però no, això, vull continuar fent de DJ, perquè m'està agradant molt. I em estreno com a drag queen el proper 26 de juny.
0: O sigui, proper 26 de juny, bateig oficial.
1: Bateig oficial.
0: Val.
1: A la festa de Tots Colors, de Mataró.
0: Ostres, fixa't. Molt bé, Tots Colors de Mataró. Què era? Quin dia?
1: El 26 de juny, és un divendres, a la tarda.
0: 26 de juny, a quina hora?
1: Doncs podeu venir a partir de les 6:30 de la tarda.
0: Perfecte.
1: I durarà fins les 2 de la matinada. Així que us podeu passar una estoneta, perquè és molt llarg. Però allà estaré i a sobre m'han donat la confiança, Mataró LGTBI, de ser la presentadora.
0: Ostres.
1: O sigui que m'estreno... per lo gran.
0: Val. Que també t'anava a dir que aquesta associació de Mataró que has citat ara fa 8 anys enguany, oi?
1: Exacte. És on vaig fer de DJ l'altre dia. Seran 8 anys.
0: O sigui, i tu quants portes vinculada a elles?
1: Doncs pues m'he unit ara. És que ja et dic
0: que
1: ha sigut tot molt seguit. Al febrer vaig punxar club i crec que el següent dia o aquella setmana mateix ja em van contactar.
0: Val. Ara ha sortit aquí el meló. Club, perquè aquesta drag queen que és convidada avui al programa va néixer a Club.
1: A Club.
0: I jo moro d'enveja, perquè Club és el temple de la festa, de la rauxa, del jovent d'esquerres, per què no dir-ho, de les diversitats, de les alteritats, on tothom és benvingut.
1: Total.
0: Com va ser aquell dia per tu?
1: Va ser molt guai, tinc un record molt bonic. La cosa és que de tant en tant fan un curs de DJ...
0: D'acord.
1: I em vaig apuntar, però va ser com el destí, que crec molt en aquestes coses.
0: Va.
1: Em vaig apuntar i llavors, doncs, l'últim dia era punxar. I vam tenir mitja horeta cadascú.
0: Hòstia, que bo.
1: I va ser molt, molt guai, la veritat. Vaig punxar el que a mi m'agrada.
0: Què és el que a tu t'agrada?
1: Home, jo sóc divas del pop.
0: Molt bé.
1: Clar, en allà no encaixa molt, per ara. Espero que facin algun dia alguna festa.
0: Ja toca, des d'aquí una crida, festa, clar, que està sí. Molt bé, però que canviï una mica el repertori. Làgrimes sí. De sangre ja ens la sabem, va, va, va.
1: Fer alguna festa més temàtica LGTBI, però bueno, a veure, no vull problemes amb clap, però això no, que...
0: No, molt bé,
1: la veritat. Em van tractar superbé, és que va ser molt, molt guai.
0: I quin consell donaries a algun oient que és jove i que ens pugui estar escoltant ara i que no s'acabi d'atrevir a provar això del drac?
1: Mm-hmm. Realment, jo també estic començant i jo crec que no és un camí fàcil, la veritat. Però és això, si comences i se't van obrint portes, també és anar picant-ho portes.
0: Val.
1: I que s'atreveixin. Perquè és que, realment, ara és molt filosòfic el que diré, però és que tots morirem. és que és veritat. I
0: sí.
1: Si no fem realment el que ens ve de gust fer ara, és que quan ho faràs?
0: Cert.
1: Vull dir, jo tinc un tratge, o sigui, un traje fet a mida des de fa 3 anys, que encara no m'he atrevit a fer-lo servir.
0: I estava agafant pols a l'armari, entenc.
1: Efectivament. I encara no l'he estrenat.
0: Doncs des d'aquí, aplaudiments per la Maduixa, que s'ha atrevit enguany a sortir de l'armari, mai millor dit com a drac.
1: Efectivament. Sí,
0: bé,
1: sí.
0: Doncs la veritat és que jo celebro també aquesta valentia i et volia preguntar sobre la costura, que és un gran tema. Ara m'has dit que havies fet tu aquest vestit fa 3 anys.
1: No, me l'han fet.
0: Però
1: pel dia 26 sí que amb la meva iaia i la meva tieta...
0: Clar, perquè sou una nissaga, que això també sí. La gent ho ha de saber. Hi ha una nissaga al darrere, la nissaga Maduixa, que està sí. Pel Maresme, són una família d'artistes, i ella sí. Té tot aquest recolzament familiar que des d'aquí també fem una crida a totes les famílies. Si us plau, acolliu la vessant artística dels vostres joves, de les vostres filles, netes, nebots, nebodes.
1: Efectivament.
0: T'està recolzant la família, no?
1: Moltíssim.
0: Molt bé.
1: Els que més. I estic molt feliç, la veritat.
0: I la teva iaia va fer aquest traje.
1: El traje... Té cosetes que m'han ajudat a cosir i jo també he pres una miqueta.
0: I de cara al 26?
1: Estarà aquest tratge. Sí.
0: Estarà aquest tratge.
1: Sí, sí, sí.
0: Alguna pista?
1: És molt el meu estil.
0: Val.
1: És molt jo. És molt Sara, també.
0: Val.
1: He volgut fer com bastanta combinació de Sara i Maduixa alhora.
0: Està molt bé, ens agrada. Això ens agrada.
1: Sí.
0: T'anava a dir, quin repertori musical creus... que falta en els esdeveniments dracs d'aquí al Maresme. Hem parlat Ostres. De clap, que potser falta una mica de pop, però penses que el poc que n'hi ha de drac sempre és una miqueta el mateix?
1: Uf, és que aquí, ja et dic, és que Mataró Maresme, molt poca cosa.
0: Molt poca
1: Llavors,
0: cosa.
1: Llavors, realment, l'únic que he vist és el que on vam coincidir
0: sí.
1: Tu i jo, i poc més.
0: Que, de fet, també podríem fer propaganda d'això.
1: Efectivament.
0: Que és una dinàmica molt xula. El,
1: és xulíssim, el Ritrobo. Sí.
0: El Ritrobo de Mataró cada últim diumenge de mes.
1: Efectivament.
0: Allà ens hi vam conèixer.
1: Exacte, hi ha dracs superxules, superestupendes.
0: Superestupendes, la veritat.
1: Que són una meravella.
0: T'anava a dir, penses que el drac ha de ser sempre subversiu, que ha de tenir un punt de denúncia, de sàtira, a través de l'humor, evidentment, però que s'hi pot aprofitar per també fer clams polítics?
1: Jo crec que sí. Però ja et dic, cadascú que es posi dintre el seu sac, no sé... Jo crec que sí, però sempre em vigilant, també.
0: No transcendir tampoc un míting, és a dir, no trencar la barrera de l'humor, no? Potser?
1: Exacte. Jo he estat incòmoda en alguns shows,
0: clar.
1: Les coses com són,
0: sí.
1: I jo amb el meu drac vull... Realment, les coses que més em preocupen és que la gent estigui còmoda.
0: Això és important. I a més crec que el drac té aquest potencial de generar una mica de unió a l'audiència, no? Que al final
1: sí.
0: També mola molt quan hi ha una oportunitat, com el Ritrobo, per exemple, de fer un show distès, on hi pots interactuar amb el públic.
1: Molt guai, exacte. També
0: bé.
1: És molt important interactuar amb el públic, que també se senti partícip del show.
0: Sí.
1: Jo crec que també és important.
0: I t'anava a dir, les xarxes, com ho estàs portant, això? Perquè entenc que tu tens les teves xarxes personals, però després ara t'has de fer community manager d'un altre compte, que és la de
1: sí.
0: Drac.
1: Sí.
0: Màrqueting, per tothom qui vulgui ser drac, quins són els consells de màrqueting que t'estàs trobant tu?
1: A veure, jo sincerament no estic gaire posada, així que tampoc puc donar molt de consell, però jo sí que sóc una persona que em sap com molt de greu molestar ser pesada
0: yeah.
1: I crec que ho haig de ser una miqueta més.
0: Sí, a nosaltres al programa també ens està passant això, que has de ser molt constant.
1: Sí, i em costa.
0: És un neguit.
1: Em costa perquè és com un altre cop està penjant alguna cosa aquesta i sé que ho haig de fer, però... Bueno,
0: sí.
1: A poc a poc.
0: A poc a poc i bona lletra, tu, que de moment al seu Instagram el tornem a dir...
1: maduixa.mp3.
0: Fa molt bona pinta i heu d'estar al cas de tots els esdeveniments d'aquesta nova fórmula drag, de fer drag queen més DJ, que ha de ser la canya. Jo el dia 26 ja el tinc anotat i no m'ho penso perdre.
1: Que guai.
0: O sigui que també t'anava a preguntar abans de marxar, com creus? Creus que hi ha una audiència? Com som al Maresme com a públic?
1: Molt guai.
0: Molt guai.
1: Jo el retrobo és, vamos,
0: és la
1: muy pasar la canya. T'ho prometo, eh?
0: La veritat és que sí. Doncs hi ha demanda i ara ens hem de currar l'oferta, com artistes com la Maduixa, que estan posant ara de relleu el drac aquí al Maresme, a les comarques, que també és molt important descentralitzar-ho. Algun últim missatge vols acomiadar el programa d'alguna manera, Maduixa?
1: Doncs això, que moltes gràcies per haver-me convidat.
0: A tu per venir.
1: I res, que estic molt il·lusada amb aquest projecte, que espero que tot vagi bé. I poc a poc i bona lletra.
0: Poc a poc i bona lletra. De fet, si em parles de lletres, abans d'acomiadar el programa, posarem la cançó que ens has recomanat.
1: A veure...
0: Que és aquesta d'aquí.

0: Aquí tenim a la Doja Cat amb la seva cançó. Estem acostant-nos al final del programa i, de fet, em deies que aquesta cançó potser és una mica spoiler del que vindrà el dia 26, oi que sí?
1: Sí, és que m'agrada molt aquesta cançó, la veritat.
0: I ens havies dit que la teva afició pel pop anava més enllà d'una simple afició, que ets una oient vocacional i no hi ha dubte que potser sonarà el teu evento de DJ.
1: Pot ser, pot ser.
0: Ho deixem en l'aire. Això sí, recordem dates. El dia 26 de juny, festa Tots Colors, a les 6:30, a 6:45.
1: Exacte, a darrere l'Ajuntament de Mataró.
0: Perfecte.
1: Sí, és un espai molt gran, així que qui vulgui, convidadíssim.
0: Tots hi cabem. Com sempre, els espais queer, tots hi cabem, tant físicament com ideològicament.
1: Exacte.
0: Tothom està benvingut. Ara sí, abans d'acomiadar el programa, també m'agradaria fer publicitat d'un esdeveniment de música clàssica. Ja sabeu que aquí sempre recolzem els nostres convidats amb allò que van fent a mesura que avança l'any. I és que el dia 14 de maig, el passat programa del 14 de maig, va venir en Quim Estrada Torres, un pianista, que aquest 13 de juny toca a la sala J.M. Arnau del Calisai, de l'edifici on fem la ràdio, a Arenys de Mar, a les 7. L'entrada és gratuïta. Per tant, si us agrada la música clàssica, també aprofiteu per recolzar el Quim, que tocarà un quintet de Die Forelle. No sé si ho he dit bé, però la informació queda ja penjada. Abans d'acomiadar-nos, tenim aquest esdeveniment del 26 de juny de la Maduixa, però és que al novembre també fas aquesta obra de teatre, sí. Somnis, al Cafè del Mar, a Mataró, amb la companyia...
1: Q-Teatre.
0: Q-Teatre.
1: Que s'abans se m'ha oblidat, perdona, Òscar.
0: Bueno, un petó aquí a l'Òscar.
1: Sí, un petonet. I... que m'ha hagut de marxar abans, però... ei,
0: moltes gràcies, Òscar.
1: És una ocasió... especial d'estar aquí.
0: Moltes gràcies per dur-me-la, perquè ha valgut molt la pena conèixer-la i sobretot entrevistar-la. Abans d'acomiadar aquesta entrevista, sóc un liante, i haig d'interpel·lar a una persona que està ocupant aquí el plató.
1: Ai.
0: La mom manager, que diuen les Kardashian, no? Mare manager, mare, com estàs? Com ens has vist?
2: Això sí que és una traqua a mano armada. Pues molt bé, molt orgullosa, la veritat.
0: S'ha de dir que tu també fas teatre, també estàs involucrada en les arts i també recolzes allà on hi va la Maduixa, no?
2: Home, per suposat. A més, som una família d'artistes, tu ho has dit bé. El seu pare és artista, jo sóc artista, el seu germà és artista, tots som artistes.
0: Molt bé. Doncs aquí veiem el pes de la família i prenem com a exemple la nissaga Maduixa de com és important recolzar els somnis dels nostres petits a casa, petits joves o les noves generacions que estan per venir. Ara sí que sí, acomiadem aquest programa... Acomiadaràs tu el programa, Maduixa, et deixo a tu els honors.
1: Ostres.
0: I perquè diguis allò que vingui de gust.
1: Ostres, doncs... res, això, que estic molt il·lusionada amb el projecte una altra vegada.
0: Molt bé, s'ha de dir moltes vegades, les que facin falta.
1: Sí, i tant, i que moltes gràcies a tothom per recolzar-me. Això, no sé, m'estan passant moltes coses boniques i ho agraeixo moltíssim. I res, és que no...
0: I que segueixin venint, no?
1: Exacte.
0: D'una en una, per rebre-les bé. Bé, doncs ens veiem el pròxim dijous, de 8 del vespre a 9 del vespre, que no faltin aquesta cita, oi que sí?
1: No us heu de perdre.
0: No us heu de perdre.
1: Cada dijous.
0: Faràs promoció d'aquest programa?
1: Efectivament.
0: Home.
1: No.
0: I la mama també, la mama manager,
2: home,
0: oi que sí?
2: Home, per suposat.
0: T'ha agradat?
2: Escolta, algun dia també em pots convidar a mi,
0: És que m'encantaria. Fem aplecs intergeneracionals,
2: Home, ja sé que és de noves...
0: generacions, però...
2: generacions, però jo també tinc coses
0: fer...
2: a dir.
0: Home, i tant. Hem de fer aquí aplec intergeneracional, que la setmana passada el vam fer, i ja estem preparant un altre. O sigui,
2: pues,
0: no
2: compta amb mi.
0: Home, i tant. I des d'aquí dir-vos que, si us plau, fixeu el punt de mirada al Maresme. Descentralitzem l'art i la cultura, que sempre ens hem d'anar a Barcelona. I recolzem els artistes emergents. Ha estat un plaer ser aquí amb vosaltres, encara que m'han deixat sol, ha arribat la Maduixa i la seva mare a salvar-me, i hem tret endavant aquest programa. Perquè, què penseu del papa?
1: Ostres, jo ho he anat a Montserrat.
0: Ah?
1: No em sap dir això.
0: Val.
1: I ell va estar ahir.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: A veure si les vibres...
0: Seguint el rastre.
1: Bé, no sé, a veure.
0: Jo no sé. Jo crec que ens cal reprendre el juny pel col·lectiu, perquè hem començat el
2: també
0: mes de juny...
2: També, prefereixo no parlar del tema.
0: Molt bé. esquivem pilotes.
2: La meva filla ha anat a Montserrat perquè és molt maco, Montserrat. No pel papa, jo crec,
1: No, però bueno, ha tret el tema del papa, doncs... Ell va estar-hi ahir.
0: Bueno, però, el tema és que el papa segur que no vindrà aquí. Aquest programa no.
2: No estem gaire... No som gaire amics del papa.
0: No, no, no, pel que sigui.
2: No, no, no.
0: Bé, ara sí que sí, diem adeu, família, i moltíssimes gràcies a totes dues per venir i formar part d'aquest Aplec i Drames. O sigui que us estaré sempre agraït. I ara sí que sí, oients, que soni la música, que entra Por España, de Samantha Hudson, per acabar el programa en todo lo alto. Una abraçada i sigueu molt feliços i consumiu cultura emergent, sisplau. Plau.

Ràdio Arenys. La primera, també amb bona música. Ask yourself this. What are you doing it for?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat del Papa que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys als 5 i per alguns cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'un a 3 anys a un altre de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, José Luis Trapero.
2: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o 2 anys.
1: I unes 300 persones han interpretat aquesta tarda els Segadors i la Santa Espina, entre d'altres, a peu de la Sagrada Família. Ha estat una cantada popular de protesta per l'expulsió d'uns 500 cantaires que van participar a la missa i a la basílica en el marc de la visita de Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar, recordem, que els membres portaven estelades impreses a les partitures i tenien intenció de cantar els Segadors al final de l'acte, tot i no estar inclòs en el programa arran d'aquesta polèmica. Diversos cantaires, amb el suport de l'Assemblea Nacional, han fet aquesta acció de protesta que ha durat 45 minuts. Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. I Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. El projecte permet conèixer, per exemple, com era l'interior de la Torre Mora en època medieval o com vivien llavors el castell de Tamarit. I un grup de veïns de la Selva del Camp estan organitzant per aturar l'arribada de la indústria química que ha de produir oli pirolític al polígon Xalamec del municipi. L'empresa Valogric Econova ja ha obtingut tots els permisos de diferents administracions i ha signat la compravenda dels terrenys. Els veïns diuen que es tracta d'una indústria química de gran impacte que generarà molta contaminació i sorolls.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys.

0: Molt bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. El programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. No m'he tornat ximplet ni m'he equivocat, ho he repetit expressament. Cada setmana començo exactament igual. I cada setmana dic això de dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical. Això és el que dic perquè està aquí escrit el guió, però després passa el que passa, i només escoltem cançons. Però avui no. Avui dos dels temes musicals que sonaran al llarg del programa d'avui seran únicament instrumentals, perquè als espectacles de teatre musical també hi ha escenes on no canten, però en canvi ballen. Moments coreogràfics de l'espectacle en què sona només la música i no hi ha ningú que canti una cançó. O de vegades també hi ha moments de transició entre una escena i una altra que són acompanyats per una música. El programa d'avui, tal i com us vam anunciar la setmana passada, està dedicat al tango. Els tangos, els espectacles de teatre musical. Fa uns mesos vam fer un programa dedicat al rock i n'estem preparant de nous que tindran com a protagonistes el vals, el rap i el charleston. Però el d'avui, el que ens interessa, és el d'avui. Doncs anem a començar el d'avui, que avui va de tangos. Si us agraven els musicals i us agraden també els tangos, des d'ara i fins a les 10, us estarem acompanyant aquí a Ràdio Arenys en Joan Bosch a les Vies del So i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, rere els micros, per fer-vos passar una bona estona amb música i cançons de musicals que s'han pogut veure a Broadway, al West End de Londres, a Madrid, a Barcelona, i avui fins i tot en tenim un que és tot un clàssic d'un país tropical de l'altra banda de l'Atlàntic. Però comencem ja amb el programa d'avui, que tenim molts de tangos i m'agradaria que ens donés temps a poder-los escoltar tots. I començarem amb un primer tango amb nom de dona i que pertany a un musical rock que va trencar esquemes i marcar tota una generació a finals de la dècada dels 90 i que va ser un alè d'aire nou pel que feia a musicals. Es va estrenar a l'Off-Broadway i tan gran va ser el seu èxit que ben aviat es va haver de traslladar a un teatre més gran de Broadway on hi va estar una llarga temporada. Basat en l'òpera La Bohème de Giacomo Puccini, el musical Rent, que vol dir en anglès lloguer, es va estrenar a l'Off-Broadway el 13 de febrer de 1996. És a dir, comptem bé, d'aquí unes setmanes celebrarà els seus 30 anys d'existència. Un musical amb composició musical, lletres i llibret d'en Jonathan Larson, que malauradament va morir molt jove, pocs dies abans de l'estrena del musical, i no va poder gaudir del gran èxit de la seva creació. I des de la seva estrena, fa gairebé 30 anys, queden unes setmanes perquè celebrin l'aniversari dels 30 anys, s'han fet diverses reposicions d'aquest musical, tant a Broadway com al West End, i s'ha representat arreu del món, a països dels 5 continents, alguns dels quals n'han fet diversos muntatges i diverses reposicions. Aquí, nosaltres l'hem pogut veure a Barcelona, tant en versió en castellà com en català, i també a Madrid, on s'han fet diversos muntatges. L'últim encara es pot veure actualment, només fins aquest proper diumenge, i està programat només durant un mes, que és molt poc temps per un musical, tenint en compte el pressupost dels musicals, al Teatro Fernán Gómez, teatre públic, per cert, per commemorar aquests 30 anys de vida de Rent. Suposo que després en faran una gira o el programaran en algun altre teatre. Suposo que no ho pas ho afirmo. Ja veurem què passa amb aquest Rent. A la primavera de 1996, Rent va abandonar l'Off-Broadway i se'n va anar directament a Broadway. El muntatge de Broadway es va enregistrar i d'aquell muntatge ara n'escoltarem el tango que us deia que té nom de dona i que és el tango Morín.
1: Mark?
2: Hi.
1: I told her not to call you.
2: That's Maureen, but can I help since I'm here?
1: I've hired an engineer.
2: Great. Well, nice to have...
1: Wait. She's 3 hours late.

0: Why do we love when she's mean? And she can be so obscene. Try the mic.
1: My Maureen.
0: Patched.
1: Thanks.
0: You know, I feel great now.
1: I feel lousy.
0: The Tango Maureen.
2: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
3: I després del Tango Maureen, del musical Ren, aquesta música que està sonant de fons, que de ben segur us deu sonar, aquesta música que sona de fons no és un tango, no. Però ens indica que ara és moment d'anar a escoltar El Tango de Amor. Es titula així el proper tango que escoltarem, que ballen el pare Adams, en Gómez, i la seva estimadíssima esposa Morticia, la mare Adams, al musical de la família Adams, creat a partir de les vinyetes de còmics sobre aquesta família tan gòtica, macabra i peculiar, inventada i dibuixada per en Charles Adams, i publicades, aquestes vinyetes, al diari New Yorker durant la dècada dels 30 del segle passat. Després d'haver omplert molts de diaris, còmics, i haver-se convertit en sèrie de televisió d'èxit als anys 60 i 70, els Adams es van convertir també en protagonistes d'un musical creat per l'Andrew Lipa, en Marshall Brickman i Enric Ilaiz, que es va estrenar a Broadway l'any 2010 i que s'ha pogut veure des d'aleshores a molts altres indrets, com per exemple a Madrid, on es va poder veure al Teatro Calderón l'any 2017. Anem a escoltar, i qui tingui parella de ball i vulgui també ballar, aquest tango, El Tango de Amor, titulat així en castellà, fins i tot el musical original de Broadway, de La Família Adams.

Heu fet com nosaltres, com en Joan i jo? Heu tancat els ulls i heu intentat imaginar-vos en Gómez, la Mortícia i aquella rosa que porta la Mortícia als llavis? Doncs bé, deixem els Gómez, no dic els Adams, deixem en Gómez i la Mortícia, els Adams, i anem a un altre tango. Un altre tango. Aquest serà l'espectacle que jo us deia tropical, de més enllà de l'Atlàntic. Doncs el proper tango que escoltarem pertany a l'espectacle de teatre musical titulat Òpera d'un malandro, un musical que ja és tot un clàssic del repertori de teatre musical a Brasil. Òpera d'un malandro és un musical tropical creat l'any 1978 pel poeta, compositor, guitarrista i cantant Chico Buarque de Holanda, i que és una versió molt personal i també molt brasilera de l'òpera de Tres Rals de 1928, composta per en Kurt Weill i amb lletres i llibret del dramaturg Bertolt Brecht, que a la vegada, escolteu-ho bé, a la vegada està basada en The Beggar's Opera, que podríem traduir com l'òpera del mendicant o l'òpera del vagabund, escrita per en John Gay i representada per primera vegada, escolteu-ho bé, el 1728, 250 anys abans que l'òpera d'un malandro, que ara escoltarem, i considerada un dels primers espectacles de teatre musical de la història. Teatre musical, que no pas òpera, que consti, eh? I que va ser font d'inspiració de les posteriors operetes del Gilbert and Sullivan o d'en Jacques Offenbach. Però tornem a l'òpera d'un malandro de 1978, que és una història amb pillos, mafiosos, prostitutes i gent d'aquesta calanya que es busca la vida per sobreviure en moments de crisi econòmica. En aquest cas està ambientada al Brasil dels anys 40 del segle passat. I aquest musical es titula l'òpera d'un malandro. La paraula malandro és una paraula típicament brasileira que defineix un personatge típic d'aquell país. Un tipus de personatge conegut per la seva astúcia, malícia i habilitat per adaptar-se a situacions adverses. És una mena d'un individu llest que utilitza la seva intel·ligència i enginy per sortir-se'n bé a la vida, sovint al marge de la llei. Aquest tipus de personatge, que podria ser l'equivalent aquí, podria ser el Lazarillo de Tormes, doncs és recurrent a la cultura popular brasilera, sent retratat tant a músiques com, per exemple, el samba, i en obres literàries de tot tipus, entre elles al teatre, especialment en el gènere de la comèdia. La trama d'aquest musical, de l'òpera d'un malandro, gira al voltant del malandro protagonista, que és en Duran, que és un proxeneta disfressat de venedor.

èxit. Altres personatges d'aquesta òpera d'un malandro són la Vittoria, que és la madame d'un bordell, la Teresinha, la filla d'aquesta, que s'enamora perdudament d'en Max, que en Max és un ciutadà de classe alta, vividor, mafiós i corrupte, que té un policia que està totalment immers en diverses corrupteles, que es diu Chaves, que és el seu millor amic. També hi apareix en aquest musical la Jenny, que és una transexual promíscua que sovint és atacada a pedrades al carrer. I en aquest musical hi apareixen molts més altres personatges representatius dels baixos fons del Rio de Janeiro dels anys 40 del segle passat. Prostitutes, contrabandistes, mendicants i gent de mala vida són els protagonistes d'aquesta comèdia musical a ritme de samba i bossa nova, que també inclou un tango entre els seus números musicals. I que és el tango d'Ocovil, que en català podríem traduir com a tango del cau o de la guarida, que fa referència al lloc on es reuneixen els contrabandistes d'aquest musical i és on en Duran dona la benvinguda al cau a la seva enamorada Teresinha, que tot i que està enamorada d'en Max, s'acaba casant amb ell. És ben bé com una telenovela brasilera, d'aquelles que ens feien fa anys per TV3. Anem a escoltar el tango d'Ocovil.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: I després d'aquest tango de Covil, de l'òpera d'un malandro, canviem de guarida i ens anem directes a la vivenda d'un matrimoni. Un matrimoni encara relativament jove, que ja porten força anys de casats, i carregats de fills, que encara s'estimen i encara senten el desig sexual de l'un per l'altre, però que quan s'acaba el dia, entre la feina, els fills i totes les seves obligacions diàries, acaben tan rendits que només volen dormir i descansar, i descuiden allò que tant els agradava fer abans. Avui, però, serà un dia diferent. Avui, per fi, després de molt de temps, ho faran. Això que us acabo d'explicar és el que ara escoltareu en forma de tango. Un tango força divertit, tenint en compte que els tangos són com són, alguns molt tristos, que pertany al musical T'estimo, és perfecte, ja et canviaré, en composició musical d'en Jimmy Roberts i lletres i llibret d'en Joe DiPietro, que es va estrenar el 1996 a l'Off-Broadway. Ja ho veieu, igual que Rent, i que, per tant, aquest any també celebrarà el seu 30è aniversari. I aquest musical, el T'estimo, és perfecte, ja et canviaré, ha estat representat arreu del món. A diferència de Rent, va continuar molt més temps a l'Off-Broadway, tant de temps que és un dels espectacles de tota la història dels musicals que més anys s'ha mantingut en cartellera a l'Off-Broadway. A Madrid i a Barcelona, en castellà a Madrid i català a Barcelona, n'hem pogut veure diverses produccions, amb diferents repartiments, sota les ordres de diferents directors i directores, que sempre han tingut molt d'èxit i que han rebut molt bones crítiques, tant per part del públic com per part de la crítica especialitzada. D'aquest musical, que no segueix una línia argumental, sinó que està fet a base d'escenes interpretades totes elles per dos actrius i dos actors que es desdoblen fent tots els papers de l'auca, ara n'escoltarem el tango del matrimoni, que interpreten, canten i ballen la Montserrat Rius i en Frank Candet. El matrimoni del musical T'estimo, és perfecte, ja et canviaré, que es va poder veure el 2013 al Teatre Poliorama de Barcelona.
2: Què has passat per la reunió de veïns?
3: Sí.
2: Justo.
3: Has pensat a trucar al lampista?
2: Sí. T'has passat per la tintoreria a recollir?
3: Sí. Has portat el cotxe al taller?
2: Sí. T'has passat pel súper?
3: Sí. Has portat els nens extraescolars?
2: Sí. I t'has fet els deures amb ells?
3: Sí. I els he ficat al llit.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: I com t'has fet?
3: Els he promès que els portarem a Disneyland París.
4: Només per anar a dormir?
5: Ai, estava destrossat. I ells estaven tirant els peixos tropicals pel cap, jo ja no podia més, tu. Els he dit el primer que m'ha passat pel cap. D'aquí 2 mesos els diem que Disneyland París s'ha cremat. Ai, nen, s'ha cremat, tu. Au, s'ha cremat. Me'n vaig a treure les escombraries i me'n vaig al llit.
2: Carinyo.
3: Sí?
2: Vols que t'acompanyi?
3: No, encara em veig amb cor de treure les escombraries tot sol.
2: No, que si vols que t'acompanyi al llit.
3: Al llit? Però si només són 3:15. Ei. Sí o què?
2: Ai, no sé, tu en tens ganes o què?
3: Jo sí, moltes.
2: I doncs?
3: Les escombraries poden esperar demà.
2: Ai, espera un moment. Encara he de posar el suavitzant.
3: Els nens s'han resistit, però...

0: Que rebenti!
1: Tot ens va bé.
2: I després de riure una estona amb el T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Això que estem escoltant de fons és el conegut tango titulat Hernando's Hideaway, que pertany al musical The Pajama Game, creat el 1954 per en Jerry Ross i en Richard Adler, i que sonava en una escena molt còmica de la pel·lícula de 1959 Some Like It Hot, comèdia dirigida per en Billy Wilder, que nosaltres coneixem amb el títol de Con faldas y a lo loco, en castellà, i Ningú és perfecte, en català. En aquella escena, aquest tango el ballen dos homes, un dels quals fent-se passar per dona sense que l'altre, enamoradíssim com està d'ella, se n'adoni de l'engany. El tango que ara escoltarem a continuació, que pertany al musical Víctor o Victòria, el ballen no dos homes, sinó dues dones, i una de les quals es fa passar per home sense que l'altra, una rossa sexy i molt curta de gambals, se n'adoni que és una dona fent-se passar per un home que a la vegada es vesteix de dona quan actua perquè és transformista. El musical Víctor o Victòria, rèplica gairebé exacta de la pel·lícula del mateix títol de 1982, dirigida per en Blake Edwards, es va estrenar a Broadway l'any 1995 amb la pròpia Julie Andrews com a protagonista, donant vida al mateix personatge que ja havia interpretat anys enrere a la gran pantalla. Del Víctor o Victòria teatral, ara n'escoltarem el tango que ballen la Victòria Gran, fent-se passar pel comte i transformista Víctor Grzesinski, i la Norma Cassidy, artista de cabaret, rossa sexy i curta de gambals, promesa de l'empresari King Marchand, el qual vol deixar en evidència el comte Grzesinski i descobrir-lo com a dona davant de tots.
3: Oh, a tango! Come on, King! Tango me!
4: Sorry, Norma, my tango's a little rusty. But I'll lay 8 to 5. The Count does a great tango.
3: Oh, yeah, great! Come on, Count. King still thinks you're a dame. Let's show him.
5: Miss Cassidy.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: I després d'aquestes dues dones ballant un tango, ara seran dos homes, un de més jove i l'altre de més gran, els que cantaran i ballaran el proper tango. Qui són aquests dos homes? Segurament us ho esteu preguntant. Doncs ara jo us els presento. L'un és el senyor Mujnik, el propietari d'una floristeria de Skid Road, i l'altre és el seu empleat, en Seymour, que des que ha portat una planta exòtica a la botiga, el negoci va millor que mai, i cada vegada venen més i més clients a la floristeria Mujnik a veure aquesta exòtica planta que cada dia es fa més i més gran. Una planta que desperta gran interès per part de tothom. El que no saben els clients i clientes de la floristeria és que es tracta d'una planta carnívora que demana sang constantment al pobre Seymour i que l'incita a cometre crims per tal d'alimentar-se, perquè la planta està famèlica. Estic parlant de The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors, amb composició musical de l'Alan Menken i lletres i llibret d'en Howard Ashman, que es va estrenar a l'Off-Broadway el 1982 i que compta amb un tango entre els seus números musicals. Mujnik and Song, músic, Mujnik i fill, és el tango en qüestió. Moment en què el senyor Mujnik demana al seu empleat Seymour que vol adoptar-lo. Vol ser el seu pare adoptiu per tal que aquest no se'n vagi amb la planta odridós a una altra floristeria de més categoria i el deixi pel plantat allà a Skin Road. Anem a escoltar Mujnik and Song, Mujnik i fill, el tango del musical, la botiga, la petita botiga dels horrors, una cançó que combina amb gràcia i precisió el tango amb algunes pinzellades musicals, pareu-hi atenció, de música tradicional àbria.
2: He'll think about it. He'll think about it.
3: I don't like that guy, Mr. Mushnik. And you should hear the way he talks to Audrey.
2: God in Himmel, no, the kid just said he'd mull it over.
3: No wonder she looks so unhealthy. It's enough to make you sick.
2: If he left me, if Seymour left

0: Please don't make me sick.
1: Mushnik!
2: I després d'aquest Mushnik Hanson, del musical de Little Shop of Horrors, La petita botiga dels horrors, concretament del muntatge aquest que heu escoltat, és del muntatge que es va poder veure a Broadway l'any 2003. I us vull donar una petita notícia, però no sé si la puc donar, jo la donaré. Properament, La botiga dels horrors es podrà veure, i no sé si aquesta temporada o la vinent, a la Sala Cabanyes de Mataró. És a dir, aquí al costat. Només haurem d'agafar el tren o el cotxe i anar a la Sala Cabanyes de Mataró. En Joan Bosch ens diu, això sí funcionen bé els trens. És veritat que els trens van molt malament últimament, eh? Mare meva. Bé, deixem Broadway, deixem Nova York, deixem l'Skin Road i deixem la floristeria del senyor Mushnik i ens n'anem, si funcionen també els trens, al paral·lel de Barcelona. Jo crec que en aquella època potser funcionava millor, oi que sí? Perquè ens n'anem a la Barcelona de principis del segle XX. Potser aleshores, Joan, funcionava més millor. Que és l'època en la qual està ambientada històricament i musicalment el proper musical. Flor de nit va ser un musical produït pels de Goy de Gom que es va estrenar al Teatre Victòria de Barcelona a la primavera de 1992 després d'una renovació en profunditat que van fer de l'històric Teatre del Paral·lel, el Teatre Victòria, aleshores propietat de la productora 3x3 Societat Anònima, formada pels propis de Goy de Gom, el Tricicle i Anexa. Ara que diem això de renovació en profunditat, jo crec que les línies de Rodalies de Catalunya s'haurien de renovar en profunditat, però en profunditat i ben fetes. Bé, tornem al Flor de nit. Flor de nit era un homenatge a la Barcelona de principis del segle XX, la Barcelona de les classes benestants, la Barcelona dels menestrals i les revoltes proletàries, la Barcelona del pistolerisme i la Barcelona dels espectacles nocturns del Paral·lel. D'aquest musical, de Flor de nit, si l'heu vist i el recordeu, és clar, us vindran a la ment algunes cançons, les més conegudes, com la que dona títol a l'espectacle Flor de nit, que canta la Rosa, la protagonista del musical, que de dia treballa a la fàbrica i de nit és cupletista. També el couplet L'amor és sec, que interpreta la Mimi, l'estrella del local de varietats del Gran Tonet, o l'apoteòsic himne del Paral·lel, que cantaven i ballaven tota la companyia en ple. Però a part d'aquestes tres cançons tan conegudes, també n'hi havia moltes d'altres en aquest musical, entre elles un tango, el que ara escoltarem. Un tango amb composició musical de l'Albert Guinovart i lletra de Manuel Vázquez Montalbán que porta per títol Lo profundo es la piel i que està interpretat per l'Eugeni Soler, que era qui donava vida al personatge d'en Flavio, al musical Flor de nit.

0: I mentre sonava aquest tango del Flor de nit, ens hem trobat amb un dilema. Havíem deixat pel final dos dels tangos més coneguts del teatre musical. L'un és un número musical de llarga durada, dura més de 7 minuts, i l'altre amb prou feines arriba a 3. Escoltar-los tots dos no serà possible. No sabíem si seria possible, però amb en Joan, el nostre tècnic, mentre sonava el tango de Flor de nit, hem decidit que els escoltarem tots dos. Però ho farem de la següent manera. Ha tingut una bona idea el nostre tècnic. D'aquest tan llarg, n'escoltarem només un fragment, el fragment final. I l'altre, per acabar el programa, l'escoltarem sencer. Aquest primer pertany a un musical del que ja n'hem parlat tantes vegades al programa que ens estalviarem presentar-lo i parlar d'ell. Es tracta del musical Chicago, que inclou un tango, un dels més coneguts del teatre musical. Es tracta del Cell Block Tango, el tango de la presó, aquell número musical que combina la cançó amb una coreografia molt específica creada pel gran Bofous i amb breus monòlegs de les 5 assassines que l'interpreten, canten i ballen. Entre elles, la Belle McKelly, la protagonista de Chicago. Anem-lo a escoltar.
1: I loved Alvin Lipschitz. He was a real artistic guy, sensitive, a painter, but he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you can say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead.

0: magical tango number
1: 17, the spread eagle.
2: Artistic differences.
3: I bet you would have won the stage.
4: Millor això que res. Oi? De fet, aquest número musical, això que heu escoltat, es repeteix 5 vegades com 5 assassines l'interpreten, canten i ballen. Però el Cel Bloc Tango del musical Chicago avui no podia faltar. És que ens l'hem deixat per massa tard. I el que passa que si l'haguéssim posat al principi, doncs no hauríem pogut escoltar altres cançons. I també vull que vosaltres escolteu cançons d'altres musicals que no són tan famosos ni tan populars. Aquest que acabem d'escoltar, aquest trosset del Cel Bloc Tango, pertany al muntatge original de Broadway, el de 1975. I és que Chicago ja té 50 anys i segueix representant-se arreu del món amb les mateixes coreografies d'en Bob Fosse. 50 anys té Chicago, 30 anys Rent i 30 anys T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Tres musicals que ja podem ben dir que són ja tres clàssics. A part d'aquests tres musicals i els altres que avui hem vist, també hi podem trobar tangos en molts altres, com per exemple el musical She Loves Me amb el seu tango tragic. També el musical Irene, escrit Irene, amb el seu The Great Lover Tango, el tango del gran amant, a l'espectacle Love Music, en composició musical d'en Kurt Weill, o el Peter Pan de 1954, on qui té el seu propi tango és el capità Garfi. I com a curiositat també us diré que hi ha un tango de 2 minuts a l'interior d'una cançó molt i molt i molt coneguda, de La Bella i la Bèstia. Però com que aquesta cançó l'escoltarem d'aquí unes setmanes, ja us ho recordaré aleshores i us diré que us hi fixeu. I acabarem el programa d'avui, igual que hem començat, amb el tango A Media Luz, de fons, i un altre tango també amb nom de dona. Si hem començat amb el tango Morín, del musical Rent, acabarem amb el tango de la Roxanne, del musical Moulin Rouge, aquell musical jukebox on canten i ballen cançons de totes les èpoques i tots els estils, basat en la pel·lícula del mateix títol del 2001, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor. Moulin Rouge, el musical, es va estrenar a Broadway l'estiu del 2018 i en aquest musical hi podeu trobar musicalment parlant una mica de tot. Una cançó de l'Edith Piaf, una de la Beyoncé, una de la Katy Perry, una de Nat King Cole, la Madonna, l'Elton John, un fragment de l'òpera Carmen de Bizet, el Lady Marmalade de l'Abel, una cançó de la Marilyn Monroe o una cançó dels Police, el grup d'on va sortir l'Sting, com és Roxanne. Una Roxanne, però transformada en un apassionat tango. Doncs ara l'anirem a escoltar, però abans dir-vos doncs, que en Joan Bosch, a les Vies del So, la Susana Lázaro, a la producció musical, i qui us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, us donem les gràcies si ens heu estat acompanyant tota aquesta estona en directe o si ens heu escoltat en un altre moment a través de la web de Ràdio Arenys, on hi tenim penjats tots els programes emesos fins ara. Per si us voleu tornar a escoltar o si us ha escapat alguna dada o alguna data que us hem donat i la voleu doncs, recuperar i apuntar-vos-la. Que jo sé que hi ha gent que s'apunta algunes coses de les que diem. Gràcies per ser-hi i escoltar-nos. I si el programa d'avui us ha agradat, d'aquí 15 dies, perquè la setmana que ve hi ha ple municipal, tornarem a trobar-nos i us oferirem un nou Tot ens va bé que estarà dedicat a l'art, en la seva vessant més plàstica. Un parell de pintors, una pintora, una escultora, un arquitecte i un artista plàstic, entre d'altres, tots ells i elles de renom, seran els protagonistes del proper programa. I ja pot més afegir, només desitjar-vos, com cada setmana, que passeu una bona nit, que descanseu i ens tornem a trobar de nou aquí, a Ràdio Arenys, d'aquí 15 dies. I ara ja us deixem amb l'últim tango del programa d'avui, el tango de la Roxanne, del musical Moulin Rouge.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Arenys, primera.
0: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies del tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat del Papa que va acabar amb la mort d'un home per tret de bala al mig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja de l'1 a 3 anys a una de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o 2 anys.
1: Segons el departament que lidera l'Unia Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i armes falses. I un grup de veïns al Centre Històric del Vendell precisament ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prengui mesures urgents davant problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits que afirmen fa temps que pateixen. A més de reactivar l'Associació de Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar la instància. Pels residents, al centre tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que diuen afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida. Avui que el Banc Central Europeu ha pujat 0,25 punts als tipus d'interès de referència fins al 2,25. És el primer increment de tipus des del setembre de 2023. Fa exactament un any que els tipus estaven congelats al 2%. La decisió arriba pel context de la guerra a l'Orient Mitjà i en el moment en què la inflació a l'eurozona ha repuntat un 3,2% al mes de maig, lluny de l'objectiu del 2 que té l'organisme. Miquel Barceló presenta la nova faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta en tota mena de tècniques i materials per recórrer els grans temes de l'univers, com les criatures marines. I en marxa ja el Mundial de Futbol. Des de les 9 de la nit, hora catalana, s'enfronten Mèxic i Sud-àfrica en la primera jornada. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana, debuta el dilluns contra Cap Verd. És la competició més llarga de la història, 39 dies, 104 partits, i participen 48 seleccions.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
1: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
0: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
1: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
0: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
1: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: Ràdio Arenys.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Tancant el mes de maig i pràcticament coincidint amb el centenari de Miles Davis, ens deixava el gran colós del saxo tenor, Sonny Rollins, una figura cabdal del jazz, un dels darrers supervivents de l'edat d'or del bebop i un tot terreny vinculant sempre la tradició i la modernitat. Rollins viurà en el gran podi dels saxofonistes eterns i més influents. Rollins, Coltrane, Coleman Hopkins, Dexter Gordon, Wayne Shorter i aquella llista sagrada de la gran música clàssica afroamericana del segle XX i del que vindria. Avui, solemnament, oferim un colossal Rollins. Som-hi, Pops.

0: Sound System edició 903, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un sistema Biosca, que és un homenatge al gran Sonny Rollins, i l'hem titulat, com ha de ser, aquest colossal Rollins.
1: Sistema Biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de la música. Una secció mutant com la vida mateixa.

0: doncs avui, com toca i tal com s'ha de fer, cal rendir tribut a Sonny Rollins. Sonny Rollins, que, com hem dit, doncs el mes de maig ens va deixar i era un dels últims de la gran era del jazz i del bebop. I el Sonny Rollins va travessar doncs dècades i dècades de gran música i va arribar als 90, si no m'equivoco, 95 anys, i fins feia un parell d'anys encara feia les seves gires en directe. I Sonny Rollins, junt amb John Coltrane, per dir uns dos contemporanis, van reinventar tot el que significa el saxofonisme aplicat en el jazz. I avui farem una tria difícil, perquè és una tria que travessarà des de l'any 56 fins a l'any 2006, travessarà com pugui la seva extensa discografia.
1: Deixa'm dir que sempre fem una promo del programa i busquem una imatge que vagi, que sigui ad hoc al convidat, en aquest cas a Sonny Rollins, i hem triat una imatge, penso que és molt icònica, perquè és ell tocant amb un pont. Això és una història, Àngel, que és, sí, és molt xula.
0: El Sonny Rollins, que estava evidentment a l'elit de la música del bebop en aquella època, va haver-hi una època que va desaparèixer de la circulació, i ell anava a tocar totes les nits en un dels ponts damunt del Hudson, del riu, a Nova York, i com si fos el típic músic de carrer demanant diners, però ho feia perquè li agradava la sonoritat que tenia aquella part, i es va aparentment retirar de la música, cosa que no era certa. Hi ha tota una mitologia al voltant d'això, fins i tot hi ha un LP d'ell que es diu On the Bridge, i la fotografia és extraordinària, perquè està ell amb una actitud molt habitual amb ell, que és agafar el saxo tenor apuntant cap amunt. Això es nota bastant en els seus discos. Hi ha moments que el so, i avui ho notarem, se'n va del micro, i és que ell constantment feia anar el saxo com si fos un ventilador, allò, pujant i baixant. I bé, doncs aquestes són unes imatges molt allò mítiques del cas Sonny Rollins.
1: Això ho podem comprovar ara mateix en el primer track que escoltarem del 1956 del disc Saxophone Colossus, el tema Stroke Road.
0: Doncs sí, aquest tema és, en aquest disc el tema més conegut era el Calypso Saint Thomas, que avui no el posarem perquè l'hem posat diverses vegades aquí. I aquí està ell tocant el saxotenor, evidentment el Duke Watkins al contrabaix, el Tommy Flanagan al piano i el Mac Roach a la bateria. Cal dir que el Mac Roach, mític en el terreny de la bateria del jazz, sempre va estar en aquesta època especialment al costat de Sonny Rollins, un jovenet Mac Roach, i és un altre dels que van quedar també de l'última fornada. I Sonny Rollins tanca en certa manera un capítol i una generació.

0: Aquí tenim la música de fons de Miles Davis amb el seu Beard of the Cool, i justament aquí es va produir aquesta mena de curiositat, i és que l'altre dia van fer un homenatge a Miles Davis perquè hauria arribat als 100 anys, cosa que no va ser així, i acte seguit doncs es deixava a Sonny Rollins, que és el protagonista del programa d'avui. Hem escoltat aquest dos temes, el tema del saxofon Colossus de l'any 56, i ara continuem a l'any 1956.
1: Sí, perquè ens anem cap al seu àlbum Blues 4. Mira, parlant dels músics que hi toquen, repetim amb el gran Mike Rucks a la bateria, Richie Powell piano, però sobretot aquí és un disc que podríem dir que el que el van fer, no sé si a mitges, però hi ha molta col·laboració entre Sonny Rollins amb el gran Clifford Brown a la trompeta. Anem a escoltar un clàssic del jazz, un tema preciós que es diu Penat House, molt conegut, molt tocat, i que entra com res. És aigua de Sonny Rollins.

0: Doncs continuem amb l'obra de Sonny Rollins, condensada avui en 8 temes. Imagineu-vos quina obra es pot concentrar en 8 temes, però intentarem fer el possible per donar una perspectiva. Hem escoltat un tema pertanyent a Saxophone Colossus, un altre al Plus 4, i ara entrarem en el Wait Out West de l'any 57, un any després. I, clar, aquest disc, que la portada va vestit de pistoler
1: de l'Oest,
0: és una broma que fa, perquè es refereix a que és un disc gravat a la costa oest i està gravat justament amb el Shelly Manne a la bateria, clàssic, un clàssic del que en diem l'escena del West Coast, i el Ray Brown, que és un altre, i per tot, llavors fa un joc de paraules que, evidentment, allò no és el salvatge oest, sinó que senzillament és la costa oest, on hi havia tota una escena jazzística que va de ser tocat aquí al programa, i per tant, bromes a part que va fer ell, perquè realment és desconcertant la portada del disc, realment això és la costa oest i el so de jazz de la costa oest, i el tema es diu Come Gone, és del 57, i tenim en format trio, molt elemental. Això és una cosa que va practicar més endavant també amb altres formacions, era a dir, suprimir el piano i tenim el saxo que omplia lo suficient com per no necessitar res més, i tenia un contrabaix i un bateria. La rítmica clàssica de la West Coast, que és el Ray Brown i el Shelly Manne.

0: Doncs aquí estem amb aquest sistema biosc especial d'avui, perquè tenim en Sonny Rollins per aquí remenant el saxo tenor. Tenim molta gent que ens segueix i que ens escolta. I entre d'altres l'amic Sergi Fagen, que li diem nosaltres,
1: sí.
0: Que recorda que demà passat farà 50 anys del concert dels Rollins a... Crec que va ser la Monumental. Nosaltres no hi vam ser-hi, però, Sergi, gràcies per l'acotació, perquè el Sound és un programa que viu i escolta molt la música.
1: No, i a més, parlant de Rolling Stones, l'altre dia va aparèixer una notícia que és com una metàfora de que es tanca el cercle de la història de la música pop en el sentit, diguem, de mainstream. És a dir, el nou disc dels Rolling Stones tindrà un tema que el baixista és en Paul McCartney.
0: Hey.
1: És a dir, que evidentment mai va haver-hi mal rotllo entre Stones i Beatles, no. Ni molt menys, això s'ho va inventar la premsa, allò de que els agrada jugar ara amb els Beatles, els Stones, amb Hendrix, amb Clapton, Oasis, Blur, no? I en aquella època, doncs, semblava que fos impossible. I l'altre dia, el Paul McCartney, que entre altres coses no és que el coneguem, però se'l veu molt bon tio, va dir que li havia fet molta il·lusió i molta por al mateix temps ser el baixista dels Rolling Stones. Jo crec que això és una manera de tancar tot un cercle que arrenca als anys 60.
0: Cadascú es creu el que es vol i el que vol escoltar. Seguim al 1957, Àngel, anem cap a l'LP Tenor Madness, i aquí, bueno, només amb el títol de la cançó, és fantàstic.
1: Sí, sí. El títol es diu The Most Beautiful Girl in the World, o sigui, la noia més meravellosa del món. Però el Tenor Madness, el tema estrella, és un que porta per títol Tenor Madness, que no l'hem posat avui perquè és molt llarg, i és que és una batalla, el que això es feia bastant en aquelles èpoques, batalla entre dos colossos. És a dir, John Coltrane i Sonny Rollins es contesten amb un solo interminable, amb una, el que és el que serà literalment la bogeria del tenor. Però a l'intre d'aquest disc hi ha meravelles com la que escoltarem ara. En aquí cal dir també que està Philly Joe Jones a la bateria, el Red Garland al piano, el Paul Chambers al contrabaix, o sigui, la típica la rhythming section per excel·lència. En Philly Joe Jones, que es deia Philly perquè era de Filadèlfia. Una cosa important. I aquí els tenim. Doncs això justament ja també encara és de l'any 57. Penseu que la que hem escoltat abans és del 57 i anteriorment del 56, o sigui que la seva producció no era només molt extensa, sinó que molt variada, canviant de registres constantment. Endavant amb el Sonny Rollins.

0: Som-hi, continuem aquest sound de... especial dedicat a Sonny Rollins, aquest sound de 903, i ara sí que canviem d'any, ens anem al 1900... No, seguim al 57.
1: Seguim. L'any 57 va fer de tot, aquest home.
0: Vaig massa avançat, jo. No, ens anem al 57 amb el disc Moving Out, i la cançó que escoltarem és la que dona títol a l'àlbum.
1: I aquí tenim una altra formació de categoria, evidentment, el Percy Heath, el contrabaix, Art Blackie a la bateria, Ilmok Hope al piano i el Kenny Dorham a la trompeta. O sigui, que és que tota la gent que apareix avui aquí al programa són les espases que lideraven el bebop en la gran època, i de tots ells va sobreviure fins fa poc Sonny Rollins. Aquí els tenim, 1957.

0: Oh, quina velocitat, no? Realment hi estem suant, eh? Estem suant a l'estudi, perquè això és bebop d'allò, bebop. Abans de l'època del hard bop, que consistia més, diguem-ne, en accentuar, aquí hi ha la velocitat d'això és parqueriana.
1: Les finestres se sent per tot arreu.
0: Doncs sí, sí.
1: Per tot el món.
0: És bestial. Això...
1: Perquè aquesta emissora, des d'on ho retransmetem, és d'àmbit mundial.
0: Sí, no, no, clar, universal.
1: Sí, sí. I no cal... A tot el món.
0: A tot el món. Bé, de tant en tant va bé recordar on som i cap on anem. I en aquí cal dir ara doncs, que ens trobem amb un tema bastant interessant, que serà dels que més diferents del que escoltarem al llarg del programa, de l'LP What's New. A l'any 62, el Sonny Rollins es va dedicar també a treballar el que seria la música llatina, i en aquest cas la música brasilera, però també va fer molts calipsos, però els calipsos d'ells són extraordinaris. Però avui hem triat el vessant més brasiler, amb un tema meravellós, amb el Jim Hall, Jim Hall a la guitarra, el Bob Crenshaw, el contrabaix i el Ben Riley, bateria també del Thelonious Monk, que van fer aquesta meravella, finura total, estil brasileny. També aquí aprofitarem per parlar, abans hem parlat dels Rolling Stones i no podia faltar l'al·lusió directa a que Sonny Rollins va participar en dos temes concrets dels Rolling Stones, especialment el Waiting of a Friend, un disc amb un solo de saxo, i per tant era de Rollins amb els Rolling Stones, no? Va ser una cosa que després en parlarem més endavant d'altres col·laboracions, perquè el tema que vindrà després del després també no és que sigui música pop, però va ser molt popular. Però ara ens centrem en aquesta incursió en el món de la música brasileña al costat de Jim Hall. Estem a l'any 1962.

0: enfilem la recta final del programa amb dos cançons.
1: Enfilem o el filem?
0: No sé.
1: Clar.
0: Sí, ben anotat, exacte. El filem. El filem perquè ens anem a l'any 1966 i parlem de la pel·lícula Alfie, un clàssic de l'època, protagonitzada pel gran Michael Caine, amb el seu accent cockney, feia de conductor de cotxes de lloguer i era un gran seductor. La banda sonora la corre a càrrec de Sonny Rollins, però és que, a més, està conduïda pel gran Oliver Nelson i hi ha, J.J. Johnson trombons, com el Jimmy Cleveland, Phil Woods al saxo alt, Kenny Barrell a la guitarra i Frankie Dunlop a la bateria, entre d'altres. Un tema molt icònic perquè és una escena molt pop.
1: Totalment, sí. Doncs... és una bona intersecció. Quan hem dit pop, abans hem parlat dels Rolling Stones, però que, a més, aquí hi ha tota una part que avui no hem pogut tractar, que és quan ell va començar a electrificar la seva música, com van fer la gent de la seva generació, i fins i tot hi ha un disc on encara toca el saxo soprano i versiona a Stevie Wonder. També hi ha un altre format que va fer elèctric, en el qual fins i tot va incorporar en el grup l'Stanley Cowell al piano fent de rodes, però portava un intèrpret de gaita, Rufus Reid.
0: Escoltem aquest Alfie.

0: I acabarem aquest sound especial dedicat al gran Sonny Rollins amb un tema... Fem un salt de 60 anys, si no vaig errat, més o menys. Més o menys, sí.
1: I encara li quedaven...
0: Sí, anem al...
1: Li quedaven 20 més, encara.
0: Exacte, anem al... No, 60, no, 40... Bueno, uns 40 i pico d'anys. El 2006, Sonny Rollins grava el disc Sonny, Please. Aquí s'ha acompanyat per Clifton Anderson al trombó, Bobby Broom a la guitarra, Bob Cranshaw al baix, Steve Jordan a la bateria, entre altres.
1: Steve Jordan. És que Steve Jordan va ser l'últim bateria d'aquí, dels Rolling Stones.
0: Doncs tot quadra.
1: Justament per substituir el Charlie.
0: I a més, mira si quadra que acabarem amb un calipso. Que abans dèiem que no hem posat el Sant Thomas, perquè ja l'hem posat moltes vegades, etc. Doncs acabarem amb aquest Park Palace Parade.

0: doncs aquí hem tingut avui un homenatge al Sonny Rollins amb un sound que és el 903, o sigui, com aquell qui diu, cap al 1000. I sí, sí, perquè això va per aquí. La cosa ha estat un especial colossal Rollins.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Sol Bizarre en un costat, pilotant el sistema sonor al gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Això ha estat colossal i ha sigut molt, molt...
0: Pop!

0: Ràdio Arenys.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre,

0: time.
1: Escoltes, Icar.
2: Quan t'enfades, cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

0: Escoltes i cas.
1: Coses

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.